0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Funciona! Cròniques dels invents, amb Oriol Munner.
3: Enmig de l'allau d'invents que es van succeir al llarg de la segona meitat del segle XIX, un capítol propi el mereix la invenció del telèfon. Les comunicacions a distància havien estat sempre un vell somni de la humanitat. Quantes vides s'haurien salvat i quantes coses haurien canviat a la història si haguéssim pogut tenir notícies d'algú que era lluny o fer-li saber coses a temps. Us imagineu que Colom s'hagués pogut comunicar amb Europa durant la seva arribada a Amèrica? Parlar amb algú que és lluny, o fins i tot molt lluny, a l'altra banda del món, és un petit gran miracle. Si bé està discutida la paternitat de l'invent i l'italià Antonio Meucci pràcticament se'n considera l'inventor, la història ens diu que aquest miracle l'hem d'agrair a Alexander Graham Bell, un britànic que hi va contribuir quasi accidentalment, enmig dels seus treballs per fabricar un aparell contra la sordesa. D'aquest fenomen se'n diu serendipitat, i ara està molt de moda. Graham Bell va patentar el telèfon el 1876. La primera conversa telefònica de la història, entre ell mateix i Thomas Watson, el seu assistent, que era a l'habitació del costat, va ser aquesta.
4: Senyor Watson, vingui, que el necessito.
3: 40 anys abans de la patent del telèfon per Graham Bell, el nord-americà Samuel Morse ja havia fet un gran pas endavant en les telecomunicacions amb la creació del seu sistema de telegrafia elèctrica, el que es coneix com a codi Morse. Però el telèfon és definitivament molt millor. No emet senyals ni codis. És directament la veu a l'orella, com en la presència física. El que dèiem, un petit gran miracle.
5: Sí,
3: tots el fem servir a diari, però sabem realment com funciona un telèfon?
6: Jaume Estela, enginyer industrial.
7: Que és un micròfon i un altaveu que estan interconnectats amb un altre micròfon i un altre altaveu a través d'aquest cable de dos fils.
5: I només necessito una alimentació elèctrica perquè aquest micròfon funcioni i aquest altaveu funcioni, i no té res més. Quan jo despenjo el telèfon, el que faig és tancar aquest circuit.
7: De manera que el que jo parlo, el micròfon ho transforma en un senyal elèctric que viatja per aquests fils i va a parar a l'altaveu de l'altra persona.
3: I com s'ho fa per codificar i descodificar la veu en ones elèctriques?
7: La veu de cada persona, o un so, té una freqüència determinada, que és amb la que fa vibrar l'aire, i en aquest cas la membrana. Per tant, aquesta freqüència, per això se li diu freqüència modulada, el que fa és modular aquest corrent elèctric en funció d'aquesta freqüència que ha rebut el micròfon. Per tant, a l'altra banda, aquest corrent elèctric fa que pugui vibrar la membrana de l'altaveu amb aquella mateixa freqüència.
3: No cal ni dir que l'èxit de l'invent va ser rotund. L'any següent de la patent de Graham Bell, el 1877, ja s'havia instal·lat la primera línia del món, entre la botiga i la casa de Charles Williams a Massachusetts, i el 1892 ja es va poder parlar entre Nova York i Chicago. El 1915, els mateixos protagonistes de la primera trucada, Graham Bell i Watson, van protagonitzar la primera trucada transcontinental entre Nova York i San Francisco. La resposta de Watson aquella vegada va ser:
8: aquest cop em caldrà una setmana per venir on és vostè.
3: I si es podia comunicar la costa est amb l'oest, amb els anys també es van poder creuar oceans com l'Atlàntic.
7: Hi ha cables que creuen tot l'Atlàntic pel fons del mar, que estan tirats des de principis de segle. Són cables que solen ser redundants, un, dos o tres, perquè si algun d'ells es trenqués, fallés, normalment solen ser àncores de vaixells que doncs, el poden arribar a trencar. Doncs aquests sistemes han de ser redundants per tenir una seguretat de que pot continuar havent-hi comunicació.
3: Van creuar l'Atlàntic i més tard tots els oceans del món. De fet, actualment, internet també viatja per sota els oceans en cables de fibra òptica. Després del telèfon vindria, anys més tard, de la mà de Guglielmo Marconi, un pas més en les comunicacions a distància, la telegrafia sense cables, és a dir, la ràdio. I encara no havia començat el segle XX.
9: els caps de setmana passen coses bones.

0: Aiguamolls o pobles petits però plens d'història. Cors que veuen art a l'instant. Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
1: Visita l'Empordà!
2: Esperit Empordà.
3: La nit.
4: Mare meva, quin somni!
5: Recordem que el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit es troba a disposició dels afectats per sinistres els 365 dies de l'any. Per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents i rebre suport psicològic. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.
6: La xarxa. Millorar la mobilitat, crear espais més sostenibles i dinamitzar l'economia són els objectius de DIN, un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per reutilitzar les dades existents i transformar-les en nous serveis. Més informació a edin.es.
7: Gràcies, treu el cap al finestró. Veuràs que...

0: Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
3: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts als Sendes, un programa en què el fil conductor són les nostres cames. Cames que ens poden dur cada setmana a tres destinacions diferents. Una, a un lloc d'interès. En segon lloc, cap a una interessant ruta senderista i, en darrer terme, a recórrer parts del planeta que podríem dir que fugen de tot allò que és convencional. Els tres continguts del dia d'avui són aquests. Sumari i comencem. Darrere del Camp de Tarragona neix un univers de muntanyes, valls i cims, un tresor ben poc conegut. Avui ens palplantem al cor de les muntanyes de Prades, a Capafonts. Farem senderisme per la vall del riu Brugent, parlarem amb un pastor i tastarem els seus formatges artesanals. Ens hi porta la Meritxell Omella, de l'empresa de guiatges El Brugit. Encetem un cicle de senderisme que ens mantindrà ben entretinguts vàries setmanes. A cavall, entre les valls de Baztán i de Bidasoa, entre Navarra i el País Basc, farem la ruta dels contrabandistes. 7 etapes. Sí, ho heu sentit bé. 7 etapes. Avui la primera, de Beins a la Bayen fins a l'Alto de Artesiaga. I prepareu-vos perquè ens endinsarem al pedregós desert de Gobi, a Mongòlia. El fotògraf i escriptor de viatges Jordi Canal Soler ens presenta en 4 capítols el seu recent viatge a aquest país asiàtic amb una expedició arqueològica que rememorava els 100 anys de la que va fer Roy Chapman Andrews, qui buscava els orígens de l'home en aquest indret. Aquests seran els continguts d'un Sendes que comença ara mateix. Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Si el Camp de Tarragona és un gran amfiteatre que mira cap al mar, al capdamunt de les graderies és la muralla de muntanyes que el tanca cap a l'interior. Un rere país sovint menys tingut, poc poblat, que ha conservat la seva autenticitat i essència bastant millor que altres territoris veïns. Avui enfilem la carretera TB7041 des d'Alcover i que ens porta cap a Prades. Quan portem circulats una mica més d'una 20 quilòmetres de revolts, envoltats a banda i banda de pins blancs, i hem superat el Coll Roig, se'ns obre una petita vall i al fons, sota el picor andant, un poblet de cases apinyades dalt d'un turó. És cap a Fons, a l'extrem nord del Baix Camp. I hem anat fins a Capafonts per proposar-vos una activitat molt completa. En una matinal de poc més de 4 hores farem 3 activitats organitzades per l'empresa de guiatges El Brugit, sota el nom Un matí fent de pastor. La seva responsable, Meritxell Omella, ens les apunta.
1: Una activitat de migdia en què combinem el que és senderisme tranquil per la vall del riu Brugent i també passant per l'ermita de Barrulles de Capafonts amb la trobada amb el pastor i el seu ramat i conèixer el seu dia a dia, conèixer les seves cabres, que són super manses i simpàtiques, i acabar fent un tast dels formatges a la seva formatgeria, des de formatge fresc, de mató i de formatge curat.
0: El primer és el primer, caminar. Una ruta de 2 hores per la vall del riu Brugent, apta per tots els públics, molt entretinguda. Ens situem, evidentment, en el punt de sortida.
1: Doncs sortim del poble de Capafonts a peu i baixem cap al riu Brugent. Un dels primers punts interessants per on passem és el Pont Vell, que és per on passava l'antic camí de Prades a Mont-ral. A dia d'avui allò ens sembla un caminet molt petitet, però era una autèntica autopista a passar fins al punt que es va arribar a fer aquell pont, un pont que va sobreviure als aiguats del 94. Des d'aquell pont ja estem allí al costat del riu, des d'allí també podem veure el molí de més amunt, que és un dels molins fariners dels 3 que té cap a fons al llarg del riu Brugent, i aquí ja voregem el riu, el creuem un parell de cops i ja enllacem amb el barranc del Fort Tauler cap a l'ermita de Barrulla.
0: Doncs la Mare de Déu de Barrulles és al nord-est de Capafonts, una ermita originària del segle XII cap al XIII, refeta als anys 50 del segle passat, situada en un bonic paratge. Hi farem aturada una estoneta i tot seguit continuarem caminant.
1: I d'aquí ja anem cap al Tancat del Pastor, que és el barranc del Barral, que és un dels afluents del Brugent, i allí ens trobem el pastor amb les carretes. Estem allí una bona estona amb ell, conèixer les cabres, conèixer una mica com era el seu dia a dia, i d'allí anem cap a la formatgeria. En total estem fent uns 4,5 quilòmetres com a molt de caminada, són uns 150 metres de desnivell positiu, que en total l'excursió en si, és a dir, des que sortim a peu del poble fins que ens trobem el pastor i esmarxem unes 2 hores bones, perquè us fa una idea de fins a quin punt anem xinotxana tranquil·lament, I després, entre que ens trobem al pastor, estem xerrant amb ell, l'acompanyem a la formatgeria i, si en el cas de formatges, ens hi estem un parell d'hores més.
0: Ja de tornada cap al poble i just a les afores del mateix, el camí i la matinal culmina amb la tercera part de la proposta, la salada recompensa, el tast del producte que la parella de pastors, composada pel Sergi i l'Eva, fan a la formatgeria de la Vall del Brugent, amb la llet que munyen a diari del seu ramat, format per prop d'un centenar de cabres. Aquest és el menú degustació.
1: Entre que tastem el formatge fresc, que és un formatge boníssim, que fan allí directament, és un formatge molt bo i gens industrial, i a part d'aquest formatge fresc, tastem el curat, que a vegades té un de més tendre i un de més curat, i el mató amb mel. És un moment en què realment podem assaborir, no, els fruits de tota la seva feina.
0: La Meritxell Omella ens posa en valor que una parella com la formada pel Sergi i l'Eva hagin abandonat la ciutat per fer de pastors en un poble de poc més de 100 habitants, fomentant un ofici del sempre sofert sector primari, tan imprescindible pel territori com menys tingut per les administracions.
1: Que tinguem pastors, doncs, és un luxe que cap a fons tingui una parella de pastors, perquè també és un dels oficis en perill d'extinció que tenim aquí a muntanya. Cada cop ens queden també menys pagesos que vulguin treballar allà. Cap a Fons té, per exemple, camps d'avellaners on es conrea l'avellana de muntanya, que és una de les més bones que hi ha. També tenim ametllers, però és una zona on està costant molt, doncs, fixar població i aconseguir que hi hagin nous pagesos. Això és una crisi del sector, no només aquí, sinó a tot arreu.
0: S'ha acabat la matinal, però podem allargar la visita a aquest racó de les muntanyes de Prades fent un tomb pel bonic i pintoresc nucli de Capafonts. Passarem per la neoclàssica Església de Santa Maria i, molt a prop seu, un punt molt destacat, un antic forn de pa d'època medieval.
1: Capafonts és un dels pobles més bonics que tenim aquí a Muntanyes de Prades. Està tot dalt d'un turó al capdamunt de la Vall del Brugent. L'arc de muntanyes que tanca aquesta capçalera del Brugent està controlada i esguardada pel Pico Randant, que és una de les pedres, junt amb la ninota, més característiques d'aquí, de la part alta de la vall. I el poble en si val molt la pena visitar-lo a peu, tranquil·lament. De fet, ara, afortunadament, ja no es pot entrar amb el cotxe dins del poble, tret dels veïns, s'ha de deixar aparcat a les afores, en un aparcament que hi ha just al costat del punt d'informació. I si s'arriba bé d'horari també, o en altres dies, es pot visitar l'antic forn de pa que han restaurat, que és del segle XIII, que està al costat just sota de l'Ajuntament. I també hi ha la casa de Cal Macià, una de les més antigues del poble.
0: Un matí fent de pastor combina, doncs, el senderisme, el patrimoni humà i la gastronomia. És una de les moltes propostes d'aquesta petita empresa de senderisme, enoturisme i guiatge que es diu El Brugit i que la Meritxell va obrir l'any 2013. Ella mateixa n'explica la filosofia.
1: Moltes de les nostres activitats es conviden amb visites a productors perquè només podem explicar el nostre paisatge a través també de la gent que el conrea. No, nosaltres no estem caminant pel mig de la selva inexplorada. És un territori el nostre i un paisatge que s'ha conreat i s'ha modelat no tan sols des de segles, sinó des de fa mil·lennis, no? Transmetre una mica tot aquest coneixement ja del territori i aconseguir que la gent sigui més conscient del que té molt a l'abast de la mà, a una distància relativament curta de casa seva, i ser més a més podem donar veu i podem donar a conèixer els productors que viuen i treballen i modelen el paisatge per on passem, doncs encara molt millor. A part d'això, doncs, perquè som una agència de viatges, organitzem el cap de setmana viatges, tot el que faci falta, turisme de natura, cultural i també relacionat amb el món del vi.
0: I sobretot, un projecte molt centrat en les comarques de l'interior de Tarragona. Des dels Sendes ja els vam descobrir fa un any, quan vam explicar una ruta circular anomenada El Brugit de la Vall, per les muntanyes de Prades. També fan moltes propostes pel Montsant i el Priorat, i altres raconades. La Meritxell recorda que l'interior de la Catalunya Sud és un gran tresor, sovint massa oblidat.
1: Tot i que sembla que visquem en un forat negre inexistent, no? Només es coneix la part de la costa aquesta tan dita Costa Daurada, i la part interior sembla que també no existeixi. Una de les riqueses més increïbles que tenim aquí, al sud de Catalunya, és que en un territori molt petit tenim una altíssima diversitat de paisatges, d'entorns naturals, d'ambients culturals, de patrimoni històric, de gastronomia, de deos de vi. En tenim més de 5, tenim més de 2 deos d'oli d'oliva, vull dir, tenim una dea avellana de Reus. És a dir, en un espai molt petitet, en què en mitja hora, 45 minuts, conduint, fent bé que et canvia tot radicalment, no? I que sempre he considerat que és un territori i una riquesa que hem d'aconseguir explicar, tot i que ens costa molt, perquè és molt desconegut, no?
0: Bé, des del Sendes fem la nostra petita aportació per recórrer tot aquest meravellós rerepaís de Tarragona. Per més esculls de muntanyes que calgui superar, per més revolts que calgui fer.
2: Sendes.
0: Tornem a reprendre els Sendes, allò que en diem aquests cicles de diversos capítols que ens porten a fer una ruta d'aquestes, allò per fascicles. Xavi, tio, què tal, com estem?
3: Ah, Maria,
4: Déu vos guard.
0: I anem? No és una ruta de dos, tres dies, quatre, que n'hem fet alguna fins i tot de cinc? Quants?
3: Si posem bé, una ruta de 7 dies.
0: 7 dies?
3: Sí.
0: Mare meva!
3: Els que ens seguiu de fa temps recordareu que hem fet diverses propostes de rutes per llocs molt diferents. I avui ens posarem en una ruta diferent de totes aquestes per l'entorn on anirem. Estem parlant de la Senda de los Contrabandistas del Bidasoa, una ruta circular de 153 quilòmetres en 7 etapes que ressegueix les valls de Baztán, Bidasoa, és a dir, Navarra i un tros de Guipúzcoa fins a tocar mar a Irún, per entorns de boscos mixtos i fagedes, sobretot, amb força activitat agrícola, ramadera, forestal, amb paisatges ondulats, sempre verds pel clima atlàntic. És una ruta que combina esport, natura i cultura per espais naturals protegits, en què trobarem restes prehistòriques, restes de la romanització, també restes de l'edat mitjana, i com el nom indica, ressegueix senders i passos de muntanya que van tenir força importància en el contrabandisme, sobretot a mitjans del segle XX. I com que és un recorregut circular, es pot començar on es vulgui, per comoditat. Nosaltres la vam començar a Veintzelavaien, que seria el final de la tercera etapa oficial, si es comença des d'Irún.
0: La verda i frondosa Nafarroa, o el verd Pirineu navarrès, i també una mica basc, com hem pogut comprovar avui al Sendes, primer dels 7 capítols. Punt de sortida.
3: Doncs anem a començar a caminar des de l'alberg de Veintza, és un poblet rural de poc més de 200 habitants. Ens enfilem de seguida, només sortir del poble, per una pista que, després de passar per una granja, es posa en una magnífica fageda, i el camí en ziga-zagues, acompanyats amb trams amb falgueres, ens va remuntant fins al coll d'Orraita, 400 metres més amunt del poble. Aquí girem a sud i ja a planers anem un tros per llom fins que comencem a baixar cap a l'àrea recreativa dels embassaments de l'Eurza. Passem una font on podem agafar avituallament d'aigua i, per espais oberts entre bruc, arribem a la presa de l'embassament superior i llavors la traspassem, i per l'altra banda, entre faig altra vegada, comencem a remuntar un camí que ens du a passar primer per un petit menhir i després per restes d'una antiga via romana, i més amunt arribar al Collado Zumardena, on ens unim al GR12. Aquí el que fem és comencem a baixar per dins de fageda, anem a passar per diverses restes prehistòriques, passarem primer per petits dolmens, són el dolmen Pitorzar i després el dolmen Mugazoro. Arribarem de pla fins al coll de Bagaundi, anem resseguint uns lloms oberts que ens duen a passar per una petita font arran de terra a la vora de Ventachar, que és un altre collet, que per l'altre cantó ens comença a baixar fins a les restes d'una antiga venta, al costat just d'una pista que ens porta a passar per un gran abeurador per al bestiar que trobarem en tots aquests espais oberts de prats i que ens duen a acabar de baixar a la Venta Quemada. És el punt on creuarem la carretera comarcal del port de Belate, que és per on passava l'antic camí ral de Baztán, i per on, més en concret, per sobre dels túnels de l'actual carretera nacional que entra a la vall de Baztán venint des de Pamplona. El que fem és continuar encara pel GR12, deixarem les imponents runes de l'antic monestir hospital de Nuestra Senyora de Belate al fons de la petita vall per on anem, ens enfilarem fort per un petit tram fins al nou edifici de l'ermita refugi de Santiago, i remuntant suau, després de passar alguna petita borda de pedra, anem a treure el cap en un collet arbós que és el Collado de Garzaga. Aquí encara ens hem d'enfilar més per suaus lloms que ens duen a passar per espais complets completament oberts als quatre vents, la rodonidet Cimet de l'Ocolines, 1.355 metres d'alçada, i no és només l'alçada màxima de l'etapa, sinó de tota la ruta. Tenim unes vistes precioses del Saioa, és un cimet que tanca la vall de Bazán pel sud, després encara ja anirem a acabar de baixar el Collado de Ocolín i continuarem encara baixant fins al Collado de Sagardegui, on anirem a trobar una pista ampla que, passant per una altra borda molt més moderna i gran, ens acaba desembocant al Puerto de Arteciagas, al final d'etapa, i on hi ha la carretera local que ens baixa a Elizondo, que és la capital del Baztán, i on haurem d'haver contractat prèviament un servei de taxi, perquè a l'Alto de Arteciaga no hi ha completament res, ni tan sols les restes de cap antiga venta.
0: Doncs bé, haurem d'agafar un taxi, però escolta'm, el paisatge i la ruta s'ho val, eh? Aviam, anem a fer la fitxa tècnica, distància recorreguda.
3: Doncs
0: Déu-n'hi-do, eh?
3: Estarem parlant de 27 quilòmetres.
0: Déu-n'hi-do. Desnivell.
3: 1.425 metres de desnivell positiu i 850 metres de negatius acumulats els dos.
0: Temps?
3: Posem-hi unes 8 horetes, xinutxano, per poder gaudir de la magnífica fageda, de totes les restes prehistòriques i d'altres d'altres èpoques que haurem anat veient, i de les vistes panoràmiques.
0: El d'avui no és una caminadeta senzilla, i no. Això es mostra amb el grau de dificultat de l'1 al 5.
3: Si posem fàcilment 3 sobre 5, bàsicament per la distància i pel desnivell aquest dels 1.450 positius.
0: Referències a internet.
3: Doncs a internet obreu el lloc web oficial de la ruta, que es diu contrabandista.com, contrabandista amb dues cas, la primera i l'última C, amb el perfil i l'itinerari de totes les etapes.
0: Doncs gràcies, Xavi. Fins la setmana vinent, segona etapa.
3: Salut i República.
2: Hola, què tal? El meu nom és Jordi Canal Soler. M'agrada definir-me com a explorador de la diversitat del món, i sóc fotògraf, escriptor, viatger, i avui he vingut a parlar-vos de la meva última expedició, que va ser a Mongòlia.
0: El desert de Gobi és un vastíssim altiplà de prop d'un milió de quilòmetres quadrats, el doble de la superfície de tot l'estat espanyol, perquè us en feu una idea. Allà, fa 100 anys, Roy Chapman Andrews hi va voler buscar els orígens dels humans, però hi va trobar restes fòssils de dinosaures. 100 anys més tard, una expedició científica de caire multidisciplinar ha volgut recrear aquell viatge i la seva aportació. Un d'ells era en Jordi. En 4 capítols ens explica com és aquesta vasta extensió del desert de Gobi i també altres punts de Mongòlia, els quaderns del viatger.
2: L'expedició pròpiament va ser una expedició muntada per gent de l'Explorers Club de Nova York, i la idea era recrear un viatge que 100 anys abans havia fet un explorador americà, que es diu Roy Chapman Andrews, que hi va anar finançat per una sèrie d'homes forts de Nova York, però també en part enviat per el que era el Museu d'Història Natural de Nova York. La idea del viatge en si era no només emular aquest primer viatge, sinó també incorporar-hi coneixement científic, no? I per això anàvem una trentena de científics i d'exploradors. I, per altra banda, també 5 científics de diferents branques provenents de Mongòlia. Ens vam dividir en grups, i cadascun d'aquests grups depenia d'aquest científic local, no? Jo, en concret, era qui liderava el grup de paleontologia, i el que nosaltres fèiem era seguir les directrius del que seria el responsable de paleontologia, que es diu Mein Bayar Bouvei, és un dels homes més importants de la paleontologia de Mongòlia i és el director de l'Institut de Paleontologia de Mongòlia. L'expedició va durar una mica més de 2 setmanes i vam estar principalment al desert del Gobi, des d'on vam sortir, des d'Ulan Bator, per arribar allà, amb 3 ubicacions diferents al desert del Gobi, perquè el que volíem era anar a buscar fòssils principalment, però també anàvem amb diferents grups per tractar diferents disciplines de coneixement científic, tant geologia, biologia, herència cultural, i que ens va permetre doncs, aprofundir molt en el coneixement. El desert del Gobi, com que li diem desert, ens l'imaginem segurament amb dunes, que és el que típicament doncs, vens a pensar quan penses en un desert, no? Però, curiosament, aquí al desert del Gobi només hi ha un 3% de dunes de sorra. De manera que tota la resta és com una extensa planura de pedreta, de grava, que fa que, en certa mesura, sigui força monòton de moure't per allà. Té alguns llocs amb moltíssim encant que són allà on hi ha les muntanyes, els sortints, els cingles, que fa que tota aquella erosió del vent, però també de temporades de pluja, doncs fa que sigui un paisatge espectacular. Té 1 milió, aproximadament, de quilòmetres quadrats d'extensió i es troba al sud de Mongòlia. De fet, fem frontera amb les muntanyes d'Altai, amb el que seria pròpiament la zona del nord de Xina, a la planura del Tibet i després també doncs, les planures pròpiament del nord de Mongòlia. No? De manera que sempre estem parlant d'una regió al sud d'Ulan Bator. Quan vas allà, has d'anar amb paciència perquè la manera de moure't, que és amb furgonetes, a no ser que agafis doncs, un avió, doncs és llarg, pesat i, a més, normalment bastant dur, perquè són furgonetes russes que la comoditat no és el seu fort. Passen per tot arreu, per les pedres, pels rius, per la sorra, fantàstiques, però tenen un inconvenient. No estan pensades per persones, perquè són tan incòmodes que realment acabes baldat. Nosaltres anàvem a excavar, i per excavar tu no agafes i fas un forat qualsevol al terra, no? Necessites trobar estrats. I aquests estrats, justament, doncs es troben amb el que són les afloracions rocoses, a nivell doncs, de cingles, de muntanyes, no? De manera que distribuïdes, sí, dins d'aquest espai d'un milió de quilòmetres quadrats, doncs hi ha algunes ubicacions que són, no són aquest altiplà de pedra i de grava, sinó que ja són llocs on la roca sorgeix. I aquí és on anàvem, per sort, perquè és molt més bonic, perquè arribes allà i dius, ostres, quina muntanya, no? Aquí, tota ella erosionada, estem parlant que de vegetació n'hi ha poquíssima, de manera que és realment trobar-te amb la roca mare, i per tant, aquí és on podíem anar caminant, passejant entre les roques per anar-nos fixant en aquells fòssils que, a causa de l'erosió, anaven apareixent i quedaven a la vista. El lloc més important on vam estar del Gobi justament és on va arribar Roy Chaman Andrews, i de fet en llengua mongola es diu Bayanzak, que fa referència a l'abundància d'uns arbustos determinats, però justament ell, donat el paisatge realment increïble, són uns cingles de roca molt erosionats, però que a més amb el sol de la tarda s'encenen. La pedra vermella, doncs amb la llum del sol sembla que siguin flames, no? I ell justament li va dir flaming cliffs, que seria doncs cingles flamejants. A nivell de paleontologia és dels llocs més importants del món, dels jaciments més importants, perquè aquí és on hi va trobar per primer cop els ous de dinosaure, però a més també hi ha hagut doncs, moltíssimes espècies que s'hi han trobat, no? I nosaltres mateixos doncs, quan vam venir aquí doncs, vam trobar un esquelet sencer de Protoceratops, més es va batejar Protoceratops Andrewsi, que és, fa referència doncs, al Roy Chaman Andrews, no? De manera que és un lloc realment magnífic, i vam tenir la sort que gràcies a venir amb referències de l'Institut de Paleontologia van poder dormir en un lloc en què està prohibit, només més que doncs, pels científics, no? És una espècie de balcó just davant d'aquests flaming cliffs, de manera que quan ens despertàvem o quan anàvem a dormir doncs teníem aquest espectacle del sol amb aquestes parets flamejants realment increïbles.
0: Punt i final, us donem les gràcies per haver arribat fins aquí i ens emplacem per la setmana vinent, on seguirem descobrint Mongòlia. Trepitjarem de nou al Pirineu Navarrès i farem una interessant visita a un monestir de la Noguera. Tot això ho fem possible l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla des de l'edició i presentació, en Jaume Monés. Gràcies per acompanyar-nos. Salut, cames i molt bona ruta.

0: A la vida, com en el gust, cadascú segons les seves capacitats. I cal entendre i saber conformar-se.
1: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
2: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
3: Bona nit.
4: Informació, música, entreteniment.
5: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra.
6: És maco, això, eh?
7: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
8: Sí, sí.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
2: 972-51-1268.
1: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
2: 656-19-70-62.
1: Tilin, tilin, tilin, tilin, tilin. Doncs sí, que truqui el més valent, vinga!
3: A que truco! A que truco!
1: Bueno...
4: És una aventura i un risc per a les persones amb mobilitat reduïda i una experiència desagradable per als altres usuaris. Les aventures són infinites. Aquesta és l'última. El passat dissabte, primer agafo un autobús amb una rampa amb un desnivell d'esgló que, si no m'ajuden, caic. A la tornada, quan pujo amb la rampa, es tanca la porta i cau la rampa. M'agafen i m'ajuden. El conductor no sap què ha passat. La rampa no es mou i tots els usuaris han de baixar. El següent autobús, la rampa no funciona i els usuaris, per segona vegada, han de baixar. Hi ha queixes i discussions. Arriba el tercer autobús. Amb la rampa amb desnivell i esgló, m'ajuden per no caure. Pregunto, què passa amb el funcionament de les rampes? En fan el manteniment? Les proven abans de sortir? I per què rampes perilloses?
5: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
6: Què?
5: Busca tranquil·lament.
6: Home!
7: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
8: No? Si no s'ho creuen.
9: Sí.
8: Si no s'ho creuen.
10: Ui!
7: Tranquil·lament.
5: I el més important, lliurement.
7: Lliurement.
8: Lliurement.
5: Que som Ràdio Vilasacra.
8: És difícil, eh? És difícil.
5: És clar.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de raó.

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La poesia i la màgia s'uneixen en aquest preciós poema que avui ens recita la Montse Macías.
3: Hola, embaladits. Em dic Montse Macías. El poema que he escollit es titula Ocells de paper i l'ha escrit el Ramon Besora. A l'escola, l'esquirol, la guineu, el cabriol, la fagina i l'eriçó canten aquesta cançó. Plega't, plega't, paperet, que farem un ocellet. Plega't, plega't, paperó, que farem un ocelló. I els diu el mestre, un gat fer. Ara, amb uns fulls de paper, llapis, pintura i pinzells, podeu fer bonics ocells. Quan la feina han acabat, diu content el mestre gat. Aquests ocells tenen vida, i afegirà el mussol. No són ocells de mentida, sinó ocells de caníbol. Sorprès fa el petit senglar, ja es comencen a enlairar. Si eren retalls de paper, quina màgia han pogut fer? I amb cants aixequen el vol. El pit roig, el verderol, la perdiu, el gafarró, la puput, el reietó, el pigot, la cucareta, el passarell, l'oreneta. I quan s'apropa l'estiu, cadascun d'ells es fa el seu niu.
2: Un poema preciós. Gràcies, Montse. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
4: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: Fins diumenge, Figueres, a l'Alt Empordà es converteix en la capital de la dansa contemporània amb l'arrencada del festival Figueres es mou. En aquesta 13a edició, el festival se centra en el procés de fer-se gran i dona especial protagonisme a les persones de més de 60 anys. Ens ho explica la Núria Peraire.
1: Sí que a vegades penso que què ens queda ara ja.
2: Cinc dones de Figueres entre els 71 i els 74 anys protagonitzen l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia La Côte Follet. Ho fan juntament amb artistes d'acrobàcies en un show que parla sobre la memòria, l'oblit i les transformacions que causa el pas del temps. És una de la vintena d'espectacles que es poden veure a la capital de l'Alt Empordà en diferents espais de manera gratuïta fins al 5 de juliol. Una de les responsables, Georgina Vilés, explica la temàtica d'aquest any.
3: Posem la mirada en aquest procés, no, de fer-se gran com a acte comunitari i també de posar la mirada exactament justament en la bellesa, no?
2: Una de les característiques del festival és el programa de suport a la creació. L'any passat, la companyia Marc Fernández va estar treballant en una proposta amb la Colla Castellera de Figueres, que celebra els 50 anys, i aquest any presenta l'espectacle.
3: I va estar fent aquesta investigació corporal, realment, amb la Colla Castellera, per veure, no, tot aquest llenguatge, no, de la cultura de castellera, com la podia portar en el seu espectacle, no? Llavors, ja l'any passat va estar durant uns quants dies a Figueres treballant amb ells i amb elles.
2: La companyia ad hoc i porta Salida d'Emergència, on set personatges entre els 60 i els 80 anys s'escapen per error d'una residència i faran un recorregut pels carrers de Figueres. Un recorregut, diuen, poètic i amb humor.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: I parlant d'emocions.
8: 41.
9: Anem a temes.

0: tothom. Mec!
1: Ostres.
0: Què diu el carrer? Molts cops ens pensem que diem les paraules en català, però en realitat són barbarismes. Avui ensenyarem fotografies d'objectes per saber com es diuen correctament.
2: Aviam. No veig.
3: Ui, una estanteria. Està malament, no?
2: On es posen els llibres? A la?
4: A les estanteries.
5: O a l'habitació, on et vingui de gust, a l'entrada, a tot arreu.
2: Però els llibres, el moble?
5: El moble, sí.
2: El moble, com es diu, la?
5: L'estanteria.
6: Una estanteria.
2: Què?
6: Què és això?
5: No?
2: L'estanteria, la?
5: La, ja l'hem pifiat. Ja.
7: Una estanteria. Una
2: estanteria. Ah,
7: com ha dit? Prestatgeria.
2: Molt bé.
7: Com? Prestatgeria.
2: I això?
6: No és un gos d'atur, no?
2: D'atur? No.
5: Ja està, ja l'hem pifiada.
8: Un... Sí, un gos guia, suposo.
5: Mare de Déus.
7: Sí, és un gos de... per secs.
2: I com se li diu, un gos?
9: Però català.
2: De companyia.
7: Ai, espera, espera.
5: Pigall.
2: Pigall.
5: Sí, pigall.
2: Un gos pigall, se li diu. No ho he sentit mai.
6: Primera notícia, primera notícia.
2: I això, els agrada?
7: Sí, sí,
5: maduixes. No, maduixes no.
7: Framboeses. Però,
2: com... No, framboeses no.
5: En castellà.
2: No.
8: Són fruits del bosc.
2: Jets. Super.
4: Un bano.
2: No. Un bano. Sí, un bano o un...
5: Un ventall. Un ventall.
2: Tenim les dues opcions. Bano i ventall. De tu?
5: No. Ja està, ja l'hem pifiada.
7: Una cloixes.
2: Una...
7: Cloixes, no?
3: Petxines, cloixes.
2: Cloixes, molt bé, nois. Aquests barbarismes... que haurem de seguir treballant una mica més. Déu-n'hi-do.
6: De tu?
5: Ja està, ja l'hem pifiada. Ja està, ja l'hem pifiada. Ja està, ja l'hem pifiada. Ja està, ja l'hem pifiada. Ja està, ja l'hem pifiada.
10: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum. Els telèfons d'atenció al client no poden ser de tarifació addicional. 803, 806, 807, 905 i els SMS Premium.
2: Agència Catalana del Consum. Generalitat de Catalunya.

0: L'altaveu del vi. Amb Cristina Cantal.
1: Vol dir el concepte normal? Personalment crec que és l'adjectiu més subjectiu que hi ha, ja que la normalitat depèn de la perspectiva de cada persona. Però sí que és cert que sempre hi ha excepcions que confirmen la regla. Avui ens volem endinsar al món del vi d'una manera més insòlita, descobrint vins de colors singulars, vinyes sorprenents i moltes curiositats més que ens porta una setmana més al sommelier Rafael Sabadí. Benvingut, Rafael.
2: Hola, sí que teus benvinguts.
1: Concepte normal, eh? Estàs d'acord amb mi que és molt subjectiu la normalitat?
2: Sí, tant. I en el món del vi veureu que hi ha coses que no són molt normals, però que realment són les que ens arriben més,
1: eh? I avui volem parlar precisament d'aquests vins més insòlids, no? Explica'ns, què ens faràs? Un recorregut per geografia? Com funcionarà això?
2: Sí, parlarem una miqueta de diferents tipus de vins, que ja sigui per la història que tenen, pel sistema d'elaboració, o per on estan plantats, doncs fa que tinguin aquesta càrrega emocional tan forta, aquests intangibles que diguem, que fa que quan els proves doncs se te posin els pèls de punta.
1: Amb quin vi se t'ha posat a tu els pèls de punta?
2: Avui amb molts.
1: Amb molts. Per quin comencem?
2: Mira, doncs, si voleu us parlaré dels vins que sorgeixen de les vinyes més altes del món.
1: Més altes del món?
2: Sí.
1: Estem parlant de milers de metres d'altura?
2: Mira, tant com 3.000 metres d'alçada.
1: 3.000 metres d'alçada.
2: Aquests es troben a l'Argentina?
1: Sí.
2: A la zona de Salta, és una regió. Llavors, aquí són vins molt, molt especials perquè en aquestes condicions, és una condició doncs, que els vents el que fan és que l'aire sigui molt pur i molt net, i les vinyes no es tracten en cap tipus d'herbicides, ni tenen cap tipus de malaltia ni de fong. Llavors els vins són molt purs, i és una zona doncs, molt important, que realment són vins espectaculars.
1: Però en aquestes altures els fenòmens meteorològics també són variants, per tant, que és curiós que tant ens costi imaginar vinyes a dalt d'una muntanya, per dir una manera.
2: Sí, però hi ha vegetació, perquè també hi ha un factor molt important al món del vi, que és el contrast entre el dia i la nit. I aquí a alçada, sobretot, tenim temperatures diurnes elevades, però la nit tenim temperatures doncs, nocturnes molt baixes, i aquest contrast per la maduració del raïm és ideal.
1: Sí, a la vinya li va bé el contrast aquest.
2: Sí, però no per tot, eh? Han de ser llocs molt concrets. En aquest lloc de Salta tenim temperatures molt de contrast tèrmic i segurament

0: I llavors els vins doncs, estan menys intervinguts a nivell de química. Els vins doncs, sabem que hi ha zones doncs, molt més humides o molt més exposades a tipus de malalties. Per exemple, a l'Empordà doncs, tenim la tramuntana, que això és superbeneficiós per l'estat sanitari de la vinya.
1: També és oxigen, eh?
0: Sí, i s'emporta totes les, ja ho sabem, que les humitats, les malalties. Sí. I això fa doncs, que els vins en aquell siguin més lliures, vins que no estiguin tan repretats, que no estiguin a vegades, o els vins estan molt encorsetats quan tenen una càrrega important de química, doncs això també es percep a nivell sensorial. I quan els vins doncs, són més lliures, doncs els vins d'alguna manera són més digestius i més àgils en boca.
1: Estàvem parlant ara de dalt de la muntanya, a 3.000 metres, però ara es diu l'Empordà, perquè sota l'aigua també se'n fan de vins.
0: Sí, però aquí no parlem de vinyes, parlem d'elaboració. S'elaboren vins acabats, que el que es fan després és l'envelliment es fa sota el mar.
1: D'acord, clar, no tenim vinyes sota el mar. No hem arribat, potser algun dia arribem
0: no,
1: a aquest punt.
0: No, però sí que hi ha vinyes que estan a nivell de mar, que segons quina època de l'any estan cobertes de mar i és com si fossin pantans. Això passa a Venècia,
1: sí?
0: Jo ho he vist en vinyes de Venècia, i també a la Camarga francesa, que la Camarga és la zona que està al final del Rosselló i abans de la Provença. Hi ha una zona que es diu la Camarga, que això, doncs, un mes a l'any passa el mar està per sobre la vinya i són vins que tenen un toc de salí molt important en boca perquè clar, el mar reflexió del
1: clar.
0: Mar
1: i no afecta a nivell de la vinya? De...
0: Sí, sí, afecta però en aquest cas positivament
1: vale, no la mata, diguéssim, no, el fet d'estar coberta
0: l'aigua sí, però durant, sí, sí. No és tot l'any, és un transcurs de l'any determinat
1: sí, és a nivell natural però crea realment un vi doncs, amb aquest punt salat, no? Podríem
0: sí.
1: Dir
0: sí, sí.
1: Molt bé.
0: Llavors, vi del desert.
1: Del desert.
0: Sí, imagina't com es pot fer vi al desert, amb temperatures tan extremes.
1: Sí, també hi ha aquest contrast de dia i de nit en el desert, no?
0: Sí, sí, també hi ha aquest contrast, i sobretot allà el que marca més és que no plou. Jo us parlaré d'un vi que jo treballo, que m'agrada molt, sobretot, recomanar-lo, que és un vi del nord de Xile, del desert d'Atacama. I això és una zona molt àrida, perquè només plou un dia a l'any.
1: Un dia a l'any?
0: Sí, però com que està... és un tipus de desert que està molt a prop de l'oceà Pacífic, llavors rep aquestes brises marines, que això fa que, doncs, que les temperatures normalment siguin equilibrades, estem una mitja de 20, no superen mai els 25 graus, que això és molt bo, i llavors a l'hivern, l'estiu, quan hi ha el desgast, el desgel, perdó, de la cordillera dels Andes, hi ha uns rius que passa per allà a prop de les vinyes, que es diu el Huasco, i tot aquest desgel doncs, es transforma en riu, en aigua, i això el que fa és refrescar les vinyes.
1: Per tant, per molt que plogui un dia a l'any, sí que d'alguna manera, encara que sigui més externa, reben aquesta aigua que necessiten doncs, per anar sobrevivint, no?
0: Sí, es nodreixen del riu.
1: Carai!
0: Doncs aquest també és un vi important, eh? Llavors, un altre seria els vins de gel.
1: Vins de gel. Aquests sí. Són els dels postres?
0: Sí.
1: Ampolles primes...
0: I cares.
1: Sí, cares, sí.
0: Petites i cares. Té només una ampolla petita, normalment, d'aquestes especials, va bé.
1: Sempre. Però això amb tot, perquè els perfums bons també sí. Són petits, i cars.
0: Doncs això, en condicions climàtiques molt fredes, com pot ser al nord-est del Canadà i en alguns llocs d'Alemanya, es produeixen un tipus de vins que es diuen els vins de gel. I aquests és una elaboració molt delicada, perquè es fa... només es recullen durant la nit i perquè concentren el màxim de sucres i àcids. Llavors han de ser nits molt concretes, que el raïm es pugui agafar congelat i que geli, que creix entre els menys 5 i menys 8 graus. Ha de ser entre aquestes temperatures.
1: I per tant, doncs, el que és la recol·lecta del raïm ho fan quan està completament gelat.
0: Sí. Sí, sí. Llavors hi ha un altre tipus de vi de gel que es fan a nivell industrial o a nivell artificial, que són agafar el raïm sobremadurat i es congela a càmeres o frigorífics, però jo no. Jo parlava quan es fa realment que es cull congelat de la vinya. Llavors això han de ser llocs molt, molt concrets.
1: Ja hem dit que vam ampolla prima i cara, però a nivell degustatiu, aquest vi de gel, perquè l'oient se'n faci una idea, que com és?
0: És molt concentrat. Sobretot són aromes i gustos a mel, a cítrics confitats, i llavors són àcids a la vegada. Són densos, tenen molt de sucre, però també són molt, molt refrescants. Són vins màgics.
1: Vins de gel, una altra sí. De les curiositats que tenim en aquest món del vi. Quines altres tenim?
0: Llavors tindríem un altre vi, que seria el vi dels Reis, o el rei dels vins,
1: sí?
0: Que també són vins amb molta història, que daten del segle XVIII, i llavors és un vi que es diuen vins Tokai, i que estan fets a Hongria. Llavors

0: vins que estan fets a través d'un fong que el que fa és ataca la vinya, podreix el raïm i concentra els sucres i els àcids. I aquest és un tipus de fong que es diu Botrytis cinerea, que s'origina en zones on el clima és, són matins molt humits i tardes assolellades. I això fa que no es faci malbé el raïm, sinó que en altres zones el podria, aquí no. Aquí el podreix, però li aporta uns beneficis.
1: Carai, i això, però estem parlant d'anyades molt antigues o això es fa anualment, diguéssim?
0: És un vi que fa anys que s'elabora, fa molts anys, fa dos segles, però se continua fent a dia d'avui. I són vins molt... molt reconeguts pels professionals, i en dic el vi dels reis perquè aquests els bevien els tsars, els reis, els tsars russos.
1: Sí.
0: Era el tipus de vins que se'ls oferia amb motiu de celebracions.
1: És el vi selecte, no? Per excel·lència,
0: sí.
1: Podríem dir.
0: Aquest seria un altre tipus. Llavors, un altre tipus seria el vi de Retsina, que és un vi grec que s'elabora ja fa més de 2.000 anys.
1: Uf.
0: I és un vi que no té bon gust, perquè té, sobretot té un gust molt marcat a resina de pi, perquè el que es feien abans, quan els vins es feien amb àmfora, que encara aquests vins es continuen fent,
1: sí,
0: es sellaven perquè no entrés l'oxigen i no fes malbé el vi, amb resina de pi. Llavors la resina de pi feia de sellat, però també
1: contribuïa en el vi,
0: l'aroma,
1: no?
0: I el gust del vi.
1: Per tant, no és bo, però és molt valorat, o és curiós.
0: Sí, és una cosa, és una curiositat.
1: És curiositat,
0: sí,
1: en aquest
0: sí,
1: cas.
0: Vull dir són vins que tira una mica enrere, a vegades, has d'estar acostumat, però clar, saps veient història i antiguitat. Pensa que tenen 2.000 anys d'història, aviat has dit.
1: A la gent li agrada, tot aquest concepte emocional que hi ha, la història, no?, que hi ha darrere d'un vi. Realment, potser molta gent la busca, més que una ampolla simple,
0: sí,
1: sinó tot aquesta càrrega emocional que deies tu al principi.
0: Sí, cada cop més, perquè els vins cada cop són millors. Realment són vins, els vins cada cop són més perfectes, estan més ben elaborats, no tenen defectes, però aquesta part d'imperfecció i a la part tota aquesta càrrega que et comentava, ja sigui a nivell de història o a nivell de clima extrem o tots aquestes intangibles, doncs això a la gent li arriba molt més que no dir-li, doncs aquest vi doncs té aquest gust i té aquest aroma i està tant de mesos en barrica. Això és una cosa que no transmet tant com l'altre.
1: Uh-huh. I el concepte emocional, ja sabem que a dia d'avui és important, també per destacar. No sé si ens en portes algun més o si ens portes alguna recomanació, o
0: bueno,
1: és que ens n'has fet moltes avui, eh?
0: Bueno, en farem un altre, que és un vi, són vins que estan fets en terrenys que estan compostos per fòssils marins. Són vins que, doncs, pensa que fa 18 milions d'anys estaven coberts per mar.
1: Sí?
0: I van estar coberts de mar durant 3 milions d'anys.
1: Uau.
0: O sigui, fa 18 milions d'anys i van ser 3 milions d'anys que aquestes vinyes estaven cobertes per mar anteriorment. I això són zones com el nord de França, que és una zona que es diu Chablis, i aquí en tindríem un al Penedès, que és el massís del Garraf. I això el que fas és que quan vas al terreny, doncs trobes tot de corculles, de cargols, d'ostres, tot
1: petxines, no?
0: Tot integrat i desintegrat dintre la sorra, dintre el terreny. I això era perquè anteriorment hi havia mar, i això dona una càrrega mineral molt important als vins, una tensió en toc salat, que això és molt, molt ben valorat, sobretot en algun tipus de vins.
1: Per tant, tenim vins de muntanya, vins de desert, vins de mar, per tant, realment llocs així excepcionals i que la gent doncs, els hi agrada descobrir, unes curiositats que a mi m'ha agradat molt conèixer-les perquè ho desconeixia totalment. Si me n'haguessis de recomanar un, quin seria?
0: Doncs avui m'aniria a un terreny volcànic.
1: A la Garrotxa?
0: No, a la Garrotxa encara no.
1: No tenim vinyes a la Garrotxa?
0: Sí, se n'està sí? fent amb el canvi climàtic. S'estan provant zones que abans antigament no hi havia hagut vi, però ara pel canvi climàtic doncs, s'està provant de fer vi i de moment són proves, però estan començant a donar bons resultats.
1: Ah, mira, doncs, una curiositat nova que també sabem.
0: Però m'aniré, en aquest cas, m'aniré a Lanzarote,
1: uh-huh,
0: que som, no sé si heu estat, que som, com que parlem de vins insòlids,
1: molt rocós,
0: doncs, sí, molt rocós i volcànic, perquè pensa que el volcà, el Timanfall en aquell cas, doncs, va esclatar fa dos segles i totes les vinyes doncs, estan compostes de cendra volcànica. Llavors això dona un toc de basalt i de fumat al vi molt característic d'aquestes zones. També podria ser a l'Etna, a Sicília, o pot ser també en aquest cas a Tenerife, doncs a les Illes Canàries, però en aquest cas us parlaré de Lanzarote, i és un vi, doncs, una malvasia que es diu Stratus, que és una malvasia dolça, també fet en raïm sobremadurat, i que té aquest toc doncs, tan marcat de fum, de basalt.
1: Doncs ja ho sabeu, també en tenim a nivell volcànic i a nivell doncs, de, ja no només d'aigua, de mar o del que sigui, sinó també amb aquestes cendres d'aquest terreny volcànic com és Lanzarote. Moltíssimes gràcies, Rafael, ha estat un gran recorregut i crec que avui hem après moltíssimes coses.
0: A vosaltres, un plaer. La nit.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: La canya dulce és una de les habaneres més clàssiques, dolces i conegudes del repertori tradicional, molt lligat a la història de la música lírica espanyola i a la tradició del cant de taverna a Catalunya. A diferència d'altres peces que van néixer directament a les tavernes o a alta mar, la canya dulce té un origen culte i teatral. La cançó és una metàfora romàntica i colonial molt típica de l'època, on es compara la dolçor de la canya de sucre, el producte estrella de Cuba, amb l'amor i la fragilitat de les dones criolles. Es la canta el grup Indarra de Vila.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Al voltant del 40% de l'alumnat de primària amb menys recursos econòmics estudia en centres segregats. És una de les conclusions de l'anuari i de l'educació presentat per la Fundació Equitat, que alerta que les desigualtats impedeixen millorar resultats educatius. Laura Hurtado.
2: Segons l'estudi, el 32% de l'alumnat a Catalunya presenta necessitats especials per raons socioeconòmiques. El sistema, però, no té prou recursos per atendre. L'abandonament escolar continua molt vinculat a la renda familiar i el nivell acadèmic es veu afectat per aquestes desigualtats. Mònica Nadal, directora de recerca.
3: Qui ets i d'on vens explica bona part dels teus resultats, més que en altres sistemes educatius. Tenim una escola que és molt poc capaç de garantir aprenentatges amb una certa independència, per dir-ho així, de l'origen social i del bagatge familiar.
2: L'entitat alerta que l'augment de la inversió pública no és suficient per resoldre les necessitats del sistema. En aquest sentit, proposa invertir allà on hi ha més complexitat, reforçar la primària i posar més facilitats per que els joves continuïn els estudis postobligatoris.
4: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.
5: Si busques autenticitat,
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.

0: Lailo lady lali lai lai la lari la la la la lai lai la.
1: I parlant d'emocions.
2: 38.

0: El moviment feminista busca la igualtat social, econòmica, política i cultural de les dones amb la resta de la societat. Però els feminismes no han existit sempre i han anat canviant molt amb els anys, incorporant visions i sensibilitats molt diverses i adaptant-se a noves realitats, com la diversitat sexual i de gènere o la diversitat ètnica i cultural. Si bé és difícil determinar quin va ser el primer exemple de feminisme, hi ha certs passatges de la història que mostren la determinació de les dones de formar part d'una societat igualitària on les dones siguin subjecte actiu. Posar nom a la desigualtat va ser la primera passa del feminisme, identificar que hi ha alguna cosa, i no és la natura, la que obliga les dones a mantenir-se submises. I si la desigualtat no és de naixement, sinó creada per la societat, llavors els drets que tenen els homes també els han de tenir les dones. A Catalunya, el feminisme prendrà una rellevància principal en els moviments polítics i socials durant la transició, i serà a partir d'aquí que grups de dones organitzades aconseguiran incloure les seves demandes a l'agenda política i social del país. Però les reivindicacions venen de molt abans i són hereves del que altres dones ja van fer al passat. Avui cerquem l'origen del feminisme i resseguim les passes d'un moviment que està decidit a canviar el món per fer-lo més just i igualitari. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 9. La lluita per la igualtat. El moviment feminista.

0: Som a l'any 2019. 6 milions de persones surten als carrers de les principals ciutats espanyoles per reivindicar la igualtat entre homes i dones. Al matí s'ha convocat una vaga històrica en què centenars de milers de dones no han anat a treballar per mostrar que sense elles l'economia s'atura. Ho fan sota el lema «Ens aturem per canviar-ho tot». Aquella jornada serà la culminació d'anys de lluita i una nova passa endavant per al col·lectiu, que passarà a ser molt més transversal i impregnarà moltes capes de la societat que fins aleshores no s'havien sentit identificades. Però tornem enrere en el temps. Anem a buscar l'origen del feminisme. Per fer-ho cal anar molt abans de la invenció del propi terme feminisme. Al llarg de la història hi ha dones que parlen de si mateixes exposant la desigualtat a què s'enfronten. Es tracta de casos poc comuns i sovint aporten la visió de dones de classe alta que viuen realitats molt diferents a les de la gent comuna. Montserrat Jiménez Sureda, amb qui vam parlar l'anterior episodi de Miralls de Memòria, és una historiadora especialitzada en feminismes.
1: Existeixen moltes dones que tenen consciència de si mateixes, que passa és que potser aquestes dones volen continuar existint i no porten la rebel·lió fins a les últimes conseqüències, però sí que escriuen amb aquesta consciència de si mateixes papers pel fur privat o papers pel fur públic, i aleshores es reivindiquen. Clar, abans del 18 i del 19 són figures puntuals, molt puntuals, no és un corrent de pensament. A partir del 19 sí que hem de parlar de corrent de pensament, i com que la Unió fa la força, aquest corrent de pensament és el que acaba portant aquestes millores. Però hi ha unes pioneres a les quals devem molt.
0: Una d'elles la trobem a la França del segle XV. Viatgem ara fins al 1405 per conèixer la poetessa Christine de Pizan, qui va escriure La ciutat de les dames. Ens en parla la Mercè Otero Vidal, responsable de l'arxiu de Cala Dona. També ens va acompanyar al capítol anterior.
2: Hi ha una dona francesa, Christine de Pizan, que escriu un llibre que es diu La ciutat de les dames. Aquesta dona ja té una consciència enfront de la misogínia dominant, no? Que les dones, que són les xafarderes, que són unes brutes, que són aquí, vull dir, tot lo típic de la misogínia. Aquesta dona ja fa per manera de fer una història de les dones en positiu, no? I que serveixi per, avui, el que avui en dia diem, empoderar o apoderar les dones, no?
0: I encara una altra intervenció d'una coneguda del programa. La historiadora Carlota Vidal Sánchez ens parla d'una dona que és considerada una de les principals precursores del feminisme.
3: Podem parlar de textos fundacionals com pot ser, doncs, la Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana de l'Olimpia de Gouges. L'Olimpia de Gouges agafa la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà, la Revolució Francesa, text que els propis revolucionaris sempre havien parlat de que no podia incloure les dones, no es podia escriure en clau de gènere i feminista, i ella simplement agafa totes aquelles frases, aquells codis, i els transforma posant a les dones en el centre, no? I demostra que d'alguna manera sí que es podia fer.
0: A partir del segle XIX, les dones comencen a tenir més pes en la literatura i les idees que seran base del feminisme s'aniran expandint i normalitzant, especialment entre les elites culturals. El feminisme començarà a articular-se políticament amb els moviments de les sufragistes, dones que reivindiquen el seu dret a votar. I és que les primeres democràcies europees només deixaven votar als homes. El moviment sorgirà amb pes a partir de principis del segle XX al Regne Unit.
3: Tota una lluita importantíssima pels drets polítics, també pels drets civils, no? Amb moltíssimes traves, sent molt, molt ridiculitzades, no? Si mirem els diaris anglesos d'aquell moment, les vinyetes que les representen, no? Les representen com a dones brutes, com el dimoni, excessivament llibertines, no? Com en aquell moment les estaven entenent.
2: A Amèrica, doncs, hi ha les antiesclavistes, que en realitat són antiesclavistes i són les primeres feministes a la llarga, vull dir, drets humans, i a més, en aquest cas, abans aconsegueixen els drets els negres, sabeu, la població negra, que no pas les dones.
0: Aquest moment històric es considera part de la primera onada feminista, un període de temps en què les reivindicacions de les dones van ser més nombroses i determinants que en èpoques anteriors. La historiadora Meritxell Ferrer Balric, doctora en Història per la Universitat Rovira i Virgili, ens explica què són les onades del feminisme.
4: Expliquem que hi ha diferents onades de feminisme quan hi ha hagut més aquest auge de reivindicacions i de mobilització feminista. La primera onada del feminisme es va produir sobretot a nivell de demanda de drets polítics, sobretot la demanda de dret a vot i de les dones de poder participar en el terreny polític. Es van estenent la reivindicació del dret a vot. Després tenim la segona onada feminista, que la situem cap als anys 60, que és aquesta segona onada més de que va conglomerat, podríem dir, amb altres moviments socials, com podrien ser els drets dels afroamericans a Estats Units, de reivindicació, aquesta una reivindicació més de... Ara ja teníem els drets polítics assolits, ara anem a fer una revolució més personal. El lema de la segona onada feminista és tot allò personal és polític, és a dir, tot el que parlàvem, no? Els drets sexuals, la violència domèstica, la historiografia o la sociologia ens situen cap a la quarta onada feminista. A mi també m'agrada pensar que hi ha tot aquest successiu d'onades, però que el que també està succeint en els últims anys és que el feminisme jo crec que és com una marea bastant imparable, és a dir, la successió d'aquestes onades que han tingut aquests punts més forts de reivindicació i de visibilització, però el feminisme tampoc no ha deixat mai d'existir.

0: Tornem a aquesta primera onada feminista, però ara deixem el Regne Unit per apropar-nos més a casa. A Espanya, a partir de 1850, ja hi ha senyals de sorgiment d'una inquietud intel·lectual de les dones sobre temàtiques que després abordarà el feminisme com a moviment polític i social.
1: Des de meitats del segle XIX tenim claríssimament un moviment feminista. Particularment de les elites, és cert que en molts casos estava protagonitzat per dones que pertanyien a la classe burgesa, però que ja començaven a pensar en la qüestió de la seva pròpia educació i la necessitat de ser educades, no? Tot això al final acaba culminant en la reclamació de drets polítics, finalment, que seria el cas, per exemple, doncs, de la reclamació de Clara Campoamor al Congrés el 1931 en la Constitució Republicana.
0: En el cas català, les reivindicacions de les dones aniran molt lligades a les condicions materials, especialment de les dones obreres. I és que, com ja vam veure al capítol 3 de Miralls de Memòria, les condicions salarials i l'estabilitat laboral de les dones durant la Revolució Industrial eren molt pitjors que les dels homes.
2: Hi ha un feminisme teòric i després hi ha un feminisme pràctic de persones que estan treballant en un determinat sector i es veuen menys retribuïdes que els seus companys de treball per ser dones i potser fan una feina igual o fins i tot amb tasques de més feixugues o de més responsabilitat. Aleshores, hi ha aquestes vagues de dones que demanen, a partir del segle XIX, un salari equiparable o més gran salari o millors condicions de treball, molt millors condicions de treball. Això forma part, aquesta lluita forma part d'una doble lluita per les dones, d'una lluita integrada dins el moviment obrer, però també d'una lluita que és més teòrica. Hi ha moltes filòsofes, hi ha moltes pensadores, hi ha moltes teòriques.
0: Les lluites de les dones no seran només en l'àmbit laboral, sinó també dels drets, com el d'accedir a la formació universitària que els estava prohibida. Les dones aniran conquerint nous espais sempre amb el rebuig dels sectors més conservadors de la política, però sovint també amb recel per part dels més progressistes. Les La Segona República Espanyola serà un salt endavant pels drets de les dones. La Constitució Republicana de 1931 contemplarà drets com el divorci, la prohibició de la discriminació per raons de gènere o la igualtat entre les criatures nascudes dins o fora del matrimoni. Però el vot femení tindrà detractors fins i tot entre les esquerres. Les dones podien presentar-se a les eleccions, però no votar. De fet, el Congrés dels Diputats comptarà amb 3 dones, entre elles Clara Campoamor. Aquesta diputada del Partit Radical defensarà amb vehemència el vot femení i el seu discurs al Congrés es considera clau per l'aprovació del sufragi femení l'any 1933.
3: La Constitució i tota la legislació republicana estableix que les dones són ciutadanes de ple dret de l'estat republicà, en aquest cas, i aconseguim el dret a vot, aconseguim també l'escola republicana, Republicana també va ser molt important per establir que les nenes també, no?, arribés també l'educació a les nenes. Es van establir molts punts importants, també tot el que són l'escola de bibliotecàries, tot el que són tots aquests, no?, treballs que les dones també s'incorporen al treball més, moltes vegades eren treballs més masculinitzats o que havien estat ocupats més per homes. Jo crec que la República va ser un moment on una oportunitat de transformació on les dones van aconseguir ser ciutadanes per uns anys i que després el que va fer la dictadura franquista és convertir-les en súbdites o en ciutadanes de segona.
4: Les passes cap endavant que hem anat donant les dones han estat fruit de l'esforç de totes aquelles que abans que nosaltres s'han deixat la pell als carrers, les cases i les institucions i que han aixecat les seves veus per aconseguir una certa igualtat, tot i que encara queda molta feina per fer. És per això que cal tenir molt present la lluita de les que ho van realitzar amb anterioritat.
5: Estimat diari, avui, mentre m'esteia davant de l'escriptori del meu dormitori, sentia una força ardent dins meu, una passió que creixia com un foc que no pot ser silenciat. És el meu desig de justícia, d'igualtat, que m'omple de determinació i coratge. La majoria d'edat no ha canviat res. No tinc la sensació de llibertat que tant desitjava. Estic convençuda de la necessitat d'un canvi, d'una transformació profunda en la nostra societat, on les dones siguin reconegudes i respectades com iguals als homes. Aquesta tarda, mentre observava els carrers, he pres una decisió. Una decisió que sé que pot canviar el curs de la història, almenys una mica. M'he compromès a assistir a la propera manifestació, una en què les dones exigiran el dret al vot. És una causa noble, una causa que va més enllà del meu propi interès personal. Les meves amigues poden dubtar de la meva decisió, poden considerar-me una dona temerària i imprudent, però jo sé què és el que he de fer. Com podria quedar-me quieta, silenciosa, quan tantes dones, tantes persones lluiten per la seva dignitat i el seu dret fonamental de ser escoltades i comptades? Tant de bo podem aconseguir avenços. Així doncs, les meves paraules són clares i els meus pensaments són ferms. Avançaré cap a la batalla amb coratge i esperança, amb la certesa que el canvi és possible i que puc ser part d'aquest moviment cap a una societat més justa i igualitària. Aquest dia marcarà un abans i un després en la nostra societat. Les dones farem història.
6: Clara, què fas?
5: Estic escrivint el meu diari, Carlota. Vols alguna cosa?
6: Sí, de fet, volia preguntar-te una cosa. Per què vas a la manifestació? El pare diu que és perillós i no entenc per què les dones volen votar.
5: És normal que no ho entenguis, Carlota. El pare pot tenir les seves pròpies opinions, però això no significa que siguin les úniques correctes. Les dones volen votar perquè creuen que tenen el mateix dret que els homes a decidir sobre el futur del nostre país.
6: Però el pare diu que les dones són millors al cuidar la llar i que els homes són els que han de prendre les decisions importants.
5: El pare té les seves idees, però el món està canviant, Carlota. Les dones també poden ser capaces de prendre decisions importants i contribuir al progrés de la societat. Votar és una forma de sentir la nostra veu i ser escoltades.
6: Ah, entenc. Potser jo també voldria votar quan sigui gran.
5: Estic segura que faràs grans coses, Carlota.

0: Amb la dictadura, la situació de les dones va tornar a empitjorar. Els drets aconseguits durant la República es van anar en orris. A tall de curiositat, un dels drets anul·lats pel franquisme va ser el divorci. Això va fer que les dones que s'havien separat dels marits durant la República ara tornessin a estar-hi casades, i les que s'havien tornat a casar eren considerades adúlteres, un delicte que només existia per les dones. Però aquesta anècdota no queda en res si pensem en la dura repressió que van patir les dones durant la dictadura i que ja vam abordar al capítol 6 de Miralls de Memòria. Però per entendre altres formes de repressió contra les dones durant el franquisme, hem visitat un indret de Tarragona amb la Meritxell Ferrer.
1: Ens trobem a la ciutat de Tarragona, a la Part Alta, en concret al carrer Portal del Carro, que és on estava situat el convent asil de les monges oblates, que és on van estar recloses les dones que la dictadura franquista va tancar, va condemnar, des de l'any 39 fins l'any 44. La diferència és que les presons de dones van estar regentades per ordre religiós, en aquest cas per les monges oblates, i el nivell de repressió contra les dones pel sol fet de ser dones va ser molt més alt a nivell de moral, a nivell de religió, que no pas contra els homes.
0: La repressió i l'adoctrinament franquista va anar dibuixant una imatge de la dona que esborrava qualsevol rastre d'igualtat que s'hagués aconseguit durant la República. La dictadura s'encarregarà de fiançar la submissió de la dona als homes i reforçarà una societat patriarcal que anys abans s'havia començat a qüestionar.
1: Sí que hi ha una repressió molt forta per part de diferents àmbits de la societat. Les dones són educades, no?, a l'escola, després l'església, i després també hem de pensar com les dones estaven obligades a fer el servei social. Des de tots aquests estaments és des d'on s'inculca, no?, doncs que el sexe és pecat, que portar, per exemple, la faldilla per sobre del genoll, doncs, també va contra la moral, que seràs mal vista, tot, no?, que t'has de casar per tenir com un objectiu la vida, és casat i tenir fills. Tot aquest discurs de l'àngel de la llar o de la domesticitat és el que calarà en l'educació de les dones i el que farà, no?, tot aquest discurs de patriarcal tan fort de que inculca el franquisme.
0: Aquesta repressió i les estructures socials i polítiques que relegaven les dones a l'àmbit privat i a les tasques domèstiques no impediran que també s'organitzin. L'Aitana, alumna de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, té una pregunta sobre aquest període històric.
2: Com s'organitzen els diferents moviments feministes per continuar lluitant o reclamant els seus drets durant el franquisme?
1: El que podem dir és que hi havia organitzacions de dones no feministes que lluitaven principalment per la pròpia supervivència, no? El més important era potser el dia a dia. Moltes d'aquestes dones s'havien quedat soles, amb fills petits, eren viudes de guerra, o els homes estaven tancats a la presó, havien marxat a l'exili, podien estar en algun camp de refugiats a França. El que sí que s'organitza són llaços entre aquestes dones. Tenim documentat com les dones dels presos polítics s'organitzen entre elles per crear llaços de solidaritat. És a dir, si el meu marit està pres a Saragossa i jo visc aquí a Tarragona i és molt lluny, sé que hi ha altres companyes de Saragossa que intentaran portar-li roba neta, portar-li una mica de menjar. Aquestes xarxes també es fan a molts barris, als barris de ciutats més grans, on arriba molt flux d'immigració del sud i del centre d'Espanya. Quan arriben, moltes d'aquestes persones viuen obligades a viure en barraques o viure en unes condicions molt precàries, i són les dones les primeres que s'ajuden en el si d'aquests barris. Podríem parlar més aviat de llaços de solidaritat i d'organitzacions de dones que no pas del propi moviment feminista, que hem de parlar ja més tard, gairebé cap als anys 70.
0: Els darrers anys del franquisme la cosa tornarà a canviar. Les dones formaran part activa del moviment estudiantil, d'organitzacions polítiques obreres i antifranquistes i de moviments veïnals que s'oposaran al règim en diversos àmbits. En aquest context també es tornarà a articular el discurs feminista i ho farà amb força amb la celebració de les primeres jornades catalanes de la dona durant 3 dies davant de la Universitat de Barcelona. Una d'elles era la Montserrat Otero.
3: Després de la mort del dictador, després de la mort del Franco, primeres jornades catalanes de la dona, 1976. Apareixem allí 3.000 dones sense twitters i sense mòbils i sense res. O sigui, dones de barris, dones universitàries, dones de partits clandestins, sindicats, etc etc.
0: Aquelles jornades seran clau per construir l'agenda política feminista de la transició i de l'anomenada segona onada del feminisme a Catalunya. Entre d'altres, reclamava el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos. És aquí quan es posen sobre la taula drets com l'avortament, l'educació sexual o els anticonceptius.
1: Un dels lemes del moviment feminista, del feminisme de la segona onada, és el dret al propi cos. Entenem per dret al propi cos tot el que és els drets sexuals i també el que és l'autoconeixement, la llibertat de decidir si tens fills, quants fills tens, de decidir si prens anticonceptius, de conèixer-te tu mateixa per decidir sobre el teu cos i la teva vida, al final, també sobre el teu plaer. I això és important venint d'aquest sistema tan repressiu que havia marcat tant les dones en el tema de la sexualitat. Hem de pensar que moltes dones no havien descobert que era un orgasme.
0: Les primeres jornades catalanes de la dona també seran clau per reclamar la supressió de la llei de perillositat social, que perseguia l'homosexualitat i la prostitució. Les lesbianes havien patit una doble repressió al llarg de la història, tant per ser dones com per ser homosexuals. Al capítol 11 de Miralls de Memòria en parlarem més quan analitzem la repressió contra el col·lectiu LGBTI i les lluites per acabar amb la discriminació i la violència que encara moltes persones pateixen per raons d'identitat sexual o de gènere.
4: Travessem els miralls de memòria per escoltar una conversa entre una àvia i la seva neta, per entendre per què avui dia se'ns permet vestir, parlar i actuar d'una manera més lliure i de com allò que per a moltes de nosaltres passa desapercebut hauria sigut un privilegi per a moltes altres dones d'èpoques passades.
5: Mama, iaia, vaig a fer una volta amb les amigues.
6: Un petonet a la teva iaia, va. Ai.
5: Què passa, iaia?
6: Que vas preciosa.
5: Gràcies.
6: Si et soc sincera, et tinc enveja. Quan jo era jove no podia anar vestida així.
5: Però si tu anaves sempre guapíssima, iaia. Jo sí que envejo la roba que portaves. És una moda que m'encanta.
6: Bé, la roba no estava malament, però no només és això, carinyo. Parlo de la llibertat que hi ha avui en dia. La llibertat que abans no teníem, per la que abans lluitàvem.
5: Ja, però quan tu eres jove també hi havia llibertats, no? O sigui, la repressió estava molt present, però podíeu fer coses, teníeu els drets bàsics, no?
6: Jo personalment no em puc queixar. L'avi era un sol, un home de qui tothom hauria d'aprendre en certs aspectes. Però pensa que ens vam educar d'una manera molt diferent. La meva mare i les seves amigues ja lluitaven per tenir els drets bàsics, els mateixos que sempre han tingut els homes. Vaja, però no podien lluitar molt sorollosament. No sempre es podia. Jo també vaig lluitar per aquestes coses. Recordo que la mama em va explicar com va ser quan les dones van poder votar. Segons ella, totes les dones es van empoderar, van sortir de les seves cases i van donar veu a la seva opinió. Bé, a la seva opinió o a la dels seus marits, però van tenir veu. Jo vaig néixer uns anys després i tot es va començar a torçar. Però d'això de la guerra ja en parlarem en un altre moment.
5: És a dir, que ni punt de comparació entre ara i abans, no?
6: No, bonica. És per això que t'envejo, perquè m'hagués encantat poder estar amb qui volgués i haver experimentat de tot en l'amor, depilar-me quan volgués, si és que volia. Que els homes escoltessin la meva opinió. Estudiar, caminar pel carrer sense que tots els senyors joves i adults es giressin i em diguessin de tot.
5: Em sap greu sentir això, iaia. No és gens just. Tant de bo haguessis tingut la llibertat que et mereixes. Tu i totes les dones de l'època.

0: Des de la transició, el feminisme també s'ha adaptat als canvis de la societat. La visió actual de la igualtat passa també per incloure la diversitat de totes les dones. És per això que ara parlem de feminismes en plural. Però aquesta lluita, més global que mai, també afronta una radicalització de sectors contraris a la igualtat.
1: Jo crec que aquí la història és la clau en tot això. Portem molts segles d'opressió en els que s'han anat creant tots aquests discursos que han calat moltíssim. I hem d'entendre també que els drets es guanyen, però igual que es guanyen es poden perdre. I si no lluites pel seu manteniment i per la seva perpetuació, doncs és cert que poden desaparèixer de manera bastant ràpida, i ho podem veure, doncs, per exemple, als Estats Units, la qüestió de l'avortament en certs estats, etc.
2: Ara que sembla que les dones hem arribat a l'espai públic i, vull dir, tenim una visibilitat i uns drets, etc, vull dir, sembla que la reacció és molt forta i això sap greu. Això sap greu, vull dir, perquè sempre funcionem a base de models, i per tant, vull dir, si els models són positius i són de cura i a fi de bé i per tothom, és una cosa, i si els models són excloents i són violents i són repressors, vull dir, és una altra cosa completament diferent, no?

0: El feminisme ha estat i és un dels moviments socials i polítics més importants a partir del segle XX. Com hem vist al llarg d'aquests dos programes dedicats a les dones, les veus femenines s'han intentat silenciar des de tots els sectors, però una lectura crítica de les estructures socials ha revelat situacions de desigualtat que sempre han acabat trobant resposta per part de les dones. El feminisme busca la plena igualtat, ja no només entre homes i dones, sinó entre persones d'arreu del món i de totes les condicions i circumstàncies possibles. Al programa d'avui hem parlat amb la Carlota Vidal Sánchez, historiadora i investigadora predoctoral per la Universitat de Barcelona, especialista en història contemporània i de gènere. També amb la Meritxell Ferrer Baldric, doctora en història per la Universitat Rovira i Virgili i experta, entre d'altres, en feminisme de la transició. També hem sentit les veus de Mercè Otero Vidal, catedràtica de llatí de la Universitat de Barcelona, especialitzada en feminismes i coeducació i encarregada de l'arxiu de Cala Dona. I també de Montserrat Jiménez Sureda, doctora en filosofia i lletres i professora titular d'història moderna i contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, autora, entre d'altres, del Manual d'Història de la Dona. Al pròxim capítol emprendrem un viatge per mar per resseguir el tràfic d'esclaus de l'Àfrica a les Amèriques i com els negrers catalans van enriquir-se amb aquella pràctica inhumana. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
3: Pareu bé l'orella.

0: informació, música, entreteniment.
1: La cultura que batega les nostres venes.
2: Sigues cultura, parla català.
1: La que ens connecta a la nostra terra.
2: Sigues cultura, parla català.
1: Catalunya. Els paisatges de mar i de muntanya.
2: Sigues cultura, parla català.
1: A la nostra gastronomia.

0: nit.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
0: Com?
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Us agraden les bicicletes? El poema que ara sentirem està dedicat a una bicicleta i és ple de rimes molt boniques.
6: Hola, soc el Sergi Lladós Bosch. El poema que he escollit es diu La bicicleta i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè hi havia moltes rimes xules. La bicicleta. Jo tinc una bici pintada de nou. Quan vull està quieta i quan vull es mou. Avui no vol córrer i no sé per què. L'he greixada moli d'un cetri sense. Amb draps de camusa, tot aleixugat. I ja un cop polida, així arrondinat. M'ha dit, estic prima, no em tractes prou bé. Si tu ets la més ferma de tot el carrer. Mira quines rodes té aquella d'allà. Parles d'una moto, no et pots comparar.
5: Gràcies per escollir aquest poema, Sergi. Un poema molt ben recitat i molt divertit. Fins al proper Embaladits.

0: 012, la millor resposta.
1: Què fas?
2: D'aquí un any se'ns acaba el contracte del pis. He començat a mirar com està el mercat.
1: I?
2: Doncs sembla que els preus han baixat.
0: El Parlament de Catalunya ha aprovat una llei per contenir els preus del lloguer a les zones amb falta d'habitatge assequible. En els nous contractes, l'índex de l'Agència d'Habitatge de Catalunya serà la referència per fixar el cost del lloguer. I si durant els últims 5 anys l'immoble ha estat arrendat per sota d'aquest preu, el propietari no podrà pujar-lo. Informa-te'n a economia.gencat.cat.
3: He sentit que canviem de pis, oi?
0: 012. La millor resposta.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències relacionades amb la calor. Montse Poblet.
2: De les prop de 450 atencions d'emergència, 312 són per cops de calor, 128 per deshidratació i 2 per síncopes. I això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïbles a les altes temperatures només a Catalunya. Precisament un nou estudi de l'IS Global sobre el risc que suposa la calor per la salut calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta un 35% i les malalties que se'n deriven un 18%. La investigadora Elisabet Diago adverteix que si no hi ha un fre radical en les emissions de gasos d'efecte hivernacle,
3: aquest risc no està disminuint. La mortalitat s'estima que cada el 2050 sigui 3-5 vegades més que la que tenim ara. I el 2080 més de 6 vegades la que tenim ara.
2: L'estudi de Diago ja considera els efectes de la calor extrema com el principal risc climàtic per la salut a l'estat espanyol i un factor d'atenció importantíssim pel sistema sanitari. L'estudi constata increments d'un 42% de les atencions d'urgències quan hi ha episodis de calor extrema i grans dificultats per atendre-les per part dels professionals.
3: Els professionals diuen que és esgotador per ells treballar en les onades del calor. Més del 96% de professionals consultats i envoltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.
2: L'informe confirma que el risc d'emmalaltir o morir per altes temperatures és molt més elevat als barris de rendes baixes, en gent gran i en dones que viuen soles.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: No creieu que hauríem de fer-nos més preguntes per entendre millor el món que ens envolta? No deixis mai de fer-te.

0: Això és...
1: És meravellós.
2: Prou.
3: Prou?
2: Prou.
3: Prou, prou.
2: Prou, prou.
3: Prou, prou, prou.
2: Prou, prou, prou.
3: Prou, prou, prou.
4: Prou, prou, prou.
3: Prou, prou.
2: No i prou.
5: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
6: L'Associació de Càmpings de Girona fa un pas històric per consolidar el seu retorn social. L'entitat, de caràcter pioner, s'ha presentat al Castell de la Trinitat de Roses davant de 150 representants institucionals i del tercer sector. La Fundació neix amb l'objectiu d'impulsar projectes estables i permanents destinats a millorar la qualitat de vida de les persones i deixar una empremta positiva al territori. Tercer estiu consecutiu que la platja Gran de Palamós compta amb un sistema de bany autònom. Garanteix l'accessibilitat universal perquè tothom pugui gaudir d'un dels grans atractius de la vila palamosina. El Consell Comarcal del Ripollès referma la viabilitat del model comarcal de recollida de residus després de la polèmica viscuda al ple de Ripoll. L'ENS insisteix que cada municipi assumeix el cost del servei que rep. Nega que hi hagi greuges entre pobles i es mostra disposat a treballar amb l'Ajuntament de Ripoll per trobar una solució. Com és tradicional, l'Ajuntament de l'Escala ha realitzat un reconeixement institucional als alumnes de l'Institut del Padró que han obtingut millors notes a la selectivitat. Enguany han estat Judit Herrera amb un 12,76, seguit de Santiago José Campaña i de Carla Navarro. El Festival Dimarts de Cornellà del Terri ha posat a la venda les entrades per al concert d'Ernest Prana, que obrirà l'edició d'enguany dimarts vinent. Les entrades costen 3 euros i es pagaran el dia del concert. El festival oferirà 5 propostes musicals durant els dimarts de juliol.

0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
2: Castell de Sant Uisme.
1: Es tracta d'una fortalesa d'època romànica, datada al segle XI, situada a la baronia de Sant Uisme, dins el municipi de Camarasa, a la comarca de la Noguera. Consta d'una esvelta torre circular i de la planta d'un recinte rectangular al costat sud-est. La torre té una alçada d'uns 14 metres, un diàmetre intern de 2,7 metres i un gruix de mur d'un metre i mig. A uns 4 metres de terra i orientada cap al sud s'obre una porta d'arc de mig punt adovellat. A uns 8 metres de terra hi ha una altra porta més petita orientada al sud-oest. Al costat nord hi ha dues espilletes acabades en una graonada a la part superior. Era un dels tants castells en el sistema de l'Odio. Va ser entregat per Ramon Berenguer I a Arnau Mir de Tost l'any 1046. Arnau Mir de Tost, sorgit del castell de Tost, va iniciar la dinastia dels vescomtes d'Àger. Va ser vassall del comte Armengol III d'Urgell. A uns metres hi trobareu també l'església romànica de Sant Bartomeu, de la baronia de Sant Uisme.
3: La llegenda.
4: Quan el castell es presentà a l'escamot de soldats amb els molers i pedrapiquers per derruir-lo, sortia a rebre'ls ricament avillada la dama vídua jove que, havent estat avisada a temps, tenia preparada i imperceptiblement armada la seva gent. L'elegant dama sorprengui el capità i la tropa sencera en convidar-los a entrar al casalici i a dinar. Els enderrocadors no estaven pas acostumats, precisament, a les barcelleries. El capità pensà, doner com era, que la seva figura havia fet impacte en la dama. El banquet fou opíper i a les acaballes, sentint-se gallard, oferia amb aires de perdonavides que la dama podia emportar-se del castell els mobles que li avallessin. I així apareix l'energia de la dona catalana en respondre-li.
5: Què us heu cregut? Sou a casa meva i us he tractat com a hostes a vos i als vostres. Mireu ara el vostre escamot, soldadesca que ha menjat i ha begut a desdir i que està marejada i morta de son. I per comble, desarmada, perquè durant el dinar la meva gent els ha retirat les armes. Us podem matar tots, només vos conserveu l'espasa. Marxeu amb bon vent, emporteu-vos els, que no vull que hi hagi aquí una estocinada, i no torneu mai més, que al castell no volem saber res de vos ni dels vostres. Au, fora!
4: El capità, avergonyit, volent esmenar la seva turpitud, lliurà l'espasa a la dama i el castell s'escapà del càstig.
1: En trobareu més dades als webs licos.es, lleidatur.com o arteguies.com. També podeu veure en unes espectaculars fotografies a salilles.net/castellscatalans/sanuisme.

0: què és el que escoltes?
1: La caixa de sorpresa, Ràdio Vila Sacra, la capital del món. Bueno, és que no escolto cap més. No escolto cap més,
2: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
3: Què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una botina? Valentia. Una manera de ser i de fer coneix tots els inuïts. Tant nostre com el Diari de Girona. Informem de valent. Opinem de valent. Donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.
4: Vila Sacra sense punxero. F-A-M-A.
5: Soc en Marc Meia, pagès associat amb Matlleu Origen, i avui et parlaré del maduixot. Sabies que hi ha moltes varietats, però no totes tenen el mateix gust? Nosaltres les tastem i les seleccionem perquè en trobis amb gust tota la temporada, més aromàtics, més dolços o més cruixents. I per aconseguir-ho, treballem amb maduixots de llocs com Huelva, Tarragona o el Maresme.
6: A Matlleu Origen, tot el que tastes té un perquè. 100% Empordà.

0: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí amb nosaltres. Ràdio Vila-sacra és la teva.
1: Si es de como Radio Vila-sacra, solo Radio Vila-sacra. Y los que estamos en el cielo lo tenemos claro.

0: familia, la cuina més divertida. Vos heu rentat les mans?
1: Sí!
0: Heu teniu tot preparat?
1: Sí!
0: Genial! Sí.

0: Doncs apunt que nosaltres amb aquests fogons i davantal tenim els estris i tenim la persona, la Núria Sala. Bon dia, Núria.
1: Hola, molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i també molt a punt d'anar coneixent aquesta cuina que ens portes, doncs, d'anys enrere, que hi ha vegades anem veient que hi ha molta similitud.
1: Exacte,
0: ja, eh?
1: Són quasi bé iguals. No sé qui ha clavat... Bueno, nosaltres hem clavat els altres, anava a dir, no sé qui ha clavat aquí. Però, bueno, anem seguint investigant i... Bueno, indagant, no?
0: Sí. Algunes vegades, més que tot, també ens podem mig imaginar el tipus de cuina que tenien de caber i aquella època, no?
1: Les cuines
0: devien fer, bueno...
1: Fogons elementals.
0: I tant que sí, ben cert. Bueno, què parlaràs?
1: Aviam. Seguim una mica els diferents tipus de fruites, per exemple. Les fruites. Si n'acceptuem el pebrot i el tomàquet, que consideràvem fruites, a causa de les importades d'Amèrica,
0: sí,
1: me refereixo,
0: sí.
1: A causa de les peculiaritats del seu cultiu, fruites tropicals, clima càlid, només es té notícia de la pinya tropical, o americana, però espera't, només s'utilitzava com a fins ornamental.
0: Què dius? La pinya, també?
1: La pinya, ornamental. Vale. Aviam, respecte a les espècies, com sabem, Colom va anar a buscar les Índies, no?
0: Sí,
1: per anar,
0: sí.
1: Pues, bueno, era l'objectiu que anava per descobrir Amèrica. Només van trobar el bitxo coent, com la cirereta, pebrina, vinet, pasteta. Té un acolliment aquí límit, comparat, per exemple, a Espanya i Portugal. A Catalunya me refereixo. Espanya era el pimentón i el pimentau, a Portugal.
0: Sí.
1: Tot i que teòricament substitueix el pebre, però bueno, aquí a Catalunya no. La vainilla, que també ho van descobrir, no aconsegueix aquí a Catalunya substituir la tradicional infusió de canyella i llimona per elaborar cremes i altres postres, excepte la Catalunya Nord, sobretot per influència francesa. Però, en canvi, un ingredient que podem considerar alhora una espècie, una beguda i un aliment, tu què diries que és? Una espècie, una beguda, un aliment...
0: Una beguda, un aliment, no va ser...
1: Una cosa que ens agrada molt.
0: Ai, Nuri.
1: La xocolata. La xocolata. Farem una xocolata, una recepta del segle XVII, on la xocolata era una beguda especiada a mig camí entre la barreja original provinent d'Amèrica i la versió actual desproveïda d'espècies que gaudim des del segle XIX. Aviam. En tot, és una recepta molt representativa de l'època, en què la xocolata era conceptualment més propera a un cafè que unes postres, tal com la coneixem avui en dia.
0: Clar, doncs l'havien fet molt clara, no? Si era ben espessina.
1: Clar. Però pensa, aviam, el cacau... aviam, ingredients, 400 grams de cacau, però el cacau, o sigui, què és? La fruita, no el cacau en polvo.
0: No.
1: En castellà i tot, el cacau en pols,
0: sí,
1: no.
0: Sí, sí.
1: De 230 a 153 grams de sucre. Uns 7 grams de canyella, 2 grams de pebre negre, gingebre i ambre, que és una altra espècie que feien servir a aquelles èpoques. Aviam, és una recepta una mica complicada.
0: La xocolata amb pebre, perdona un moment.
1: Sí.
0: L'has provada?
1: No.
0: Pues mira que amb un marinatge d'aquests que m'has
1: espant,
0: amb unes fires, amb una cervesa d'aquestes...

0: Això us he notat per aquesta fórmula, pensant adequar el gust actual. Tot i així no s'assembla res. Hem de ratllar el cacau i separar-lo de la closca, vale? Triturem el sucre, cuidado, amb totes les espècies, o sigui, l'ambre, el pebre negre i la gingebre. Jo no. Ho hem de triturar tot amb una batedora o un termomix, vosaltres, fins que obtenir una pasta fina.
1: Mira el rato que es devien passar per fer tot això, sí, ja,
0: Sí. Hem de posar la pasta en un motlle i deixar-ho solidificar. Vale? Per fer una beguda de xocolata hem de posar l'aigua a foc, el triple d'aigua que de la pasta d'aquesta de xocolata, ratllar la presa de xocolata, o sigui, el que hem deixat solidificar, i escalfar l'aigua sense que bulli.
1: És a dir, que feien servir aigua,
0: sí,
1: per això?
0: Sí. I hem dissoldre aquesta xocolata.
1: A poc a poc, també, segurament.
0: I això era la xocolata antiga.
1: Ai, val.
0: Ara no té res de veure un sabor o gust d'ara.
1: Clar, vull dir, a veure, més que tot, a veure, jo fa el fet de cara també dóna molt bon gust, és la llet, eh?
0: La llet, és clar, i suposo que el cacau en pols que deu portar, vulguis o no, el cacau en pols ha de portar molt de sucre.
1: De totes maneres, llegir la composició de la xocolata en pols de darrere, la part de darrere, tant dos comptes de vainilla...
0: No, vull dir, era més amarga aquesta xocolata, o sigui, l'original era molt més amarga, vull dir, esclar, ja els hi va agradar ja, tots els monjos, però clar, com que no hi havia res més.
1: Sí, però sempre és el que també s'aconsella, que cada dia un trosset de xocolata, doncs realment...
0: Sobretot negre.
1: Sí, sobretot negre.
0: Jo m'agrada el llet.
1: I
0: que creixi. Fem un refresc?
1: Escolta'm, la xocolata amb aigua, i ara un refresc que no sigui sense alcohol, això ja serà massa.
0: Sí, sí.
1: Doncs bé, anem a posar-nos-hi a fer-lo, a veure aquests ingredients.
0: Farem un refresc de canyella.
1: Escolta'm,
0: la canyella és bona, eh?
1: Molt. Ara t'ho anava a comentar. Llegeixis qualsevol cosa de dir algun tipus d'infusió per qualsevol mal d'aquests que puguis tindre, i aleshores et recomanen, doncs, posar-hi canyella.
0: Canyella.
1: Sembla mentida.
0: Ja sabem que és d'origen barroc i s'ha transmès molt al País Valencià. Fixa-t'hi a la horxata.
1: Sí.
0: Coses d'aquestes.
1: Sí.
0: Però en García Espuixer ja ens ho comentava, la gran devoció a les aficions, als barcelonins, als tots que són les begudes gelades i els granissats i tot això. Però bueno, va, anem a fer un refresc de canyella.
1: Bueno, aquest el podem fer a l'estiu, eh? Vull dir, oients, agafeu bona nota, no?
0: No, és fàcil.
1: Vinga, va.
0: Un litre d'aigua, 200 grams de sucre, pell de llimona i un canyó de canyella. Tampoc és tan complicat.
1: No, a veure, saludable 100%, eh?
0: Sí, vull dir, no, el sucre potser una mica, bueno.
1: No, el sucre pot ser una miqueta.
0: Sí, en fi, bueno, altres coses. Piquem la pell de llimona i la canyella al morter. Ben picat, eh?
1: Ah, picat.
0: Picat. Ho fem bullir uns 10 minuts amb mig got d'aigua. Fixa-t'hi la proporció. Que és, o sigui, és molt concentrat. Vale? Ho deixem macerar com més estona millor. Si pot ser una nit, ho deixem allà. Un cop macerà, posem un cassó a foc amb un didal d'aigua, o sigui, un dit d'aigua i uns 60 grams de sucre. Fins que aquest quedi ben torrat. O sigui, s'evapori l'aigua i el sucre quedi ben torrat.
1: Ah, molt bé.
0: Vale?
1: Ai, ha de ser molt bo, això.
0: Procurant que el sucre no es cremi. Hem de vigilar molt, perquè el sucre es crema com si res. Tirarem ràpidament sobre aquest sucre. Ah, sí. Tirarem aquest sucre fent servir un colador, el tirarem dintre el que és el concentrat aquest.
1: Sí.
0: Vale? I hi posem el litre d'aigua. Tot seguint hi afegim més sucre en aquest cos que estem posant. Els 200 grams de sucre.
1: Sí.
0: Ho traiem del foc i ho remenem bé fins que estigui ben remenat i ho deixem congelar unes 2 hores.
1: Està boníssim, eh?
0: Punto.
1: Nena, està boníssim, això, eh?
0: No sé, és qüestió de provar-lo, això.
1: Doncs bé, Núria, ho deixarem aquí.
0: Sí.
1: Coses interessants que ens aportes, eh? Déu-n'hi-do, eh?
0: Que fa la història, eh?
1: I que nosaltres l'utilitzem, doncs, per agafar cosetes encara, que ens poden servir molt bé a dia d'avui.
0: Coses
1: tradicionals, sempre,
0: I que estem aplicant avui en dia.
1: I llamineres, avui, eh?
0: I llamineres. Aquella xocolata, no sé.
1: Molt bé, Núria, gràcies. Fins la propera.
0: Adéu-siau, bon dia.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la diferència. Digues adéu a la cultura.

0: des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: I parlant d'emocions...
2: 25.
3: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
4: Oh, és meva.
5: No, no, és meva.
4: Meva, meva, meva.
5: No, no, no, no, no, és meva.
6: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
7: La calaixera més musical.
8: Uau, això!

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
3: Sentiràs la diferència.
4: Cultural.

les girafes no tenen cordes vocals. En lloc d'això, es comuniquen entre elles utilitzant una varietat de sons infrasònics, que són sons de baixa freqüència que els humans no podem escoltar. Les girafes produeixen aquests sons fent vibrar la seva laringe i utilitzant les seves fosses nasals per amplificar el so. Aquests sons poden viatjar llargues distàncies a la sabana africana, cosa que permet a les girafes comunicar-se entre si a quilòmetres de distància. Els científics encara estan aprenent sobre els diferents tipus de sons que utilitzen les girafes i què signifiquen. Tot i això, han descobert que utilitzen els sons infrasònics per saludar-se, advertir-se de perills, festejar amb les seves parelles i cuidar de les seves cries.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local. Els ciberestafadors es fan passar per l'administració pública i notifiquen multes, infraccions o devolucions que són falses. Els organismes més afectats són la Direcció General de Trànsit, l'Agència Tributària o la Seguretat Social. Per tant, recorda que si reps notificacions d'infraccions o pagaments de multes a través de trucades, missatges de text o correus electrònics, desconfia. Si t'arriba un missatge sobre el pagament d'impostos o el cobrament de la declaració de la renda, verifica-ho a través de l'Àrea Ciutadana d'Hisenda. I si reps alguna trucada o un missatge que t'informa del cobrament d'una prestació, verifica-ho a través dels canals oficials.
2: Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Un món de músiques diverses i contrastades que formen un tot musical ple de colors, sovint fina ironia, que desprenen talent, molta força expressiva i un missatge directe i sincer.

0: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
1: Tria Ràdio Vila-sacra.
0: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 25 de juliol del 2025.
1: Els usuaris freqüents de tren tenen més símptomes d'ansietat, depressió i malestar físic que la mitjana de la població, segons un estudi de la Universitat de Rovira i Virgili, que ha analitzat les conseqüències psicològiques del mal funcionament del servei de Rodalies i regionals, explica'ns Pilar Ribas.
2: El 80% dels usuaris estudiats assegura que el servei arriba tard més de la meitat de les vegades, i gairebé la meitat afirma que arriba tard sempre. Per explorar les conseqüències psicològiques d'aquesta situació, els investigadors han analitzat 4 indicadors de malestar emocional: ansietat, depressió, hostilitat i somatitzacions, concretament malestars físics com mals de cap o digestions pesades associades a l'estrès. Sergi Martí Arbós, coordinador de l'estudi.
3: Aquest tipus d'estressor, que seria la situació de Rodalies, té un impacte, no?, de fet, a la nostra salut mental, en el nostre benestar, i per tant doncs, hem de tindre en compte això quan, des del disseny de les polítiques públiques, però en general, no?, com a element a tindre en compte. No?
2: L'enquesta, que és oberta, s'ha fet a 700 usuaris d'entre 16 i 80 anys. El treball ha estat desenvolupat per un equip investigador del Departament de Psicologia de la Universitat, a petició de la plataforma Dignitat a les Vies.
4: Pensa, pensa.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: I què sopem avui?
2: Uramaki Sushi.
1: Sí.
2: A Torroella de Montgrí, a l'Escala i també a Palamós tenim Uramaki Sushi, amb combinacions de sushi i els uramakis especials, extraordinaris. Uramaki Sushi, per emportar. Comandes al 610 94 44 87. Uramaki Sushi, a Torroella de Montgrí, a l'Escala i també a Palamós.
3: És l'hora del pati.

canvis, sensacions i dubtes. Hi havia un bar cafeteria que es deia La Repanocha. El cartell era gros i vermell. Des de fa molts anys hi passava badalant cap al diari. La Repanocha. No hi havia entrat mai, però em donava bon rotllo. Trobava que era La Repanocha que un bar es digués La Repanocha. Diccionari de la RAE en mà vol dir ser extraordinario por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. És una paraula que serveix per tot, que tenia molta feina, pensava que m'esperava un dia de La Repanocha, que estava contenta, la vida era La Repanocha. Ser extraordinario por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. Sensacions? La Repanocha.

0: vida de la Carme ha anat estretament lligada a la història de l'Hospital Josep Trueta i ha exercit com a infermera part de la seva carrera professional. Però, a més, ella va ser la primera nena que hi va néixer.
1: Sé que van anar, el pare i la meva mare, que van anar a Santa Caterina, que em deien que era l'hospital, l'únic hospital públic de beneficència que hi havia, així em deien abans. I quan van arribar allà els van dir que no, que havien de venir cap aquí perquè havien obert l'hospital nou.
0: Era la residència sanitària General Álvarez de Castro de Girona, que va entrar en funcionament el 13 d'abril de 1956 enmig de la desconfiança dels veïns de la ciutat, perquè estava als afores i en una zona de barraquisme.
2: Ni la ubicació de l'hospital, ni la filosofia amb la que començava aquest hospital, que va ser extraordinària de cara a propaganda de l'antic règim, crear un hospital de 10 plantes, doncs allò va ser difícilment entès.
0: Amb gairebé 300 llits, l'hospital va començar amb la necessitat urgent de més personal sanitari. A la novena planta vivien i es formaven desenes de joves com ajudants tècniques sanitàries, sota la tutela de les monges paules.
3: Tot ho aprofitàvem, bullir xeringues, bullir agulles. Ens afilàvem nosaltres mateixes a les agulles, entre rajoleta i rajoleta, fins i tot les gasses rentàvem, eh?
0: Com a tants centres hospitalaris de l'època, els professionals del Trueta recorden algunes pràctiques que avui ens sorprenen.
2: Una camilla és plena de nadons que per al passadís els anaven repartint habitació per habitació perquè les mares poguessin donar-li el pit. Avui en dia això seria impensable, perquè algunes vegades s'encertaven, però altres no.
0: A principis dels 90 s'adopta oficialment el nom Hospital Doctor Josep Trueta en honor al cirurgià català. I el 96 es vincula a la Universitat de Girona incorporant docència i formació de residents i estudiants de medicina. El Trueta s'ha anat ampliant i modernitzant progressivament i actualment afronta els reptes propis d'un centre de referència per a una població d'uns 800.000 usuaris que segueix creixent.
4: Tenim un envelliment de la població, som una de les regions sanitàries i per tant de les províncies que més creix en població, i això ens requereix, no?, una adaptació a aquestes noves necessitats.
0: L'hospital celebra els 70 anys amb el focus posat en el futur nou Trueta, que formarà part del campus de salut de la regió sanitària de Girona.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista, produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem de Josep Mir i de Feliu Casas. Radiarem tres estrenes i acabarem amb tota la informació sardanista. Com cada primer programa de mes, escollirem el compositor que encetarà les edicions de juliol. Rafael Figueres Auladell, en el 120 aniversari del naixement. D'aquest guixolenc notable, comencem a escoltar la sardana, l'Aplec de Cardedeu.

acabat d'escoltar l'aplec de Cardedeu de Rafael Figueres, compositor destacat de Juliol, interpretada per la Copla Montgrins. Anem per l'espai de les biografies, començant per Feliu, Casa Saragossa, en el 120 aniversari del naixement. Feliu Casas neix a Tossa de Mar el 6 de juliol de 1916 i mort a la mateixa vila el 29 de maig de 1988. Fou compositor i instrumentista de tible i tenora. La seva activitat coneguda està estretament vinculada a Tossa de Mar i a la Copla Torissa. La seva presència està documentada com a membre de la formació en la seva presentació oficial el 9 d'abril de 1944. La seva producció coneguda és molt reduïda i fins avui només se li coneixen dues sardanes, Pensant en ella i El celler de Can Font, les dues enregistrades. La primera està datada al juny de 1942 i fou composta durant la seva estada al camp de concentració d'Argelers. La portada original de la partitura incorpora la dedicatòria, amb tot efecte, a l'amic i excel·lent trompeta de la Copla Mendoza de Figueres, Josep Maimí, així com la data i l'adreça del compositor a Tossa de Mar. Tot fa pensar que aquesta dedicatòria respon més aviat a la voluntat del compositor de facilitar la difusió de la sardana mitjançant un destacat instrumentista que no passa l'origen del títol, que sembla tenir un marcat caràcter personal i sentimental. Malgrat haver deixat una producció molt escassa, Feliu Casas Saragossa forma part d'aquell grup de músics que, des de l'ambient local, contribuïren a mantenir viva la tradició sardanista en uns anys especialment difícils. Escoltem aquesta sardana que hem destacat, segons la partitura original, Pensant en ella, i segons la gravació, Pensant en ella. Ens l'ofereix la principal de la Bisbal.

acabat d'escoltar Pensant en ella, de Feliu Casas, a la interpretació de la principal de la Bisbal de fa 29 anys. I entre els molts aniversaris rodons d'aquesta setmana, destacarem el destacat instrumentista de tenora, Josep Mir Abràs, del que dilluns es compliran 105 anys del naixement. Josep Mir Abràs neix a Cassà de la Selva el 6 de juliol de 1921 i mor també a Cassà el 17 de novembre de 1979. Fou un dels grans intèrprets de tenora de la seva generació. Deixeble de Josep Coll, inicia la seva carrera a la Principal de Cassà i l'any 1951 s'incorpora a la Cobla Salvatana, formació de la qual fou tenorista durant 29 temporades i on desenvolupà pràcticament tota la seva trajectòria artística. Els que el van conèixer el recorden com un músic d'una gran sensibilitat interpretativa. No era un tenorista especialment atret per les obligades ni pel lluïment personal. El seu prestigi provenia de la manera de fer cantar la tenora. Per aquest motiu, era considerat un instrumentista ideal per interpretar aquelles sardanes amb llargs passatges de tenora en què predominaven l'expressivitat, la qualitat del so i una extraordinària dicció musical. Tot i la seva llarga carrera com a instrumentista, només se li coneix una única sardana, Paquita, una obligada de tenor escrita conjuntament amb Pere Fontàs. La curiositat és que les esposes de tots dos compositors es deien Paquita, circumstància que dona nom a la composició. La seva prematura mort el 17 de novembre de 1979, a l'edat de 58 anys, fou molt sentida dins el món de la cobla. En reconeixement a la seva trajectòria artística, Manel Serra Puigferrer li dedica la sardana Tenora Enyorada. Escoltem a la Salvatana de 1978 amb el mateix Josep Mira la tenora interpretant la seva sardana Paquita.

Aquesta era Paquita, de Josep Mir i Pere Fontàs, interpretada per la Cobla Salvatana de 1978 amb Josep Mir a la tenora. Anem per les estrenes. El dimarts 23 de juny passat, la Cobla Contemporània interpretava una ballada tordera amb l'al·licient de comptar amb una estrena de l'Olivier Marquès. La sardana titulada Un cercle d'amistat, l'autor la dedica a l'associació La Nostra Dansa de Tordera. Passat, present, futur i per molts anys, un cercle d'amistat.

Aquesta era l'estrena d'Olivia Marquès, un cercle d'amistat interpretada per la cobla contemporània. L'endemà, 24 de juny, Sant Joan, la cobla Reus Jove estrenava sardana d'Alfred Abad, compositor que feia molt que no presentava cap nova composició. Aquesta es va estrenar a la Rambla Nova de Tarragona en el transcurs d'una ballada. La sardana, amb un toc d'intimisme, la dedica a la seva esposa, Maria Gils, amb el títol de La calma dels teus ulls.

La calma dels teus ulls del fred abat amb la cobla Reu Jove. I la darrera estrena del programa es va presentar el diumenge passat en el transcurs del 53è aplec de Llançà. Deguda Joaquim Ostenc, la doctora de Llançà la dedica amb tot afecte i admiració a la doctora Cèlia Caula. Escoltem la versió que en feia la cobla Ciutat de Girona de la doctora de Llançà de Joaquim Ostenc, gravació i edició de la dansa catalana.

0: Sardanista de la setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor, la dansa catalana.
1: Escoltàvem la sardana de Joaquim Hostenc, la doctora de Llançà, la interpretació de la Cobla Ciutat de Girona. Comencem la informació. Per avui dissabte. I déu-n'hi-do. A les 5 de la tarda i a les 9 del vespre, Banyoles, a la Pesquera de Santa Rosa, 74è aplec amb les cobles Principal de Banyoles, Principal de Porqueres i Sol de Banyuls. A 6:15 de la tarda i a les 10 de la nit, a Montblanc, a Plaça Major, 51è aplec amb les cobles Maricel i Bellpuig Cobla. A les 6 de la tarda, a l'Hospitalet de Llobregat, Festa Major de la Florida amb la Cobla Baix Llobregat. A Barberà del Vallès, Festa Major amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. A Santa Pau, el Centre Cívic Cala Guapa amb la Cobla Rossinyolets. A 6:45 de la tarda, a Ripoll, Festa del Barri del Ninot amb la Cobla Canigó. A la Torre de l'Espanyol, 45è aplec amb la Principal de Tarragona. A 7:45 de la tarda, Sant Cugat del Vallès, al Casal de Mirasol, Festa Major de Mirasol amb la Cobla Contemporània, a Rosselló de Segrià, a la plaça de l'Església, 31è aplec amb la Cobla Jovenívola de Gramunt. A 8:00 del vespre, a Terrassa, al Raval de Montserrat, doble ballada de Festa Major amb les Cobles Meravella i Principal de Terrassa, a Calafell amb la Cobla Reu Jove, a Caldes de Malavella, a la plaça de la Selva, 31è Diada del Soci amb la Principal de Cassà, a Andorra la Vella amb la Cobla Ciutat de Solsona. A 9:00 del vespre, a Olot, al Firal, amb la Cobla La Moreneta. A Sant Andreu de Llavaneres, al Casal de Llavaneres, 49è aplec amb les cobles Principal de Llobregat, Jovenívol de Sabadell i Xaloc. Artés, al Parc de Can Cruselles, 54è aplec amb les cobles Mediterrània, Marinada i Ciutat de Girona. I a 10:00 de la nit, a Santa Coloma de Gramenet, amb la Cobla Ciutat de Granollers, a Lloret de Mar, a la plaça de la Vila, amb la Cobla La Principal de la Bisbal, i a Roses, a la plaça de les Botxes, amb la Cobla Bisbal Jove. Doncs fem una primera parada a l'aplec d'Artés per escoltar una de les dues sardanes programades de conjunt. L'aplec d'Artés de Francesc Marrós amb la Principal de la Bisbal.

Escoltàvem la sardana de Francesc Marrós, l'Aplec d'Artés, interpretada per la Principal de la Bisbal. Informació per diumenge. A les 11 del matí, a Os de Balaguer, trobada sardanista de les Terres d'Urgell amb la Copla Marinada. A les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, a Maçanet de Cabrenys, festa major amb la Copla Vila de la Jonquera. A 2:15 del migdia, a Lliçà de Vall, festa major amb la Copla La Moreneta. A les 6 de la tarda, a Ordino, festa del Roser amb la Copla Ciutat de Manresa. A 6:45 de la tarda, a Besalú, amb la Copla Ciutat de Girona. A les 7 de la tarda, a Flaçà, festa major petita amb la Copla Rossinyolets. Els hostalers de Pierola, a la plaça de Can Figueres, 25a festa de la Sardana amb la Copla Catània. A Girona, Festival Ondarius amb la Flama de Farners. A l'Hospitalet de Llobregat, concert al So de la Terra amb la Copla La Principal de Llobregat. A Polinyà, festa major amb la Copla Sabadell. A Molins de Rei amb la Copla Maricel. Al Vendrell amb la Copla La Principal de Tarragona. A Mollà amb la Copla Lluïsos. Tot això per les 7. Passem mitja hora més, 8:15 de la tarda. Sant Pol de Mar amb la Copla Juvenívola de Sabadell, a Malgrat de Mar amb la Principal de Banyoles, a la Seu d'Urgell amb la Copla Juvenil Ciutat de Solsona, a Cervera amb la Reu Jove, a Blanes amb la Copla Vila d'Olesa, a Pineda de Mar amb la Bisbal Jove, a Castelldefels amb la Copla Ciutat de Cornellà, a Terrassa de Festa Major amb la Copla Ciutat de Terrassa, a Calella amb la Copla Montgrins, a les 8 del vespre a Gramunt amb la Copla Tàrrega i a Palamós al Passeig del Mar amb la Copla Principal de Cassà. I a 8:45 del vespre a Barberà del Vallès de Festa Major amb la Copla Contemporània. Tornem al primer acte, a la trobada sardanista de les Terres d'Urgell per escoltar una de les sardanes que oferirà la Copla Marinada. Companys, de David Estanyol, amb la mateixa Copla Marinada.

Companys, de David Estanyol, ens l'oferia la Copla Marinada. Informació per dilluns, dimarts i dimecres. Per dilluns, a les 4 de la tarda a Barcelona, segon Bienal Jesús Ventura amb la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A les 9 del vespre a Perpinyà amb la Copla Mil·lenària i a les 10 de la nit a Santa Coloma de Farners amb la Copla La Flama de Farners. Per dimarts, a 8:15 de la tarda, a Torroella de Montgrí amb la Copla Montgrins, a Girona amb la Copla Ciutat de Girona, a la Seu d'Urgell amb la Copla Vents de Riella, a les 9 del vespre a Palau Solità i Plegamans amb la Copla Principal de Llobregat, a Vilablareig amb la Principal de Banyoles i a 9:15 de la nit a Porreig amb la Copla Principal de la Bisbal. Per dimecres, a 7:15 de la tarda, Premià de Mar de Festa Major amb la Copla Xaloc, a les 8 del vespre a Terrassa, Festa Major amb la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A 9:45 de la nit, a Mata de Pera, amb la Copla Juvenívola de Sabadell, a Tiana, al Parc de l'Antic Camp de Futbol, Festival d'Estiu de Coples i Compositors amb la Copla Montgrins, i a Palamós, al Passeig del Mar, amb la Copla La Flama de Farners. I a 10:00 de la nit, a Castelló d'Empúries, amb la Copla Foment del Montgrí, i a l'Escala, a la Riba, amb la Copla Mil·lenària. T'esperem a la primera de les ballades del Festival d'Estiu de Coples i Compositors de Tiana, dimecres a 9:45 de la nit amb la Copla Montgrins, que interpretaran un programa de Conrad Rafar i Quim Reixac. De les sardanes programades escoltem El secret dels pescadors de Conrad Rafar amb la Copla Ciutat de Girona.

Era el secret dels pescadors de Conrad Rafart amb la Cobla Ciutat de Girona. Anem per la resta de la informació. Per dijous. Sardanes a les 7 de la tarda a Arenys de Mar, de Festa Major de Sant Senon amb la Cobla Contemporània. A Sant Adrià del Besòs amb la Cobla Sabadell, a Barcelona al Pla de la Catedral amb la Cobla Mediterrània. I a 2:15 de la nit a Riudarenes, a la plaça de la Vila amb la Cobla Montgrins i a Castellà del Vallès, a la plaça del Mercat amb la Principal de Llobregat. Per divendres a les 7 de la tarda a Montgat, concert de Cobla amb la Flama de Farners. A les 8 del vespre a Cerdanyola del Vallès amb la Cobla Baix Llobregat. També a Palafrugell, a Plaça Nova amb la Cobla Foment del Montgrí. A 8:45 del vespre a Caldes de Montbui amb la Cobla Contemporània. A les 9 al Carràs, sardanes a la fresca, al Segrià amb la Bell Puig Cobla. A Tortellà amb la Cobla Montgrins. A Manlleu, 82è aplec amb les Cobles Principal, Llobregat i Marinada. A Sant Cugat del Vallès, concert de Cobla amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. A les 10 de la nit a Calella, festival NEC amb Roger Mas, amb la Cobla Sant Jordi. A Tordera, a la plaça de l'Església, amb la Cobla Tres Vents. A Figueres, a la Rambla, amb la Bisbal Jove. I 1:15 de la nit a Sitges, a la plaça del Baluart, amb la Cobla Xaloc. I a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la Cobla La Flama de Farners. I nosaltres fins aquí haurem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tancarem amb una de les sardanes que interpretarà la Flama de Farners al concert de Montgat. Ben balladora. La Rectoria Vella de Ramon Vilà amb la Principal de Llobregat. Siguin molt feliços. Adéu-siau i molt bona setmana.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Bon dia. Pots consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: Les frases d'en Ramon.
2: Els trons i la mar ensenyen a resar.
3: Sigues intel·ligent.
4: Fes volar la imaginació.
5: Sí. Eternament.
3: Ai.
6: L'opció dels que en saben.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, aposta per recuperar el pagament per l'ús de l'AP7, després que Salvador Illa qüestionés la retirada dels peatges en l'últim ple del Parlament. Nadal planteja que s'apliquin sistemes com els peatges tous, però descarta fórmules com la vinyeta, la tarifa plana temporal per ús. Pel secretari de Mobilitat, el criteri ha de ser el mateix en totes les vies ràpides estatals.
2: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer i una cosa que quedi molt clara també. L'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per al conjunt d'Espanya i que hi paguin.
1: Nadal també diu que el govern espanyol no inverteix prou a mantenir les autopistes i que l'AP7 ja no pot absorbir més trànsit de camions. Ara bé, el president de l'Associació de Transportistes AC-Trans, Eduard Ayac, creu que un peatge evitaria més el trànsit de turismes que el de camions.
3: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí, pel vehicle particular. Nosaltres el que demanem és, si acabem posant algun peatge, alguna vinyeta, algun sistema de copagament de les infraestructures, hem de canviar la fiscalitat del sector.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.

0: sensacions positives.
1: A l'Alt Empordà.
2: No, ja.
3: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.

0: Els caps de setmana passen coses bones.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.
2: Seleccions musicals per emportar-se. Postdates. Atura't, felicitat. No se t'acabés el sucre. Francesc Parcerises a 61 poemes. Amb la literatura.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Has vist mai una ampolla de cava volant, travessant el cel enmig dels núvols? No, és clar que no ho has vist mai, perquè ni el cava, ni el calçat, ni les medicines, ni cap altre producte català té ales per traslladar-se pel seu compte. Tots tenen logística i transport, uns actors vitals per projectar les empreses catalanes als mercats internacionals i per abastir la ciutadania arreu del territori. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Ràdio Vilasacra, Pulcat.
4: T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
3: Des de l'Alt Empordà al món, avui Pont de Molins.
4: A Pont de Molins ja no hi ha molins per a moldre el blat, ni trulls per l'oliva, i per pujar el roure s'obren els camins d'oblit i de mort. Qui el desencaptiva? D'ençà que n'és fora, d'ençà que no veu les llargues corrues dels fills de la terra, pelegrí de vot, fervorós Romeu, la verge del roure enyora la terra. A Pont de Molins no li manquen ponts, traspassant gallars la gràvida vena. Filla de les déus, mare de les fonts, que arran de resclosa despenja la trena. El pont resta baix i Molins a dalt, passat i present lligats per la muga. Els rosers s'enfilen damunt del portal, poncelles de foc i pètals en fuga. De rosses espigues Demeter presum, dels bons vegetals l'hort en treu primícia. Simbòlics molins en moldre la llum abriguen el poble en mansa clarícia.
5: I parlant d'emocions,
6: 27.
7: Vale.
8: És l'hora del pati.

0: marxa nòrdica, doncs jo m'apuntava a marxa nòrdica. Ajudava moltíssim a superar poquet a poquet pas de l'enfermetat. Em va molt bé a nivell de salut mental.
1: Mentalment te va fenomenal.
0: Venir aquí i desconnectar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes pertinents a d'armes de foc arran de l'assassinat a trets dijous a la nit d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona.
2: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el codi penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
1: La policia treballa per identificar i detenir els autors. Diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves del parc de la Pegaso i que després havien vist quatre individus que marxaven corrent. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
3: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
1: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts. Els veïns del Parc de la Pegaso a Barcelona asseguren que en els últims mesos han notat un repunt de la delinqüència al barri, però tot i això expliquen que la zona és segura.
4: Preocupats, això després d'un temps que va ser molt complicat, que va haver-hi moltes bandes, semblava que havia entrat en un procés de més normalització. Ara tornen altra vegada.
5: Fa molt temps que els veïns es queixen.
6: La policia, jo no sé si fa molt o no, però no la veus.
7: El barri és segur. Hi ha certes parts que se l'han apropiat un grup de gent i per allà no hi pots passar. La resta de barri està bé.
1: A tot això, la primera dona que va formar part dels Latin Kings, Maria Oliver, explica que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines. Són bandes instal·lades a casa nostra des de fa més de 20 anys. Ho explicava també aquesta emissora.
8: Al principi no havia uso apenas de armes, de armas blancas, después empezaron siendo armas blancas pequeñas, pasamos a armas blancas mucho más grandes como los machetes y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego, y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
1: En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar per captar-los.

0: A Ràdio Vilasacra et donem la teva dosi d'energia i bona música tot el dia.
1: Van andar de penitència 3 dies al mar passar. Com n'anava?

Ai, això no és cant d'àngels, ni el peixos dintre la mar, ni el peixos dintre la mar. I això no és cant d'àngels, ni els peixos dintre la mar. Això són les amors primeres, no es poden desolvidar, no es poden desolvidar.

0: Tens sort. Tens Ràdio Vila-sacra. Funciona! Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munné.
1: Al segle XX, la tecnologia va fer possible el vell somni de tantes generacions passades i de prohoms com Galileu, Kepler o Copèrnic. Accedir a l'espai exterior.
2: Ok, engine stop.
1: Des de l'antiguitat més remota que l'observació del més enllà ens fascinava i ens encuriosia, però va ser el segle passat quan la carrera espacial va arribar a límits inimaginables fins llavors. Segur que Galileu, Kepler, Copèrnic i tants d'altres haurien volgut saber com arriba un coet fins a l'espai exterior. Encara que sembli mentida, ho fa per un principi semblant al que explica que els globus que inflem a pulmó surtin disparats si no els lliguem bé.
3: Jaume Estela, enginyer industrial.
4: El coet el que té és una càmera molt gran i una sortida per baix, que són les toveres que veiem amb foc quan el coet s'enlaira. I el que passa en aquesta càmera és que jo hi injecto un combustible i aquesta combustió genera una gran pressió i no tenen per on escapar més que per la tovera que està baix. El que fa és que el meu coet es mogui en el sentit invers en el que surten els gasos.
1: I un cop vençuda la gravetat terrestre?
4: El coet, quan s'enlaira, agafa molta velocitat. Quan jo estic a l'espai, fora de l'atmosfera, no hi ha res que em freni. L'única cosa que em frena aquí, quan jo deixo rodar el cotxe, és l'aire i el fregament de les rodes, però allà no hi ha res. Per tant, aquesta velocitat que jo tingui en una direcció determinada la mantindrà. Pràcticament per sempre. S'està movent per la seva pròpia inèrcia i no tenir cap altra força externa que hi actuï en contra.
1: I un cop a l'espai, com es calcula on aterrarà, tenint en compte que els planetes es mouen constantment?
4: Coneixent l'òrbita, per exemple, de la Lluna al voltant de la Terra, quina trajectòria té, quina velocitat té, jo puc enviar el meu coet a una velocitat que ja calcularé perquè es trobin en un punt determinat.
1: I per moure'l durant el trajecte fins a la Lluna?
4: Quan un coet està ja a l'espai, no gasta combustible. Si gasta combustible, el que faria seria accelerar encara més, o, per exemple, pot gastar combustible, o a vegades s'utilitza amb pressió, amb aire de pressió, simplement, amb aire comprimit, que es deixa sortir en una determinada direcció per canviar l'orientació d'aquest moviment que ja porta.
1: Sembla senzill i tot.
5: 1400 feet, still looking very good.
1: El cert és que la carrera espacial va experimentar un impuls decisiu a mitjans del segle XX en el marc de la Guerra Freda, que actuava com a esperó. El 1957, els soviètics posen per primera vegada un giny en òrbita, l'Sputnik, amb la gossa Laika a bord. I 4 anys després, el 1961, Yuri Gagarin es converteix en el primer home a sortir a l'exterior. Dues fites que deixen en evidència els Estats Units, que, tot i això, guanyaran el pols definitivament el 1969, amb l'arribada dels astronautes de l'Apollo 11 a la Lluna. Una gesta senzillament incomparable.
6: És un petit pas per a un home, però un pas enorme per a la humanitat.
1: El dia que Armstrong i Aldrin van trepitjar la Lluna, el 20 de juliol del 1969, Galileu, Copèrnic i Kepler haurien plorat d'emoció. No podem predir fins on arribarà la humanitat en la seva exploració perpètua de l'espai exterior, però enviar homes a Mart és una simple qüestió de temps. I de no gaire. I d'aquí a colonitzar el planeta vermell o arribar a altres planetes, no hi va gaire. L'home, doncs, ha començat el camí per travessar l'última frontera.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: A la vida no es tracta d'arribar lluny, ni de tenir-ho tot. Es tracta de ser feliç i amb la millor companyia.

0: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
1: Apa, ja estic embolicat per tots cantons. Primera embolicada, m'he casat. Segona, ja formo part del conjunt. Que entre nos és un conjunt de ximples, això. Mare de Déu, només hi ha que veure els títols de les cançons. Escolteu, mira. Vete porque me voy. Nos vamos andando. Ya iréis viniendo. Empezamos a pasar. La que ens surt més bé és el piqui-rasqui. Sí, sí, amb el piqui-rasqui hi estem bé tots, tots. És clar que la lletra ja és la lletra més bona. Totes les cançons és la que té la lletra més bona. Sí, la lletra té un missatge, eh? És forta. Fa així.

0: Oi, que malament ho fem. El que toca el timbal, pels pobles ja li diuen el timbaler del Bruc, perquè cada vegada que toca tothom fuig corrent. Mireu, assagem fins a les 6 o les 7, depèn del poble on hàgim d'anar a tocar, oi? Després ens fiquem tots a 600 del Pep, que té uns 600, escolta, que jo no sé d'on l'ha tret. Ens passem més estona fora que dins. Va, nois, que s'ha calat. Va, nois, que no tinc bateria. Sempre baix, noi, sempre baix. Aquest dia li vaig dir, eh? Li vaig dir, escolta, noi, ens hauríem d'acostumar a anar-hi a dins d'aquest cotxe de tant en tant, eh? Oh, això que diu que l'ha trucat, que graia d'haver trucat. I si l'ha trucat, que el torni a trucar, perquè no respon aquest cotxe. Anam, anam. Que passa, es veu que li va voler posar un motor massa gros, home. Jo ho veig, que li pengen els cilindros pel costat. No es pot anar pel món amb els cilindros penjant d'aquesta manera. I s'escalfa. Escolteu, arribem als pobles calents com a gossos. Una vegada al poble, un parell d'hores atabalant a la gent, una altra vegada al cotxe i calents cap a casa. Dormo un parell d'hores i agafa la cartera. Jo no ho aguantaré, això, home. I la meva dona, pobreta, em fa una cara cada vegada que veu que surto de nits. Jo no sortia mai de nits. Què pensarà? Què es creurà ara? Es creurà que tinc una mandanguela. Pobre Pilarín. Per cert, que la tinc a la clínica. Sí, estem esperant. Ell una criatura i jo la factura. Mira, deu ser ella. Digui. Sí. Pilarín! Què? Han anat bé? Sí, et sento lluny. Sí, hi ha un cruce, jo també la sento. Una senyora que està dient no sé què d'un permís de conducció. Sí, escolta, escolta, Pilarín, torna a trucar, eh? Que jo penjo, eh? Sí, torna a trucar. Sí, tu també penja, de moment. Així aquesta senyora, quan vegi que parla sola, també penjarà. Sí, que deia aquesta senyora d'un permís de conducció, no sé què, que havia tombat un pal, no sé què, carai de cruce... Sí, sí, et torno a sentir lluny, sí. Però com ha anat? Estigui quieta, senyora, vostè amb el pal. Digues, Pilarín. Senyora, deixi'm en pal. Dic, deixi'm en pau. Digues, Pilarín. Han anat bé? Has quedat massa separada, eh? Has donat massa gas. Ai, carai. Però que vas amb gas, ara, reineta? Has de tornar el mes que ve? Però si ja el tens, per què? Per què has de tornar? Per aprendre els senyals de tràfic? Però què té a veure un stop amb tenir una criatura? Escolta, Pilarín, per què t'has tornat? Boja! Així no ens ha servit de res tot el que hem fet. Hem de començar de nou? Si hagués dit ben arreglat. Però, Pilarín, nens, nens, quants?
1: Ràdio Vilassar.
0: 600? Ja, no podia esperar. Ah, 2 quilos i 600. 2 quilos, entesos, Pilarín. O sigui, que l'enginyer ha fet 2 quilos 600 i el nen ha fet un bon aparcament. Adéu, Pilarín, ja vinc, adéu.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vilasacra. Avui

Atenció, si us plau. Si reps un missatge de text, si reps un correo, si et truca una veu que sembla de la teva família, si et visiten a casa teva per a qualsevol tasca que tinguis que pagar. Atenció. Verifica bé la realitat del que et demanen o, en cas de dubte, truca a la policia de seguida. No deixis entrar desconeguts a casa. Prou d'estafes. Tu tens l'última paraula. És un consell de Ràdio Vila-sacra.

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia. Avui veiem amb el mapa de geopotencial a 500 com seguim amb aquesta dorsal, una dorsal que serà la responsable de l'onada de calor que s'espera que comenci a partir de diumenge. Amb el mapa de la temperatura màxima, pels propers 4 dies, podem veure com el dissabte partim d'uns 37 graus que es podrien produir a punts de ponent i de cara a diumenge ja comencem amb la pujada de la temperatura, amb uns 40 graus que es podran produir de manera puntual a ponent altre cop i uns 38 que es produiran sobretot a l'Alt i al Baix Empordà. A més, els 30 graus seran generalitzats a tot Catalunya. De cara a dilluns s'espera que la pujada de temperatura es produeixi sobretot a ponent o a la meitat oest del país, amb uns 40 graus que seran una mica més generalitzats en aquella zona. I després, de cara a dimarts, els 32 graus seran generalitzats a tot el país. Des del Servei Meteorològic de Catalunya s'ha emès un avís de calor que afecta les comarques de l'Alt i el Baix Empordà. Una calor que se superarà degut a la tramuntana que s'espera que segueixi bufant durant aquesta jornada. Després, de cara a dilluns, ja ens trobarem enmig de l'onada de calor i l'avís afecta sobretot a les comarques de la meitat oest del país. S'espera que cada matinada se superin un altre cop els llindars de calor nocturna a les comarques de l'Alt i del Baix Empordà. A més, la temperatura no baixarà dels 30 graus a gairebé cap punt del país. I finalment, pel que fa al mitjà termini, seguim amb aquesta estabilitat que durarà com a mínim fins dimarts i seguirem amb la pujada de la temperatura.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: vida.
1: Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Som com som, amb Purificació Barcelona.
2: Una plataforma online permet gairebé teletransportar-se a través d'una aplicació mòbil i unes ulleres de realitat virtual. Es diu Teleport i l'ha desenvolupada l'empresa catalana de tecnologia i innovació Vision. Es tracta de la primera plataforma de comunicació immersiva en 360 graus, com si fos una videoconferència, però bidireccional. S'emet per una web a través d'una càmera i el receptor es teletransporta utilitzant l'aplicació i les ulleres de realitat virtual. Resulta molt útil per als negocis, però també en sanitat, per a pacients de llarga estada en un hospital o en educació, ja que permet que un alumne a distància segueixi en temps real una classe com si estigués dins de l'aula. Míriam Latà, coordinadora d'operacions de Vision.
3: Posant-se les ulleres és com si estiguessin a l'aula, perquè la càmera la posem a l'aula, poden mirar al seu voltant amb les ulleres i veuen els seus companys, el professor, la pissarra, la porta, ho veuen absolutament tot i poden interactuar amb el professor i amb els alumnes llançant preguntes, rebent els comentaris o qualsevol cosa que puguin necessitar. És a dir, que estan, és com si estiguessin allà. Un streaming en 360 amb la qual cosa tot passa en temps real i qui ho rep, que ho rep a través d'una aplicació mòbil, ho posa en unes ulleres de realitat virtual, que poden ser les de cartró més simples fins a les més premium, i llavors el que et teletransportes allà on hi ha la càmera, allà on hi ha la persona que està donant la xerrada.
2: Els impulsors de la iniciativa ja han contactat amb universitats de Catalunya i Anglaterra perquè incorporin el nou sistema als seus cursos a distància.
4: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
5: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals,
4: distrae,
6: és molt important fer-ne difusió
4: i enganxa.
7: És que, però on s'ha vist? És que, bueno,

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Cada cop falten més habitatges, segons el Banc d'Espanya. L'entitat eleva el dèficit de pisos i cases acumulat a l'Estat i el xifra en 750.000, 150.000 més que el càlcul de fa dos anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges, amb la qual cosa el problema anirà més. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri d'Habitatge, segons les quals a Espanya els pisos turístics o en mans d'estrangers no residents sumen 900.000. El govern espanyol insta els ajuntaments i comunitats a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant el darrer any per poder-los destinar a lloguer residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic, tot i que alerta d'una moderació de la demanda interna.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Bona aquesta!

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La teva ràdio de proximitat.

0: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
1: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
0: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656-19-70-62 i, si vols, aprofites per a fer un arròs.
1: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà, en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
2: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
3: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per a compromís ja tenim les obligacions.
4: Aquí fem experiments. Experiments radiofònics. T'hi apuntes?

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Impulsem la cultura.
3: Des de l'Alt Empordà al món, avui Pont de Molins.
4: A Pont de Molins ja no hi ha molins per amoldre el blat, ni trulls per l'oliva, i per pujar el roure s'obren els camins d'oblit i de mort. Qui el desencaptiva? D'ençà que n'és fora, d'ençà que no veu les llargues corrues dels fills de la terra, pelegrí de vot, fervorós Romeu, la verge del roure enyora la terra. A Pont de Molins no li manquen ponts, traspassant gallars la gràvida vena, filla de les déus, mare de les fonts, que arran de resclosa despenja la trena. El pont resta baix i Molins a dalt, passat i present lligats per la muga. Els rosers s'enfilen damunt del portal, poncelles de foc i pètals en fuga. De rosses espigues Demeter presum, dels bons vegetals l'hort en treu primícia. Simbòlics molins en moldre la llum abriguen el poble en mansa clarícia.
5: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra, 107 FM i punt.

0: 012, la millor resposta.
1: Té, filla, avui per berenar un flam.
2: Està caducat.
0: Sabíeu que les llars catalanes es malbaraten més de 150.000 tones d'aliments l'any? El malbaratament alimentari és responsabilitat de tots. Planificar la compra de manera responsable, ordenar adequadament la nevera i el rebost o reaprofitar i congelar les restes dels àpats són algunes mesures per prevenir-lo. Lluitem contra el malbaratament dels aliments. Tots hi sortirem guanyant.
2: Papa, i el meu berenar?
1: Ai!
0: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Això és...
4: És meravellós.
5: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
6: Vine a sentir.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Matina, la inspecció l'ajuda. La Inspecció de Treball i Seguretat Social et protegeix a la feina, fins i tot abans que sorgeixi un problema. Els teus drets ens importen. Si alguna cosa no es compleix, denuncia-ho a través de la web de la Inspecció. És molt fàcil i, a més, és confidencial. Un missatge del Ministeri de Treball i Economia Social.
1: Apuja el volum.
2: A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges compromesos amb la teva salut.
3: Som persones tenint cura de persones.
2: Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
3: La dels metges.
4: Qui ha dit que a partir del 65 abaixem el ritme? A Club 65 la pugem. Uneix-te a la comunitat sènior dels que volem viure intensament. Viatges, excursions, xerrades, productes i molt més, amb avantatges únics. Ja som 150.000 membres. Apunta't a Club 65 Conès.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
2: per tu
3: i per tots.
2: Escolta'ns,
3: t'agradarà, amb molta il·lusió,
1: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Si has de confiar els enviaments de paqueteria a algú, pensa en Correos. Perquè per Correos, cap paquet no és només un paquet. També són les il·lusions d'una persona o moltes hores de feina d'una empresa. Per això, ningú posa tants mitjans per entregar-los com Correos. Entra a concorreos.com o truca al 902 197 197 i gaudeix de la millor oferta de paqueteria. Recorda-ho, fes els enviaments amb Correos.
1: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

0: totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: I parlant d'emocions...
2: 16.
3: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
4: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Què passa?
1: Quan sortíem del bar amb l'Àlex i el Pau, un grup els ha començat a dir de tot perquè s'han fet un petó.
2: Les persones LGBTI+ i les seves famílies tenen a la seva disposició la xarxa SAI, un servei integral que compta amb més de 112 punts d'informació i acompanyament distribuïts pel territori. En cas de patir qualsevol tipus de discriminació o agressió o ser-ne testimoni, adreceu-vos a la xarxa SAI. També podeu trucar al 112 o presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra. Estimar i ser com vulguis és un dret humà i garantir-ho és responsabilitat de tothom. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Tinc la sensació que em falta alguna cosa important.
4: Llibres de ciència.
5: Avui us proposem un llibre que ens descobreix els noms de 100 científics bàsics en la història de la humanitat.
6: 100 protagonistes de la història de la ciència d'Ignasi Llorente ens parla per ordre cronològic d'un centenar de figures que han marcat el camí de la investigació al llarg dels segles. L'obra s'estructura en capítols que inclouen la biografia de cadascun d'aquests protagonistes, les seves principals contribucions a la ciència i també curiositats sobre la seva vida personal. Per les pàgines del llibre passen, entre d'altres, Tales de Milet, Charles Darwin, Marie Curie i també científics i científiques més contemporanis com poden ser Jane Goodall. Un recull que amb el llenguatge planer s'acosta als principals moments que han marcat el coneixement i han contribuït a l'avenç científic arreu del món.
7: Hola! No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.
8: A Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
9: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
10: A Figueres, avinguda de Roses 35.
11: És l'hora del pati.
12: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
13: L'Euríbor es tanca al juny després de 3 mesos consecutius de pujades. Aquest indicador habitual de les hipoteques variables s'ha mantingut al 2,8% de mitjana. Tot i això, com que fa un any estava més barat, qui hagi de revisar el seu préstec pagarà més de quota. Per una hipoteca de 170.000 euros a 30 anys, la pujada serà d'uns 70 euros al mes o d'uns 800 euros l'any. Pels que facin la revisió semestral, l'increment serà similar.
12: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
14: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Bon dia. Avui veiem amb el mapa de geopotencial a 500 com seguim amb aquesta dorsal, una dorsal que serà la responsable de l'onada de calor que s'espera que comenci a partir de diumenge. Amb el mapa de la temperatura màxima, pels propers 4 dies, podem veure com el dissabte partim d'uns 37 graus que es podrien produir a punts de ponent i de cara a diumenge ja comencem amb la pujada de la temperatura, amb uns 40 graus que es podran produir de manera puntual a ponent altre cop i uns 38 que es produiran sobretot a l'Alt i al Baix Empordà. A més, els 30 graus seran generalitzats a tot Catalunya. De cara a dilluns s'espera que la pujada de temperatura es produeixi sobretot a ponent o a la meitat oest del país, amb uns 40 graus que seran una mica més generalitzats en aquella zona. I després, de cara a dimarts, els 32 graus seran generalitzats a tot el país. Des del Servei Meteorològic de Catalunya s'ha emès un avís de calor que afecta les comarques de l'Alt i el Baix Empordà. Una calor que se superarà degut a la tramuntana que s'espera que segueixi bufant durant aquesta jornada. Després, de cara a dilluns, ja ens trobarem enmig de l'onada de calor i l'avís afecta sobretot a les comarques de la meitat oest del país. S'espera que de matinada se superin un altre cop els llindars de calor nocturna a les comarques de l'Alt i del Baix Empordà. A més, la temperatura no baixarà dels 30 graus a gairebé cap punt del país. I finalment, pel que fa al mitjà termini, seguim amb aquesta estabilitat que durarà com a mínim fins dimarts i seguirem amb la pujada de la temperatura.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.
1: Vinga, va, comencem!
2: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: A continuació, recordant el passat.
5: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música i la música que ha sonat sempre a les ones. I per això tenim un especialista en aquesta casa, que és en Josep Pons.
6: Home, un petit especialista, eh?
5: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
6: Sí. El disc jockey de les iaies i dels avis.
7: Volver a querer.
6: Molt benvinguts i en el programa de Recordant el passat amb música us ho presenta un servidor, Josep Pons. En les vies dels aparells del comandament del so, en Carles Capella. Presentaré un monogràfic dedicat a l'orquestra Los Chavales, que en aquell 1948, a l'orquestra Gran Casino de Barcelona, li va sorgir un contracte per actuar a Cuba, i concretament a la sala de festes Tropicana, que era la sala de més solera de l'Havana en aquells temps. I van anar cap allà, i al mateix temps, quan varen ser allà, van caure molt bé amb les seves melodies, perquè allà no eren molt conegudes. Les melodies que interpretaven aquí a Barcelona, allà predominaven els ritmes cubans de rumbes i a més també els estils dels Estats Units que ho tenien allà a prop. I esclar, i això va ser una novetat, i ells anaven ja amb un repertori preparat de rumbes i melodies de caire de l'orquestra Glenn Miller, i els hi van indicar que més aviat portessin el que interpretaven a Barcelona, que això no era gaire conegut en allà, i en canvi de les rumbes i els sons i les guaratxes i les congues i les músiques dels Estats Units ja estaven saturats d'això. Doncs van gravar tota una sèrie de discos, i ara portaré durant tot l'espai aquest monogràfic. I començarem amb una melodia que precisament era un gran èxit a França, que era de la Edith Piaf, que el títol és La vida en rosa. Doncs van fer una versió i la va cantar un dels vocalistes, que és el Luis Tamayo.

Doncs era la versió que van orquestar i arranjar els Chavales d'Espanya de la famosa melodia d'Edith Piaf, La vida en rosa. I aquí el Luis Tamayo ens ha cantat una primera part en francès i l'altra en castellà, que portaven dos vocalistes. Un era el Luis Tamayo i l'altre en Pepe Lara, que en realitat en Pepe Lara, en els discos que havia gravat a Barcelona, posava José de Lara. I en allà, no sé per quines raons, en els discos posava Pepe Lara. Que això també podria ser que quan van presentar-se a Cuba amb el nom de l'Orquestra Gran Casino de Barcelona, resulta que els hi van dir que no era un nom comercial perquè allà a Cuba n'estava, a l'Havana d'aquell temps estava plena de casinos i tot eren orquestres de casinos i això no tenia ganxo. Doncs que es posessin los Chavales d'Espanya, que així doncs tenia més, allà, més penetració en allà. I així ho van fer-ho. Que després també ells van anar, com que a Cuba, aquí a l'Havana, hi anaven els potentats americans també en aquells temps, que això era molt abans de la revolució de Fidel Castro. Llavors hi havia el dictador Fulgencio Bautista i allò era xauxa pels americans i hi havia també figures americanes que els hi va agradar molt l'actuació de la Gran Casino i també la van contractar per anar cap als Estats Units i van fer moltes actuacions també als Estats Units i gravar molts discos. Doncs ara recordarem un altre èxit d'ells, que era precisament una melodia dels Estats Units que van fer un arranjament i la van titular Muy Joven para Mart. En els Estats Units es coneixia com Too Young aquesta melodia i era del compositor Lippmann. Doncs el Sebastià Morera, un dels músics que anava amb aquesta orquestra que feia arranjaments, en va fer un i aquí ara el presentarem seguidament, Muy Joven para Mart, i canta precisament ara no ho està mai en Pepe Lara.

Doncs era el vocalista Pepe Lara en aquest Fox Lent tan bonic. I ara, com que els hi demanaven melodies típiques d'Espanya, un dels números estrella que era famós a tot arreu era el famós El Relicario, del compositor José Padilla, que va ser el gran èxit molts anys abans de la cupletista Raquel Mellert. I també van fer la seva versió d'aquest Relicario, que aquí és el Luis Tamayo que canta, però el que haurem d'esperar que hagi passat molt de música d'orquestra abans no entri ell. O sigui, va ser una intervenció molt curta. Doncs ara ho posem seguidament.

Doncs era la versió que van fer del famós de Vicario. Eren gravacions que van fer a La Habana des de 1948 fins a 1950. Després hi van anar cap als Estats Units i en els Estats Units en van fer d'altres. Però aquestes que porto jo són les fetes a La Habana. I ara també vindrà una melodia de Portugal, una melodia portuguesa que també es va interpretar molt aquí al país. Abril en Portugal, que també es coneix com Coimbra, del compositor Raúl Ferrau, i en aquí va fer una adaptació el Sebastià Morera, un músic dels Chavales d'Espanya. L'Abril en Portugal també havia gravat quan va sortir de moda, que va tenir molt d'èxit, la famosa Amàlia Rodríguez a Portugal, i en aquí es va de conèixer en la versió que va fer el Bonet de San Pedro amb el títol de Coimbra. Doncs ara recordarem aquesta adaptació d'aquest Abril en Portugal.

Doncs a l'abril en Portugal, aquí es lluïen també a part final, a més del vocalista Luis Tamayo, es lluïa el piano i el violí, anar pastigant el violí fent les notes. Ara portaré una melodia molt famosa que quan ells ja marxaven, perquè va passar també, això s'ha d'explicar, que no tots van anar a Cuba a l'Orquestra Gran Casino, molts per diverses circumstàncies es van quedar a Barcelona i llavors van formar un conjunt que en deien els Clippers, el conjunt dels Clippers, i els Clippers van estrenar la melodia que ara portaré ara, Que bonita és Barcelona, del compositor Manuel Moreno. Però ells també tenien les partitures i també la van adaptar en el seu repertori en la sala de festes Tropicana i van fer la gravació. Doncs ara ens oferirà el mateix que ens ha cantat a l'abril a Portugal, en Luis Tamayo.

Doncs era Que bonita és Barcelona, del compositor Manuel Moreno. A mi em porta records aquesta melodia, perquè en la meva època escolar anàvem al col·legi a fer una excursió primers del mes de maig, i vàrem anar a la població de Cabrils, i en allà devia ser per el 3 de maig Santa Creu, i ens vàrem posar tots en un lloc, em sembla que en deien la Concòrdia, que feien el concert. Tots els escolars allà sentien el concert. Jo de les peces del concert no me'n recordo, ja, però el que me'n recordo, que la vaig sentir per primera vegada, és aquesta, Que bonita és Barcelona, que un músic d'orquestra ho cantava a gran veu. Aquest és el record que jo tinc de Que bonita és Barcelona, i la primera vegada que la vaig sentir. Doncs ara, ja que havíem posat a Abril en Portugal o Coimbra, del compositor portuguès Raul Ferrao, doncs ara portaré també una altra melodia famosa d'aquells anys, que també van fer una adaptació ells, el famós Lisboa Antigua, del compositor Raúl Portela, i en aquí canta en Lluís Tamayo.

doncs, la Lisboa antigua del compositor portuguès Raúl Portela en la veu de Luis Tamayo, que a més de cantar Luis Tamayo també tocava la trompeta i tocava l'acordió. I ara vindrà un pas doble molt famós, que era el número estrella de la Estrellita Castro, Mijaca, del compositor Juan Mostazo. Doncs, esclar, ells en allà interpretaven les melodies típiques d'aquí, del país, i una d'elles era aquest pas doble de Mijaca. Doncs aquí ara vindrà cantar-ho el Pepe Lara, que també, a més de vocalista, també tocava l'acordió i la guitarra.

un so pas doble Mijaca. I ara hi havia el pianista, que era Manuel Palos, que al mateix temps feia arranjaments i també era compositor. Compositor que em va, quan estava a la Gran Casino a Barcelona en aquella postguerra, una de les seves famoses era la Serenata Veneciana, la Veneciana, que es va interpretar molt en el seu temps i ara poder queda molt oblidada. I quan eren allà també anava composant, i un dels boleros que va composar a Cuba, ara ho portarem aquí. ¿Por qué te alejas de mi corazón? Doncs Manuel Paus, el compositor, i el cantant, Luis Tamayo.

Doncs era el Bovero. ¿Por qué? Porque te abejas de mi corazón, del pianista i compositor de l'orquestra Manuel Palos. I ara un títol que este és Si jo fuera rei. Si jo fuera rei, que va ser un èxit molt famós ja de postguerra, i també la van incorporar en el seu repertori, que el compositor es deia Conrado Giral, que havia fet algunes cosetes per al conjunt del Bonet de San Pedro. Aquí, en el país, es va de conèixer el Si jo fuera rei, i almenys la gravació que jo tinc amb disc de pedra, per un cantant que es deia José Segarra. No Juanito Segarra, que Juanito Segarra va venir molt més tard. Un que tenia una veu fina, que era el José Segarra. Però ara ens ho cantarà el Pepe Lara.

Atenció fora rei, aquí he cantat el Pepe Alvara. I ara portaré una altra melodia que també interpretaven, que era En Donde Estás, Amor, del compositor Jorge Alpern. Jorge Alpern era d'origen de centre europeu, sinó que va triomfant aquí amb, també, a més de les seves actuacions al piano, per a les seves composicions. Era l'autor de la famosa música de Los Últimos de Filipines, aquell Yo te diré por qué mi canción. Doncs era Jorge Alpern. I llavors també una que cantava Rafael Medina, Cinco minutos nada más te pido yo. Doncs ara, aquesta també molt maca, En Donde Estás, Amor, que la interpretaven en els seus espectacles, en el Paral·lel, la companyia de revistes dels vienesos. Doncs En Donde Estás, Amor, canta Luis Tamayo.

Doncs aquesta melodia que en el disc es presentava com un slow fox. I ara vindrà una cançó fox, també diu el disc, Con alma y corazón. Aquí el compositor és en Sebastià Morera, que era un músic també dels Chavales d'Espanya, que tocava el contrabaix i l'acordió, feia alternances. I també al mateix temps compositor. Doncs aquest Con alma y corazón també es va interpretar molt i més tard altres figures també la van anar gravant. I ara la recordarem en la veu de Pepe Alara.

I ara portaré una melodia dels compositors León i Quiroga, la lletra de Rafael de León i la música del mestre Quiroga, que és el títol El viento se lo llevó, que era un gran èxit de Rafael Medina en l'any de 1941 arreu d'una pel·lícula que va protagonitzar ell, que la cantava en aquesta pel·lícula. I encara jo recordo que una senyora em deia que en el seu poble es veu que sempre posaven el mateix disco entre pel·lícula i pel·lícula, El viento se lo llevó. Doncs també van fer la seva versió, Los Chavales, i aquí vindrà Luis Tamayo.

Doncs el Viento se lo llevó, que pertanyia a una pel·lícula que el títol era Rosa de África, de 1941, però no hi ha còpies, i es veu que hi va haver un incendi molt gros en els estudis Orfea i es va cremar molt de material de ceroboide i es van perdre moltes pel·lícules, i només queda la música. I ara ja anirem per posar l'última melodia d'aquest monogràfic que he presentat avui de los Chavales d'Espanya en l'actual Cuba, i vindrà amb la cançó Sombra Verde, del compositor Luis Alcaraz, i canta amb Pepe Lara, i amb la Sombra Verde jo ja m'acomiado i fins al proper programa. Adéu-siau a tothom.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
4: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
5: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.
6: Avui!

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: llibres per somiar.
1: Poesia tot l'any, de Ramon Besora. Publicat per Meraki. Recomanat a partir de 8 anys.
0: Llibres per somiar.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llops d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
7: El programa dels dijous a la una de la matinada.
8: Senyeres Comunicació.
9: Realitzem projectes tècnics, instal·lació d'enllaços i emissores de ràdio i de televisió, càmeres de videovigilància, instal·lació d'equips de so professionals, xarxes informàtiques, lloguer de pantalles de vídeos, lloguer d'equips de llum i de so i fibra òptica.
8: Senyeres Comunicació.
9: Per contactar amb nosaltres, fes-ho a través del 972 50 67 54 o a través del nostre correu electrònic senyerestelecomunicació@gmail.com.

0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El temps.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Finca GRN Samons. Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
7: Bon dia. Avui veiem amb el mapa de geopotencial a 500 com seguim amb aquesta dorsal, una dorsal que serà la responsable de l'onada de calor que s'espera que comenci a partir de diumenge. Amb el mapa de la temperatura màxima, pels propers 4 dies, podem veure com el dissabte partim d'uns 37 graus que es podrien produir a punts de ponent i de cara a diumenge ja comencem amb la pujada de la temperatura, amb uns 40 graus que es podran produir de manera puntual a ponent altre cop i uns 38 que es produiran sobretot a l'Alt i al Baix Empordà. A més, els 30 graus seran generalitzats a tot Catalunya. De cara a dilluns s'espera que la pujada de temperatura es produeixi sobretot a ponent o a la meitat oest del país, amb uns 40 graus que seran una mica més generalitzats en aquella zona. I després, de cara a dimarts, els 32 graus seran generalitzats a tot el país. Des del Servei Meteorològic de Catalunya s'ha emès un avís de calor que afecta les comarques de l'Alt i el Baix Empordà. Una calor que se superarà degut a la tramuntana que s'espera que segueixi bufant durant aquesta jornada. Després, de cara a dilluns, ja ens trobarem enmig de l'onada de calor i l'avís afecta sobretot a les comarques de la meitat oest del país. S'espera que de matinada se superin un altre cop els llindars de calor nocturna a les comarques de l'Alt i del Baix Empordà. A més, la temperatura no baixarà dels 30 graus a gairebé cap punt del país. I finalment, pel que fa al mitjà termini, seguim amb aquesta estabilitat que durarà com a mínim fins dimarts i seguirem amb la pujada de la temperatura.
8: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
9: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: tal?
1: La ràdio de Vilasacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança, són d'aquí.

0: Des de l'Alt Empordà al món.
1: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
2: Ràdio Vila Sacra, sensacions del món en exclusiva.
1: Perquè tot això no ho has perdut.
3: Vols deixar-nos un missatge?
4: Te volia donar les gràcies perquè ja vam venir a recollir la bossa. Jo sóc l'Elisabet, la companya del David. Doncs això, que moltes gràcies, vale? Adéu.
5: Proximitat. Participació. Educació. Informació. Connexió. Companyia. Cultura.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: 12 anys d'experiència com a... Fa 8 anys que treballa de... Si tens una àmplia experiència laboral però no disposes d'una acreditació oficial, t'ajudarem a identificar i a demostrar les teves competències i podràs obtenir un certificat de professionalitat o un títol de formació professional. Perquè ara sí, l'experiència es valora. Convocatòries públiques pel reconeixement de l'experiència laboral.
3: I parlant d'emocions...
4: 66.

casa, bar, restaurant, esmorzars de forquilla, entrepans, menú diari, arrossos, barbacoa, plats combinats. Gaudeix també de la nostra àmplia terrassa. Per cada consumició, tapa gratis. Tot Brasa, Girona, la plaça de Salt número 1, de 8 del matí a 12 de la nit. Restaurant Tot Brasa.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'onada de calor ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya, que és la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte. La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant la calorada que hi va haver als voltants de Sant Joan. El cert és que aquest mes de juny ha estat un mes molt càlid i sec, després que s'arribés a temperatures de 43 graus al Segrià. Malgrat aquesta xifra, aquest juny no s'ha superat el rècord de l'any passat. Ho explica Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
1: A tot això, segons dades de l'AEMET, el primer semestre d'aquest any ha estat el més càlid de l'estat espanyol en els últims 65 anys, des que es tenen registres, un grau i mig per sobre del que és habitual. Tot plegat té un efecte en la temperatura global de la superfície del mar. La mitjana s'ha situat als 21 graus i ja se superen els rècords del 2023 i del 2024. Carlo Bontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, avisa que la situació encara pot empitjorar.
3: Quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. La direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
1: L'augment de la temperatura del mar acaba donant més energia a les tempestes i comporta precipitacions extremes i inundacions.
4: Ho estem vivint. Ho veiem venir i encara no reaccionem. Bota, bota, la pilota. I a veure quan explota.
5: A la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll. També tens Ràdio Vila-sacra per triar on només tenim sensacions.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ministrius de llars.
2: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
1: Ministrius de llars.
2: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
4: Assessorem, dissenyem i estampem.
5: 696-81-59-81.
4: A Rams del Sal personalitzem roba laboral, roba esportiva i publicitària per empreses, clubs, associacions, ajuntaments i particulars. Pressupost sense compromís. Taller propi de serigrafia, brodat, sublimació, transfer i DTF. Rams del Sal, especialistes en estampació. A Vilablareig, carrer Güell 18.
5: 696-81-59-81.
6: Comprar, vendre, llogar, pisos, cases, solars. Amb Ryan, la immobiliària, el camí és més fàcil. Ryan, ens moguem més, millor i més ràpid. Compromís de bona gestió. Pren una bona decisió. Compra, ven i lloga amb Ryan. Et sortirà bé. Ryan Serveis Immobiliaris, a l'Avinguda Salvador Dalí de Figueres. 972-21-24-20.
7: No s'encès de la freqüència modulada. Surt al sol.

0: Últimament, sembla que l'única forma de poder expressar les ansietats i les angoixes de la generació millennial és la poesia, o en el seu defecte, la prosa poètica. Així doncs, aquí està com el temps. Aquest llibre és un cúmul de pensaments, olors, acudit, frases doloroses, una novel·la. Potser la història d'una generació millennial, per descomptat, això sí que ho és. Són els silencis, és l'ansietat, les preguntes existencials sense contestació, l'absurd, la fi del món, és el planeta, el futur, la tecnologia, són les contradiccions.
1: Una nit truca a la Max de Florida, o sigui, al paradís. Diu que vol que l'enterrem allà. També ha convençut el pare d'en Ben, però hi ha un problema. Ja havien comprat parcel·les a la sinagoga on anaven abans, que si els podien vendre algú altre en nom seu. No sé com vols que ho fem, mama, diu ell. La dona proposa que ens la quedem nosaltres, però en Ben no vol que l'enterrin a Hackensack, a Nova Jersey. Penso en la vegada que la Sílvia va entrevistar aquell futuròleg famós. Li va preguntar què era el proper que passaria i ella va repetir la seva predicció més coneguda. Gent gran en ciutats grans... amb por del cel.
0: No sé, a mi m'ha remogut, però no sé ben bé per què. Diu molt en poc, a vegades diu molt en res. I això, pràcticament, és un miracle. Us ho recomanem perquè és una lectura totalment diferent i que a nosaltres ens ha atrapat.
2: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
3: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
2: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

0: més i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Si compreu per internet a plataformes com Shein, Temu o AliExpress, heu de saber que a partir d'ara la factura us pot sortir una mica més cara. La Unió Europea ha començat a cobrar una taxa de 3 euros per als paquets barats i petits que vinguin de l'estranger. Amb això, el Club Comunitari vol aturar l'arribada massiva de productes procedents, sobretot de la Xina, que el que fan és saturar les aduanes i complicar les inspeccions de seguretat a les autoritats. Brussel·les, Bruno Forte a Miras.
2: Cada dia arriben 16 milions de paquets petits des de fora de la Unió Europea. Roba, joguines, articles per a la llar... Són productes barats que fins ara estaven exempts de tributar aranzels, però Brussel·les se n'ha cansat. La nova taxa de 3 euros la pagaran les empreses que venguin aquests articles o les plataformes d'internet que facin d'intermediàries. El que pot passar, però, és que aquestes companyies augmentin el preu final dels productes per repercutir el cost del tribut als consumidors, tal com ha reconegut la portaveu de la Comissió Europea, Ariadna Podesta.
3: Evidentment, no podem parlar en nom dels venedors o de les plataformes per dir si augmentaran els preus, però la responsabilitat de la taxa de 3 euros no és dels consumidors.
2: La nova taxa de 3 euros es pagarà en funció del tipus de producte, sense tenir en compte la quantitat. És a dir, si compreu 20 o 30 samarretes, tant se val, el recàrrec sempre serà de 3 euros, perquè és el mateix article. Però si compreu una samarreta i, per exemple, un pantaló, aleshores la taxa ja serà de 6 euros, perquè es tracta de dos articles diferents.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
1: Posem-hi una mica de música.

0: fliparás. Alucinarás.
1: Llegim avui que en el Delta de l'Ebre hi ha un problema de contaminació per uns abocadors.
2: Joan Múrria.
1: Resulta que un aliment extraordinari que són els ostrons, com les ostres molt grosses, n'estan sortint perjudicats. Però bé, no parlem de desgràcies, sinó parlem d'aquests ostrons tan bons que realment val la pena tastar-los. Pels nutrients que hi ha en el Delta de l'Ebre i les corrents d'aigua, que són estables, tenen una mida més gran del que estem acostumats a veure, uns 10 centímetres, a diferència dels del Cantàbric, que són algo més rodons, o més rodones, les famoses ostres, més planetes, més lleugeres, si voleu, amb un gust més potent al final que els ostrons, però bé, els ostrons del Delta són extraordinaris. Una textura molt fina, molt suau, un final de boca, aquell metàl·lic típic de la Mediterrània, i la característica principal, que estem tastant, degustant, consumint, protegint aquests productes del Delta de l'Ebre que tan nostres són.

la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta, pots adreçar-te a un restaurant. I per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Un any més, torna el mosquit tigre. Ens ajudes a controlar-lo?
2: Buida i posa cap per avall els recipients que acumulin aigua. Elimina punts d'aigua innecessaris. Tapa hermèticament els dipòsits de reg. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar el mosquit tigre. I la teva col·laboració és imprescindible.
1: És un consell del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre impulsat per DipSalut, Diputació de Girona.

0: Queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
2: Agrobotigues.cat, el portal de venda online de productes cooperatius de proximitat. Embotits, vins, olis, fruita fresca, fruits secs, mel... En menys de 72 hores, del camp a casa, en un sol clic. La venda de proximitat està regulada a Catalunya.
3: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
4: Tanca els ulls.
5: Si us agrada fer rutes a peu o en bicicleta per les comarques gironines, ara teniu una eina web gratuïta que permet personalitzar les sortides per les vies verdes de Girona o la ruta Pirinexus. Pedala o camina en un sol dia o crea les teves etapes amb recomanacions, mapes, serveis. Entra a la web planificador.viesverdes.cat i gaudeix de la natura a cada pas.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bloc de pares. Avui parlem de...
3: Com ens podem preparar perquè els nens se'n vagin tranquils i disfrutin dels campaments i les colònies d'aquest estiu. Ens acompanya Lluís Marco, cap de Minyons Escoltes. Pels que encara no us heu decidit...
4: Si vols que siguin activitats més acotades, més de taller, més d'interior a vegades, o més còmodes pel teu fill, doncs potser una casa de colònies és el més escaient. Si el que tu pretens és que el nano doncs, surti de campaments, és a dir, que visqui una mica la natura més intensament, tot el que podria ser doncs, una tempesta o veure els estels bueno, a la nit, doncs un campament cediria més, no?, a aquest tipus d'experiència, no?
5: Saps què? La setmana que ve aniré de colònies.
3: A partir de quina edat ens ho recomanes?
4: Crec que a partir dels 6 anys. Es pot considerar doncs, que el nano ja pot començar a tenir el seu primer campament, la seva primera experiència doncs, amb altres nanos, doncs, ja sigui amb colònies o campaments, i aquesta seria una mica l'edat.
3: L'enviem sol o amb amics?
4: Si el nano ja ha estat durant tot l'any amb uns amics, doncs enviar-lo amb aquests coneguts i amb aquests amics doncs és important, perquè en certa manera promous que generi una bona dinàmica de grup i a més aprofundeixin amb les relacions.
6: Jo me'n vaig al Pedra Forca, ens ho passarem molt bé, farem moltes aventures i dormirem junts.
3: Saps què ens passa, Lluís? Que a nosaltres ens fa por enviar-lo tot sol tants dies.
4: No et trec aquesta por. Hi ha d'haver-hi una programació dels campaments. És un dia a dia establert, un ordre, i això els caps ho han de tenir clar. També ho han de saber explicar als pares, i això és el que fan doncs, en les reunions prèvies als campaments. Quines excursions es faran, per on caminaran, si caminaran per carretera, com ho faran per evitar doncs, que hi hagi doncs, riscos. Això és important i això dona confiança, i si això t'ho expliquen, això és que el cap sap exactament per on ha d'anar i ho tenen apamat.
3: Ja estem decidits. Aquest estiu se'n van d'acampaments.
7: Pujarem dalt dels cims amb el cor alegre.
4: Una de les coses que crec que és important és fer-lo responsable de tot allò que s'endú d'acampaments, és a dir, que començant des de la motxilla i tot el que va dins de la motxilla, és a dir, el sac, els jerseis, la roba d'abric, la roba de recanvi... Això normalment els agrada bastant als nanos.
3: Què es trobarà el nen en aquests 15 dies fora de casa?
4: Reptes com podrien ser, doncs, ostres, aprendre a ser, a autogestionar-te, a saber, doncs, com rentar, per exemple, els plats, doncs, que el grup funcioni bé, perquè és que, si no, pot ser un desastre, no? Allò, aleshores, el nano, això, no és que se li digui, però és que això ho aprenen indirectament.
7: Quatre cases, una església, un sors i un ramat.
4: De valors n'hi ha uns quants que s'adquireixen, no?, que es transmeten durant els campaments. Aviam. La responsabilitat és un dels valors principals que es treballa, sobretot la vida en grup i com s'autogestiona el grup perquè doncs, allò funcioni. Compartir, després també el respecte, l'esforç és important i són valors que es treballen des de l'escoltisme o des de les colònies, si és que es fan colònies.
3: Només una última coseta. Què fem si s'enyora?
4: Aviam, és molt delicat això d'enyorar-se. Hi ha estratègies prèvies, no? No passa res perquè s'enyori. És el més natural del món i això ens ha passat a tots. Els pares, sobretot, que no li diguin al nano que en el moment de marxar, que si a la mínima que s'enyora ja el vindran a buscar. Això no, perquè llavors el nano en aquest sentit no farà cap mena d'esforç. Escolta'm, vinga, va, prova-ho. Tu llença-t'hi i si les coses van molt malament, en tot cas, parla amb els teus caps, com els monitors, i els expliques.
2: Si vols saber més...
3: El millor que pots fer és anar-te'n de campaments o de colònies i quan tornis ens ho expliques. Segur que t'ho hauràs passat bé.

0: simplement brutal.
1: I parlant d'emocions...
2: 93.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
4: La ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
5: Jo treballo en una escola d'idiomes, però a dintre les oficines i em poso la ràdio perquè... A part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
6: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
7: Soc taxista i vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
8: I així tot el dia, la millor companyia.
9: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Estic tot el dia, des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
10: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la radio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
11: Es una forma, doncs, de evadir-te más problemas.
12: De siempre, no sé, la radio ha hecho compañía, te da las noticias, hay programas alegres también, variados, sí, sí.
13: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
14: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies a millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
15: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
16: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
17: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
10: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poder llevarla siempre.

0: Arxiu de notícies per a la història.
1: Notícia de l'1 de juny del 2023.
2: Un grup de científics alerta que el sistema de la Terra està en perill i que ja s'han superat 6 dels 9 límits planetaris que no s'haurien de sobrepassar per la seguretat i la justícia de la humanitat. En una investigació publicada a la revista Nature, una cinquantena d'investigadors de l'anomenada Comissió de la Terra han conclòs que ja s'han superat els límits fixats en les emissions dels gasos d'efecte hivernacle, en l'extinció d'espècies, en l'excés de sofre i fòsfor en el medi ambient, en la desforestació, en la sobreexplotació de l'aigua dolça i en l'omnipresència de productes químics sintètics, sobretot plàstics. Però a més, adverteixen que la contaminació per partícules a l'aire lliure es podria afegir a la llista aquest mateix any, i la acidificació dels oceans potser també. Una de les científiques que han participat en la investigació, la basca Noelia Zafra, concreta com ja estem patint els canvis sense haver encara arribat a alguns dels límits que s'han fixat, com l'increment d'un grau i mig de les temperatures.
3: Con sequías, con lluvias torrenciales fuera de época, estamos viendo las olas de calor en las ciudades, estamos viendo todo eso con un límite que ni siquiera ha sobrepasado el 1.5.
2: En aquest marc de dades negatives, Zafra creu possible, però, frenar el deteriorament de la Terra si es treballa de manera decidida i coordinada.
3: Para ello sería necesario actuar muy rápido, actuar en muchos puntos y que se actuara con un consenso social importante.
2: Per això, els autors de la investigació aposten per un compliment estricte de l'acord de París per frenar la crisi climàtica i de biodiversitat.
4: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: Ràdio Vila Sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
1: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
2: I gratis, gratis.
3: Recordi bé aquesta combinació.
4: Bueno.
5: No podré.
4: No podràs.
6: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
7: L'oferta cultural de la nostra comarca mai m'havia tret tant. Potser em faig gran i tinc més present el consell que dona el filòsof Bertrand Russell a la conquesta de la felicitat. Per ser feliç cal tenir aficions. Quantes més, millor. Els caps de setmana se m'omplen de possibilitats. Al passat, per exemple, hi havia activitats als Aiguamolls amb motiu del Dia Mundial dels Ocells. I coincidint amb aquesta efemèride, vaig llegir al diari que la Generalitat acaba de prohibir la captura d'aus cantores per evitar una sanció de la Comissió Europea que ja estava en marxa. Concretament, parlem de la cadernera, el passerell, el pinçà i el verderol, tots ells fringíl·lids en declivi. Els ecologistes estan molt contents i els ocellaires molt enfadats perquè ja no podran celebrar els seus concursos d'aus cantores. Resulta que aquests ocells no es reprodueixen bé en captivitat i per això els havien de capturar. Així que mentre altres països d'Europa es costuma alimentar els ocells, especialment durant l'hivern, quan ells tenen més dificultats per trobar menjar, aquí encara ens dediquem a tancar-los en gàbies diminutes per fer-los competir. Doncs jo la trobo encertada, aquesta amenaça de sanció. Què passa amb els pobres ocells? Que pel que es veu hi ha gent que no els semblen dignes de protecció, tot i trobar-se en perill d'extinció. Potser que n'hi ha molts, però segur que n'hi ha molts. Els pardals, per exemple. Jo que em quedo boca badada cada cop que veig un xoriguer, i mira que n'hi ha, o una cigonya, o un mussol, mai me'ls havia mirat gaire, els pardals, francament. Però conec un parell d'ornitòlegs aficionats, i gràcies a ells he après que els pardals, sense anar més lluny, estan desapareixent. Per què quan parlem d'espècies amenaçades només ens venen al cap tigres, lèmurs, orangutans i altres bèsties que segurament no hem vist mai? La cura del nostre patrimoni natural no és cultura, també? I no l'hauríem d'inculcar als nostres fills? M'agafen ganes de fer una excursió en caiac pel Ter. Segur que veuré ocells i tortugues i serps i potser descobriré caus de teixons com el que em vaig trobar dilluns quan treia a passejar el gos davant de casa. I gaudiré pensant que molt a prop encara hi ha guineus, llebres, conills, llangardaixos, eriçons, genetes, mosteles, fagines, bisons, turons. I si veig una llúdriga, li dedicaré la troballa a Bertrand Russell.
0: Participa amb nosaltres.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat t'hi el podràs sentir indefinidament.
1: Amics de la gent gran.org.

0: Catalunya Informa.
1: Ràdio Vila Sacra Empordà.
2: És informació.
3: Torna a connectar amb la vida.
4: Ay, qué bonito es volar. Y a las dos de la mañana.
5: Un quilo d'espàrrecs produït a Mèxic necessita 5 litres de petroli per viatjar per via aèria fins a Suïssa. En canvi, un quilo d'espàrrecs produït a Ginebra només necessita 0,3 litres de petroli per arribar al consumidor. Això ho llegim en el llibre Lo que hay que tragar, escrit pel veterinari i fundador de Veterinaris Sense Fronteres, Gustavo Duc. Avui que justament parlem d'espàrrecs, hem demanat al seu autor com s'explica una situació com aquesta.
6: L'explicació, encara que sigui un disbarat, és la cercar preus més econòmics en la producció d'aquest conreu. No és una qüestió de buscar millors conreus o millors temperatures, sinó buscar mà d'obra més barata.
5: Segons Gustavo Duc, aquest model de producció agrària comporta quatre conseqüències greus.
6: La primera és que hem despoblat la nostra pròpia població agrària. En segon lloc, consumim uns espàrrecs d'una qualitat no tan bona com la local. La tercera i més greu és que, lamentablement, amb aquest model no s'afavoreix tampoc a l'agricultura del Perú o de Mèxic. El que estem provocant és un monocultiu dels espàrrecs, perdre sobirania alimentària a aquests països i amb uns preus amb els jornalers insuficients. I per últim, aquí estem fent una de quilòmetres per consumir uns espàrrecs que podríem consumir a casa nostra, realment, des del punt de vista de contaminació, molt greu. Es calcula que produïm 500 vegades més de CO2 amb aquest model del espàrrec viatger que si consuméssim un espàrrec local.
5: El llibre de Gustavo Duc és ple d'exemples com aquest dels espàrrecs viatgers, exemples de com l'agricultura, la ramaderia i la pesca globalitzades generen, diu ell, l'espoli dels béns naturals del sud i de com això afecta els productors i consumidors del nord. Llegint-lo, és inevitable preguntar-se què hi podem fer.
6: Hem de procurar consumir productes de temporada i hem de consumir productes locals a la mesura del que sigui possible. I dic en la mesura del que sigui possible perquè el que no m'agradaria a mi és transmetre la culpabilitat del consumidor. Crec que això és un joc també polític per fer-nos a nosaltres responsables de qüestions que es tindrien que resoldre, però fonamentalment a nivell polític no cal exigir-nos tant d'esforç si hi hagués mesures de protecció de la sobirania alimentària, que vol dir també de solidaritat amb els països del sud.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un estudi de l'Institut de Recerca de Sant Pau ha descobert com la leucèmia mieloide aguda, el càncer de la sang més freqüent que s'origina al moll de l'os, envaeix el pulmó i provoca insuficiència respiratòria. Però a més, quins tractaments també podrien ser efectius? Anna Bañeres.
2: Se sabia que la leucèmia mieloide aguda provoca alteració de la funció respiratòria perquè envaeix el pulmó, però es desconeixia el mecanisme que ho causava. I això és el que ara ha descobert un equip liderat pel doctor Manel Esteller. Han vist que les cèl·lules leucèmiques connecten amb les del pulmó, provocant un canvi en el microambient que les envolta, és a dir, els limfòcits i les cèl·lules immunes.
3: Canvien el barri on es troben, on creixen les cèl·lules de leucèmia. Indueixen una inflamació massa excessiva que s'associa a aquest efecte respiratori. A més, les cèl·lules immunes són capaces d'enganyar el sistema immune del pulmó perquè no el reconegui per atacar-les, alterant els alvèols respiratoris, que és la zona del pulmó que permet respirar.
2: Aquesta informació els ha permès localitzar també possibles fàrmacs que actuen sobre l'afectació respiratòria i la infiltració de la leucèmia en el pulmó.
3: Un corticoide és capaç de disminuir la inflamació global i permet respirar millor, i també dos fàrmacs associats contra els factors que produeix la leucèmia al pulmó perquè permet el seu creixement, també ha demostrat efectivitat.
2: Un treball que demostra que el pulmó no és un receptor passiu de les cèl·lules tumorals.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: On et ve de gust que anem a dinar avui?
5: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
4: I això?
5: Cal saber triar en temps estranys.
6: Comparteix la música en família.

0: Tanca els ulls.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra i ja està.
2: El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
3: Estalvi a tot arreu a bon preu i Esclat. T'ho posem fàcil. Aprofita les millors ofertes. Lots Estalvi i més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70%. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions en una selecció de productes. Apropa't al teu bon preu o Esclat més proper i comença a estalviar.

0: branca sobre un peix volador.
1: Puges sobre el llom d'una cobra imperial.
2: I domes un drac mil·lenari.
3: Te'n recordes? I tant que te'n recordes. Vine a viure uns dies inoblidables. PortAventura World, Made to Remember. Hotel més entrades des de 79 euros per persona i nit. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
4: Vila-sacra sense et punxero F-A-M.
5: Escolta, què celebrem?
6: M'encanta la festa!
5: I què celebrem?
6: Celebrem un any més fent llar plegats. L'Héroe Merlin. Una llar no neix, una llar es fa.
7: Quan

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Idees de bombero.
3: Molt bé.

0: Llargs i curts.
1: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
2: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?

0: Les donacions de sang continuen sent necessàries cada dia. Per això el Banc de Sang demana que tothom qui estigui bé de salut s'apunti per donar sang a la donació a donasang.gencat.cat. A Catalunya cada dia calen 1.000 donacions de sang per assegurar les necessitats dels malalts. Des del Banc de Sang i Teixits recorden que per donar sang només cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i trobar-se bé de salut.
1: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
2: Paraules de nen.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Una nit d'estiu i un poema? Aquest és un pla molt bonic, però quan entra un mosquit tot es complica, veritat? Sentim aquest poema que ens ho explica molt bé.
5: Hola, em dic Nit Vega. El poema que he escollit es diu Nit d'estiu, de Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em semblava molt divertit. Quin mosquit tan poc polit m'ha picat a mitjanit, a la cuixa, tot el braç i també enmig del nas. Quin mosquit tan mal neguit m'ha picat amb gran delit, s'ha tipat i ha volat com un lladre s'ha escapat.
4: Moltíssimes gràcies, Nit, per escollir i recitar aquest poema que, com a tu, també ens ha divertit. Fins al proper Embaladits. Adeu!

0: Francis Gate.
1: Hola, estimats amics, sóc la Francisqueta. Torno a les zones hercianes, que diu aquell boit de psicòleg argentí, després d'un estiu a Benidorm. Aquests de l'Inserso no s'estan de res. O quins matalassos. I el bufet, nena, o quines delícies. Però bueno, el tema que a mi no em paguen per fer publicitat. Paqui, ja ho saps. Avui llegiré una carta que m'ha arribat a l'ànima. Diu així.
2: Estimada Francisqueta, em pots donar algun consell? Moltes gràcies, maca.
1: Hola, Hortènsia. Primer de tot, dir-te que em fa molta il·lusió que confiïs en el meu criteri per un assumpte tan important. I a la resta d'oients, ens escoltem la setmana que ve.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història. Senzillament.

0: Radio Vilasacra desde Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra desde Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!
5: Els caps de setmana passen coses bones.

0: Sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament. Ai. L'opció dels que en saben.
3: Què fas quan et trobes malament?
4: Vaig a un metge amb titulació.
3: I quan no hi ves bé?
4: A un oculista professional.
3: I què fas quan sents malestar emocional?
4: Vaig a un psicòleg o psicòloga col·legiat. Així m'asseguro de tenir atenció especialitzada. Professionals amb fonamentació científica i seguretat legal i deontològica.
3: Connecta amb la teva salut mental amb garanties. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
5: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
6: Ai.
7: Ai. I ara...

Les flors del camp dansen al sol, mentre somriu amb el seu suau rol. Acarona les pedres murmuris d'amor, regant la terra amb la seva fresca tremor.

0: Temps per la cultura.
1: Oh my God!
2: Toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro.
3: Què diu el carrer? Avui toquen barbarismes. Què és un barbarisme, segons el DIEC? És una forma lèxica d'origen estranger que no es considera assimilada a la llengua pròpia. Charco, un charco. Estany.
4: Jo dic charco, jo dic charco i ja està.
3: Ui!
5: Bassal.
3: O toll, perfecte, sí, sí. I xupetón.
4: Buf.
5: Home, és que és més un petó, però tampoc...
4: Ni idea, tinc un xucletó.
3: Bueno, quasi, quasi.
4: Xuclades.
3: Un xuclet.
4: Un xuclet, un xuclet.
3: Fiambrera, quantes de cada aquí a dinar a la uni?
5: Em porto un tàper, jo.
3: Vale, però... un tàper no. Ni tàper ni fiambrera.
5: Yeah.
3: En català?
6: Carmanyola. Carmanyola.
3: Petós?
5: Poc manyós.
6: Ni idea, no, no.
5: A veure, mal...
3: Mal, vas bé, mal què?
5: Maldestra,
3: maldestra. I adiestrar?
6: Ni idea, jo com ho diria.
4: En sinistrar, en sinistrar. Això...
3: En sinistrar.
4: Sí.
3: Avui hem après uns quants barbarismes, però no patiu, que en farem més. Déu-n'hi-do.
7: Van a Ràdio Vila-sacra, Dios va, i a Ràdio Vila-sacra.
8: Ràdio Vila-sacra, 107 FM.
9: Nova Uns, Fidim Dic, Camp Cac, Ràdio Vila-sacra, Nativ FM.
10: Ràdio Vila-sacra, Sindava.
11: Ràdio Vila-sacra, l'emissió préférée, la plus musicale de tout l'Encosa. Fréquent, 107 FM.
12: Ràdio Vila-sacra, 107, 0, 0, FM.
13: Music All Day, Ràdio Vila-sacra. 107 FM.

0: de que la cuina doncs estem dins de la ràdio, però es transforma doncs en un espai culinari i tenim el nostre cuiner preparadíssim, vestit de negre, el seu gorro i els seus guants i a punt d'explicar-nos la situació del dia d'avui. Ventura, bon dia. Què tal? Com anem?
1: Bé.
0: Bé?
1: És una cosa de festa major. Que aquest lluç que faré al forn era el plat que menjava la principal de Bisbal quan venien a casa Sils per la festa major.
0: Ah, oh, està bé, no?
1: Escolta, cardolla i aquest peix.
0: Ah, va.
1: Que jo, hòstia, l'adorava aquell peix. El peix al forn allà amb aquell lluç. Oh,
0: estava boníssim, no?
1: Esclar, no menjaves cada dia, allò, eh?
0: Però veig que també vosaltres, a casa teva, que serviu aquests àpats, el rostit el fèieu sempre.
1: Sempre, tota la vida.
0: Tota la vida.
1: Tota la vida.
0: El I el rostit, de què el composes? De quin tipus d'animal el poseu?
1: El rostit és el pollastre.
0: Pollastre.
1: Costelló i botifarra.
0: Ah, costelló.
1: Costelló, també, que els agrada molt. Que inclús, inclús també hi pots posar alguna galta de porc, eh?
0: Ah, també.
1: Que hi queda estupendament.
0: Clar, a comptes del costelló poses la galta, que hi ha més tall,
1: també,
0: no?
1: Hi ha més tall, sí.
0: Està bé. Està bé, està bé. Un bon suggeriment, doncs, per
1: si ens després també escoltant. Tinc una cosa, que per la festa major es feia molt, que inclús venia la gent de Maçanet, de Vidreres, o sigui, venia la gent de fora del poble a menjar menuts.
0: Ah, això dels menuts, hi ha gent que diuen que les vísceres que no els hi van, eh?
1: Bueno.
0: Però es perd de molta cosa,
1: eh? El coll, el pedrer, el fetge, tot allò, la galta, tot barrejat, a la cresta, inclús la cresta de gall.
0: Ui, que bo.
1: I amb xamfaina, oh, que era boníssim.
0: En xamfaina.
1: I venia la gent a berenar menjant punys i colls.
0: És a dir, hi havia colls, pedrers també?
1: Pedrers.
0: Pedrers, la cresta, has dit?
1: La cresta de gall.
0: I què més hi havia?
1: El coll, la presta,
2: Ràdio
1: la cresta, la galta.
0: A la galta.
1: Els fetges.
0: I les potes també els hi posava?
1: I les potes pelades, o sigui, bullides, escaldades i pelades.
0: Ah, perquè és que em sona això,
1: potes,
0: eh?
1: També. Sí, sí.
0: Em sona. Molt bé, anem cap a aquest peix avui,
1: va,
0: Ventura?
1: Va, anem per aquest peix al forn.
0: Escolta, que després si tenim temps explicaràs una mica la xamfaina com la fas, eh? Perquè ja no me queda pas bé la xamfaina.
1: Vale.
0: Vinga, va, anem per cafè al aquest peix.
1: Agafarem 10 talls de lluç.
0: 10 talls de lluç. Això comptem segons la gent que
1: per
0: tinguem?
1: Per 5 persones, 2 talls de lluç per cap.
0: 2 talls per cap, eh?
1: Jo porto 10 talls de lluç.
0: Molt bé.
1: 4 patates grosses.
0: Sí.
1: Una ceba, també grossa, o 2 de normals.
0: 2 cebes.
1: Pebrot vermell.
0: Pebrot vermell.
1: 6 grans d'all, que després els tallarem a 6 de rodalles. 10 gambes. Fresques o congelades, com vulgueu. Millor fresques, però és igual, però també és més car. Un got de vi blanc, llaurer, oli, sal, pebre negre, un ou i una tomaca. Tomaca que després ja explicaré com se talla.
0: Molt bé, ja has dit un ou, eh?
1: Sí, un ou per fer una maionesa, o sigui, un aioli negat.
0: Ah, val, és que m'he quedat parada jo.
1: Sí, sí.
0: Com vas dir-ho de l'ou? Molt bé, vinga. Ens posem, doncs, en la cuina ja encesa, amb la cassola. Ah, si una cassola va estar grossa? Ai, no, que has dit que el faria amb el forn, no?
1: El forn.
0: Ah,
1: no,
0: vinga, plata. La plata.
1: Pots fer una plata. També el pots fer si tens una cassola grossa, que t'entri el forn.
0: Val.
1: També. Pots dir-ho, per riques i val, una plata de forn.
0: Molt bé, molt bé.
1: Agafarem les patates, que jo, les patates poden fer una mica al forn que es vagin fent.
0: Val.
1: Amb una mica d'oli, una mica d'oli. Patata tallada a rodanxes, i la fas així una mica al forn. Que també la pots fregir una mica, que no quedi bé.

0: vermella, o sigui, una mica blanca.
1: Val.
0: També pots fer.
1: Enfarinada no, per això.
0: No, normal.
1: Normal, fregida, ben poc fregida, val. Vaja, eh?
0: Com ja la tens feta, aquesta patata, l'agafes, la poses a sota la plata.
1: Uh-huh.
0: I poses la ceba tallada i poses el grans d'all, sis tallades a rodanxes, a làmines.
1: Uh-huh.
0: I després hi poses el pebrot vermell, també tallat a tires.
1: Però tot tallat a tires, això, com vas dient,
0: tires,
1: eh?
0: Tot allà al forn que es vagi fent.
1: Uh-huh.
0: Eh? I poses el vas de vi, o sigui, el got de vi, que es vagi fent, també.
1: Val.
0: Vagi fent. I ja com està mig d'allò fet, i pa, i la tomaca tallada també a rodanxes, una tomaca només, eh?
1: Uh-huh.
0: Dues, segons la quantitat. Tallada a rodanxes, també, per sobre. I després, com ja ho tens tot això fet al forn, i poses el lluç. Que el lluç és un moment, eh?
1: Ah, vale.
0: I poses el lluç. I com ja ho tens tot ja fet, el lluç, i poses una mica de julivert tallat per sobre, del lluç, i després fas l'aioli.
1: Ah!
0: L'aioli negat.
1: Vale.
0: Aquell negat, si pot ser.
1: Com ho fem, això, a veure?
0: L'aioli negat, doncs mira, de la mateixa manera que fas la maionesa, que fas amb el túrmix, que hi poso un ou,
1: uh-huh,
0: un all,
1: uh-huh,
0: i l'oli,
1: uh-huh,
0: i fas allò... Vas fent...
1: A baix de tot?
0: A baix de tot. I cap d'un rato aixeques i et queda la maionesa estupendent.
1: Uh-huh.
0: Doncs l'aioli negat l'has d'aixecar de seguida, que es faci.
1: Ah, val.
0: I et queda negat.
1: Val.
0: Després tires, com ja ho tens quasi tot fet, i posa l'aioli negat per sobre, una mica més de forn, res, pocs minuts, ja, un parell de minuts.
1: Un parell de minuts.
0: I fora.
1: Escolta'm, Aventura, com sabrem que el lluç està cuit? Perquè tu dius poc temps.
0: El lluç en 5 minuts es fa.
1: És dir, tu...
0: El forn en 5 minuts,
1: amb
0: la salsa i tot que hi ha que queda, 5 minuts més l'aioli que hi poses, 3 minuts més, 2 minuts més, el lluç està fet.
1: Perquè, és clar, tot això del pebrot també es deu coure bastant ràpid, no? Si
0: sí,
1: prim,
0: no.
1: I la pebrot, ceba també, no?
0: Ja l'has tingut al forn en cert temps, i si inclús, si et sembla,
1: uh-huh,
0: el salteges una mica la ceba i el pebrot, si et sembla que no vols tenir tant rato al forn,
1: val,
0: el salteges una mica, la poses per sobre la patata, uh-huh, i ja està.
1: Jo, em sembla, Aventura, que si el tinc a fer ho faria així, perquè després saps segur que a la paella el veus i veus la ceba si està al puntet,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I el forn, a veure, és que el forn... Va. L'has de conèixer molt, el forn,
0: El forn, per regla general, van a 180 grams.
1: Sí.
0: A 180 de dosis.
1: Vull dir, has d'anar molt
0: a compte. I és el que és el sistema que hi ha d'anar, segons els forns que han d'anar.
1: Sí. Però, esclar, bueno, els forns, ja t'he dit, sempre que he parlat amb diferents cuiners, sempre és allò que has d'anar fent moltes coses perquè...
0: La ceba tallada així fina, tipus julián,
1: sí,
0: que
1: uh-huh,
0: queda molt bé,
1: uh-huh,
0: i l'ai tallat a làmines,
1: okay,
0: i el pebrot tallat així a tires.
1: Però el vermell?
0: Però vermell. Si vols posar el verd, també n'hi poses,
1: I la sal i el pebre, què li tinem? Ho salvarem al principi o salvarem al final?
0: Sal i pebre tires més quasi amb el lluç, com poses el lluç.
1: Com que on li posem, no?
0: Sí, com on li posem.
1: Que estiguin a la...
0: Fas una mica de sal i pebre i el lluç.
1: Va, molt bé. En la maionesa n'hi posem de sal?
0: Una mica de res.
1: Molt poca.
0: A la maionesa hi poses l'all trinxat,
1: uh-huh,
0: l'ou, l'oli, i fet amb el tornis mateix, fas una maionesa.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Si vols fer amb un d'allòs com es feia abans la maionesa,
1: amb un morter.
0: Amb el morter,
1: sí,
0: també el pots fer. I et queda, perquè per regressar, com sempre feia una maionesa, una aiola, quedava negat.
1: Ah, sí.
0: Quasi per sempre.
1: Sí, perquè també hauria de tenir molt bon puny, per fer-la aquí. Molt bé, Ventura, anem a explicar aquests ingredients, doncs.
0: Vinga.
1: I en aquí, Ventura, a darrere, què li posaria? Un rostit, també, com
0: l'han dit? Ah, bueno, espera't.
1: Ah, voy.
0: Espera't un moment.
1: Paro.
0: Com ho tens abans, com hi poses el... Que no ho he dit. Com hi poses el lluç,
1: sí,
0: hi poses les gambes,
1: sí,
0: I poses mig quilo de musclos.
1: Molt bé.
0: També però musclos això... oberts,
1: sí,
0: que poses així. I pots tirar una mica
1: del suc,
0: de musclos, també, per
1: bé.
0: Sobre.
1: Però també, vas, Ventura, tot això podem fer-ho a sobre, no?
0: Sí.
1: Vull dir, allà les gambes, més donar-los un toc petit,
0: però
1: perquè...
0: Però un toc petit, arreu, les gambes ja els tens res un moment, les gambes.
1: I les gambes també és deixar-li només els 5 minutets.
0: També, si la gamba queda una mica cureta, encara és millor.
1: Clar.
0: Es menja més bé, més gustosa.
1: Més gustosa,
0: Perdoneu-me que havia equivocat.
1: Escolta'm, Ventura, ho sols rentar, tot això, ben rentat, tu, el
0: sí,
1: que
0: bueno,
1: mateix.
0: Sempre rentat.
1: Sempre el rentes. Perquè rentat. Hi ha gent, tu ho has veure sentir moltes vegades, tu, que diuen que el peix no s'hauria de rentar.
0: Diuen que no, però millor rentar-lo. I actualment ara, com és ara, millor.
1: I la gamba també.
0: I la gamba també.
1: Va, bé.
0: Perquè abans no.
1: Va,
0: perquè abans, abans inclús, ara molt, molt de peix, diu que és millor congelat, o sigui, fresc, congelat.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Però abans no, abans havia tenir aquell gust. Això és com el calamar a la brotesca, que feia tal com venia. Perquè els pescadors, el calamar, el havien fet sobre el llum, que tenien el llum d'anar a pescar,
1: sí.
0: Feien el calamar allà sobre,
1: ah,
0: el llum.
1: Ah, està bé, no?
0: Calamar, el tenien de la... El tenen només de mar i allà a sobre. Mm. I aquell calamar era boníssim.
1: És que els pescadors en la barca feien molts bons àpats,
0: no, feien allò i feien uns suquets i feien...
1: Sí, sí, sí.
0: Feien margaries.
1: Sí, sí, sí.
0: I allà vaig... I Arenys, com estava Arenys, me'n vaig... Que jo després de tants anys de cuiner...
1: Sí.
0: No havia fet el pop o la sèpia, que sempre queden crues, queden crues,
1: mm-hmm.
0: Doncs els mariners sempre, saps quina gràcia hi feien?
1: No sé, a veure.
0: Com ho tenia allà a fer nis, un reixat de cunyat.
1: Ah, bueno, molt bé.
0: Que cremava el cunyat i allò els hi quedava amorós.
1: Ah, està bé.
0: És, mira, era un truco que tenien els pescadors.
1: Sí, un sistema que amades es prova una vegada i resulta que veus que sí, funciona, sí.
0: Mira,
1: no?
0: Mira, jo de cuiner no ho havia fet mai. Ho feia coure més o el que sigui.
1: Sí, sí, sí.
0: Però,
1: sí.
0: Mira, una vegada, no sé, que em va venir un pescador, no cap al cunyat. Diu, què fas? I estic fent un pop.
1: Ah,
0: no, no, no, hi van quedar estupendament.
1: Pues ja vas dir, bueno, ja ho faig jo, ja ho porto a la taula jo. Molt bé, Ventura, anem a treballar de repetir els ingredients d'aquest lluç, que el podem fer ben bé per un dia de festa,
0: sí,
1: i hi ha aquests ingredients.
0: Jo t'ho dic, era la festa major de Torrent, sempre menjava, gràcies a Déu.
1: Molt bé.
0: 10 talls de lluç, mig quilo de mussos, 4 patates grosses, sèpia, ceba, una grossa, pebrot vermell, els 6 grans d'all, les 10 gambes, el got de vi blanc, un llaurer de llaurer, oli, sal, pebre negre i l'ou i la tomaca i l'ou per fer la ioli negat.
1: Molt bé, doncs fantàstic, Ventura. Doncs a veure, podem esperar, a veure si nosaltres ens surt prou bé, com li sortien a la Maria,
0: i
1: perquè
0: tant.
1: Tu ens ho has explicat tots puntualment, eh,
0: sí,
1: això?
0: Sí, molt bé, molt bé. I quedareu com un senyor.
1: Molt bé, Ventura. Han d'estar contents els convidats, més que tu, que els convidem primer, eh?
0: I tant.
1: Ah, vinga, a veure si no...
0: No, i després quedes tan satisfet el que ho ha fet com el que ho menja.
1: Exactament. Bueno, Ventura, fins la propera setmana.
0: Molt bé.
1: Vinga, adéu,
0: gràcies. Molt bé, vinga, fins ara.

0: rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional alliberen 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual. Els agents han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà. Les investigacions deixen al descobert un clan espanyol i un de brasiler. L'espanyol amb antecedents per fets similars i el brasiler sense. En total s'ha detingut 15 dones, entre elles les 2 caps i les controladores dels bordells, i 8 homes. El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis. Lluís Moreno és sotsinspector dels Mossos d'Esquadra.
2: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
1: Les víctimes eren captades als seus països d'origen aprofitant la seva situació de vulnerabilitat mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven, els imposaven deutes desproporcionats que en alguns casos ascendien als 10.000 euros. Cap

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar.
2: Ràdio Vila-sacra,
1: les coses d'una altra manera.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
2: Pitufos, pitufitos, vamos a pitufar.
3: Uno. Hola, cracs, sou uns cracs.
4: Dos. Este programa es la hostia.
3: Tres. Sou cuperots.
5: Quatre. Sóc un oient del vostre programa i de la vostra ràdio. Endavant i màquina, que això va collonut.
6: Cinco. Ei, que som uns cracs, som els millors.
7: Ei, sou els millors.
8: Hola, sou la hòstia. Condueixo i escoltam-vos a vosaltres i des de luego que m'ho passo teta, tio. Sou la canya, sou els millors, tio.
9: Que tiene España son lo mejor que escuché de radio. Felicitaciones, son muy, muy, muy grandes y sí, sí, son buenos, muy buenos.
10: Jo des d'aquí em repeteixo com la Lioli, però més igual, vull donar les gràcies a la vostra emissora perquè és l'emissora que sentirem, que sentim i que tenim posades les 24 hores del dia, perquè és impressionant veure que us preocupeu de la gent de peu, perquè a vegades les coses petites són aquelles que ens fan grans.

0: Suenen las bandas.
1: El programa dels dimarts a mitjanit.
0: Durante una hora el triángulo formado por las bandas de música, los autores que componen las obras y el público, que es el último vértice, serán los protagonistas.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Que el ritmo no pare, no pare, no. Que el ritmo no...
8: Propostes comercials, sensacionals.
9: Comercials sensacionals.
10: Vull pintar el pis per acabar les reformes.
11: Bona decisió. I ara, l'altra bona decisió.
10: Quina?
11: Triar Mercadal Pintors, amb anys d'experiència. També treballen al microciment, estucs, paper pintat, façanes... Demana pressupost. Són molt professionals, fins i tot per empreses.
12: Mercadal Pintors, Girona i Comarques. 645 913 173 i a Instagram. Transformem llars.
13: Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar,

0: On siguis. Col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
1: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
2: Sentiràs la diferència.
3: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
4: Digue'm.
5: Hola, sóc la butaca Strandmont i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
4: Dispensem?
6: Reflexionar ens ajuda a créixer.

0: Frases d'en Ramon.
1: Em molesta la gent rica. Per què? Perquè no en sóc un d'ells.

0: Nosaltres som la Maria i l'Ariadna, i la nostra recomanació és un llibre que ha canviat la manera de pensar de molts adolescents. Aquesta història és Boulevard, que té com a autora Flor Salvador.
1: Luke i Hasley no eren el prototip de parella perfecta. No obstant això, ells li van posar una definició a allò que van crear entre dos. Aquesta és una història de dos adolescents que creen el seu propi Boulevard, on s'ajunten per una banda un blau càlid i per una altra un blau elèctric, tenyint-se per complet d'un gris nostàlgic.
0: Com diu l'autora, ¿quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo?
1: No us mentiré, jo abans de llegir aquest llibre no m'agradava gens la lectura, però un dia la Maria me'l va recomanar i des de llavors no he pogut parar de llegir més llibres.
0: Aquesta història a mi m'ha ensenyat que no necessites jutjar una persona sense conèixer-la, ja que pots ser la persona que et salvi la vida.
1: Doncs a mi m'ha ensenyat que no necessites una etiqueta per estimar una persona, i més si aquest resulta ser l'amor de la teva vida, i que la gent només canvia si de veritat la val la pena per la persona que ho fa.

0: Centre Veterinari Empordà, visites i vacunació a domicili. Perruqueria canina a hores convingudes. Alimentació i complements. Salomó Prat i Pineda, carrer Méndez Núñez, número 3436. Telèfon 972-67-38-43 de Figueres.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu supereconòmic.

0: Fins diumenge, Figueres, a l'Alt Empordà, es converteix en la capital de la dansa contemporània amb l'arrencada del festival Figueres es mou. En aquesta 13a edició, el festival se centra en el procés de fer-se gran i dona especial protagonisme a les persones de més de 60 anys. Ens ho explica la Núria Peraire.
1: Sí que a vegades penso que què ens queda ara ja.
2: Cinc dones de Figueres entre els 71 i els 74 anys protagonitzen l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia La Côte Follet. Ho fan juntament amb artistes d'acrobàcies en un show que parla sobre la memòria, l'oblit i les transformacions que causa el pas del temps. És una de la vintena d'espectacles que es poden veure a la capital de l'Alt Empordà en diferents espais de manera gratuïta fins al 5 de juliol. Una de les responsables, Georgina Vilés, explica la temàtica d'aquest any.
3: Posem la mirada en aquest procés, no, de fer-se gran com a acte comunitari i també de posar la mirada exactament justament en la bellesa, no?
2: Una de les característiques del festival és el programa de suport a la creació. L'any passat, la companyia Marc Fernández va estar treballant en una proposta amb la Colla Castellera de Figueres, que celebra els 50 anys, i aquest any presenta l'espectacle.
3: I va estar fent aquesta investigació corporal, realment, amb la Colla Castellera, per veure, no, tot aquest llenguatge, no, de la cultura de castellera, com la podia portar en el seu espectacle, no? Llavors, ja l'any passat va estar durant uns quants dies a Figueres treballant amb ells i amb elles.
2: La companyia ad hoc i porta salida d'emergència, on set personatges entre els 60 i els 80 anys s'escapen per error d'una residència i faran un recorregut pels carrers de Figueres. Un recorregut, diuen, poètic i amb humor.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.

0: Original?
1: Sí.
0: Única?
1: Sí.
0: Creativa?
1: Sí.
0: Entenedora?
1: Sí.
0: Divertida?
1: I tant.
0: Intel·ligent?
1: Molt.
0: Innovadora?
2: La principal.
3: A més...
4: Sensacional.
3: Ei, a l'Alt Empordà.
1: Sí. Ah, quina sort.
5: Un espai de 5 estrelles.
6: La Rosalía. Cati, Naki, Chicken Teriyaki. Tu gata quiere más... Rosa, sin tarjeta.
7: Gaudeix d'un dia diferent.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Una experiència única molt a prop teu.

0: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
1: Benvingut a Catalunya. Aquí parlem català, la nostra llengua pròpia. És una llengua amb més de 1000 anys d'història.
2: ¿Cómo estás?
3: Bien, ¿y tú?
2: Molt bé.
3: Vamos a temps, ¿no?
2: Sí, sí.
3: ¿Estás bien?
2: Sí, sí,
3: tú. Al principi de tot no sabia on era Gàmbia, llavors vaig haver de buscar el mapa i tal, on era.
4: Sí. País molt petit, només 1,5 milions d'habitants, 3 vegades més gran que el petit de Catalunya.
3: Quantes llengües parles o parlen al teu país?
4: El meu país parla 7 llengües. Tu parla què vols.
5: Tu per això vas tenir molt clar d'aprendre català. O sigui, ho tenies... Per què ho vas decidir?
6: I vaig arribar aquí i vaig trobar un món diferent. És que no era la idea meva que és a Espanya, aquella Espanya, que Barcelona, Espanya, perquè no es parla de Catalunya moltes vegades. Que la paraula que escoltes és Espanya. Hi ha conceptes que començaven a canviar. Una d'ells és això, descobrir que no, que estic a un lloc que es diu Catalunya i que és una altra cultura, un altre país, una altra manera de pensar, un idioma diferent. I dius, bueno, aquí jo em tinc que posicionar.
7: Hola, jo sóc l'Anna. Soc de Pamplona. Fa 8 mesos que estic aquí i he vingut pel meu xicot. I al febrer passat he estudiat el nivell 1, el bàsic de català a l'Espai Cívic Centre. Ara treballo en una botiga i segueixo amb el català.
8: Bé, anirem aprenent perquè jo cada setmana ens anirem trobant i parlarem doncs, de qualsevol cosa, de les coses de diàries i si tens algun dubte o tens alguna cosa que la dius en castellà, jo te la corregiré en català.
9: Al principi normalment tenia problemes, no sabia ni català ni castellà i arribo a la primera vegada, doncs vaig caure amb una família catalana i me vaig forçar a aprendre català. Me vaig forçar a aprendre. Si no, me quedaria sense parlar, callat. No pots viure callat, no?
1: Des de fa uns anys han arribat persones de diferents països. A Catalunya no es parla una llengua, ni dues, sinó més de 100. Volem que el català sigui el vehicle de cohesió social entre tots els ciutadans dels països catalans.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.
2: T'entretenim i et fem companyia al 107 de l'FM, la teva ràdio local.

0: coneixes l'actualitat. Ara...
1: Jim, com estàs? Feia molt que no ens veiem, amic.
2: Hola, Joe! Què és de la teva vida?
1: Doncs m'alegro que m'ho preguntis. Estic molt i molt bé. I
2: què?
1: Molt sa.
2: Què vols dir?
1: Doncs que he deixat de fumar.
2: Però què dius, Joe? Si tens un cigarro a la boca.
1: No siguis ganàpia. No veus que és electrònic? A més, això ha inspirat el meu darrer invent. Para bé les orelles i bada bé els ulls, amic Jim. Et presento la gerra de cervesa electrònica.
2: Caram, Joe, això sembla útil. Segur que l'has inventat tu i com funciona?
1: Doncs amb una bateria.
2: Com la del mòbil?
1: No, com la del cotxe. La carregues i la gerra desprèn la mateixa olor que la cervesa, però només genera espuma, res d'alcohol.
2: Però si tu la portes plena de... De cervesa, de veritat?
1: Sí, és que tenia set.
2: Joe...
1: Què? He dit que havia deixat de fumar, no de beure.
3: Cervesa electrònica. Yeah!
4: Tiri, tiri, tiri. I parlant d'emocions...
5: 35.
6: Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
7: Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.

0: música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: corrent, esmorzant, comprant, passejant, quedant, treballant, celebrant, sortint, conduint.
1: Sensacions K26.
0: Vius connectat.
2: El govern de Catalunya informa. Els catalans i les catalanes tenim la llibertat d'expressió, d'opinió i de participació. Drets fonamentals garantits per la Declaració Universal dels Drets Humans. Recorda, tu decideixes.
3: Hola, Joan.
4: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
4: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
1: Que a la meva classe hi ha un mòdul. És català, que xulo.
0: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
2: Do it!
3: Durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. La Maite Jara ens convida a sentir un poema que ha escrit junt amb el seu pare. Un poema que ens ensenya què bé que ens sentim quan ja no tenim por a la foscor.
4: Hola, sóc la Maite Jara. Ara us llegiré una poesia que he escrit amb ajuda del meu pare. Aquest poema es diu Ja no tinc por a la foscor. Un estel va passar i la seva llum em va arribar. Llum intensa que brillava i el camí m'il·luminava. Gràcies, estel, jo cridant-li deia. Ell m'acompanyava i reia. M'imagino que el camí se'm fa curt i no m'enduré cap ensurt. De sobte vaig pensar, quin desig podia demanar? Ja ho sé, que demà al matí el sol torni a sortir. Gràcies per haver-me guiat, que ara a casa he arribat. Espero per sempre, sempre ser amiga teva i que m'acompanyis tant si plou com si neva.
3: Moltíssimes gràcies, Maite, i pare de la Maite, per llegir poesia, per estimar la poesia, però sobretot, gràcies per ser poetes. Adeu!

0: som informació, perquè som música, perquè som companyia.
1: Som el que no hi ha.
2: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscancer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.

0: Pareu bé l'orella.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Hola, acabo de sentir per la ràdio que van a contratar a l'Altem per a jardineria. M'ha fet molta il·lusió sentir-ho perquè jo he treballat 17 anys a l'Altem i lo porto en el meu cor. Gràcies. Poble Mari Pacheco.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: És una producció associació Ramplam Flimfla i Déu-n'hi-do.
6: Molts voluntaris anònims, que és com es fan les coses en aquest país.
7: Oh, que bé!
8: Digue'm.
9: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
8: Dispensem?

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal, amics oients? Com esteu? De nou tornem a ser al vostre costat amb una intenció ben clara: compartir la descoberta de llocs interessants. Ja sabeu que en aquest programa presentem tres propostes que es relacionen amb l'excursionisme per tots els públics, amb el senderisme i també amb els viatges. Com podeu comprovar, tres conceptes que pretenen abandonar el sofà de casa, especialment els caps de setmana. Sendes número 460 arriba carregat amb aquests tres continguts que repassem des del sumari. A les afores de Riudoms, al Baix Camp, hi ha un museu que pot fer les delícies dels amants dels vehicles d'època. Es tracta del Museu de Cotxes d'Època Marc Vidal, un espai de prop de 3.500 metres quadrats que acull més de 80 cotxes, quasi 400 motos, 40 tractors i fins i tot dos avions. Us ho imagineu tot junt? Doncs de seguida ens ho presenta el mateix impulsor del museu, en Marc Vidal. I d'una proposta sobre rodes a una altra en la que es toca fer més esforç amb els nostres propis peus. Farem senderisme acompanyats del Xavi Tió a la comarca de la Noguera per conèixer un racó poc freqüentat però que ens obsequia amb unes panoràmiques fenomenals. És el mirador del Puig de Millà. Grans vistes sobre el pantà de Canelles, els Montsecs d'Ares i d'Estall i el veí Congost de Montrebei. I recentment ens ha tornat a visitar els estudis el fotògraf i escriptor de viatges Jordi Canal Soler. Amant dels viatges poc convencionals i exòtics, en Jordi ens relatarà un fantàstic viatge a l'illa atol de Raroia, a l'arxipèlag de les Tuamotu, a la Polinèsia Francesa. Avui, primer capítol, ens introduirà en com va conèixer l'existència d'aquesta illa, què el va motivar a anar-hi i el periple d'avions per arribar-hi des de casa nostra. Avui engeguem el programa amb molta potència, trepitjant fort el pedal de l'accelerador. Però no pas per conduir vehicles convencionals, sinó per recordar-ne alguns d'antics que coincideixen en un mateix espai. Un museu de 3.500 metres quadrats que acull cotxes, motos, tractors i fins i tot alguns avions antics. Un espai per fer les delícies de tots els apassionats del gènere. Per això ens desplacem fins a Riudoms, al Baix Camp. A les seves afores, ben a prop del nucli de població i a la carretera que porta cap a Montbrió del Camp, hi ha el Museu de Cotxes d'Època de Marc Vidal. Un compendi de vehicles antics que han anat comprant i col·leccionant en Marc Vidal des dels principis dels anys 90 del segle passat i la seva família, i que es poden visitar habitualment els diumenges al matí. Hem contactat amb el seu propietari i cuidador, el Marc Vidal, que ens explica, en primer lloc, quan va obrir el museu, com aquest ha anat creixent i quins són els vehicles que hi podrem arribar a trobar. Atenció a les xifres que ens presenta.
1: El 2000. El que passa és que hem fet ampliacions. En aquell moment teníem 1.300 metres i ara estem a 3.250 metres quadrats. Tot el que hi ha al museu, tot és de casa nostra. I vaig començar l'any 1993. I des de llavors ençà, en aquest moment tinc 82 cotxes, 391 moto i 40 tractors. I tot això està pràcticament tot posat. A part dels fórmules, hi ha dos avions també posats dintre el museu. I, bueno, doncs fa petxoca. I inclou molta decoració, moltes gasolineres, molta cosa que fa relació amb el món de l'automoció, però tot antic.
0: De fet, el museu forma part d'un complex composat per un celler on es fa cava, un restaurant i la nau que alberga tots els vehicles. I tot té un perquè. En Marc ve d'una família de vinaters. El seu avi, l'any 1929, va començar a fer oli, productes del camp i vi a granel. En Marc va seguir la tradició del vi, però junt amb la seva esposa, Inés Fongivell, va decidir fer un celler de cava. Més endavant, com que la Inés tenia molts coneixements de cuina, es van anar animant i van afegir-hi un restaurant. Però la passió del Marc i la Inés ha estat de sempre el motor. Per aquest motiu, des de l'any 1993 que col·leccionen vehicles. Per fer-ho, van començar a recórrer mitja Europa i Amèrica a la recerca de fires. Miraven, compraven i transportaven fins al seu petit temple a les afores de Riudoms tots els exemplars adquirits. Així ens ho explica.
1: Molta afició, molta inversió i molts quilòmetres tant per aquí. Abans aquí era Espanya, podíem dir, però cap Itàlia, França i Anglaterra, i ara cap a Amèrica, Amèrica del Nord, no cal dir, perquè per aquí a Europa ja no queda bé res. Doncs anem cap a la part del que és a Jersey, que fan unes fires molt maques, que això està a Pennsylvania, a la costa oest, i si no, a Beverly Hills, Palm Springs, Las Vegas, San Francisco, Los Angeles, Cogineiro, Phoenix, Monterrey, San Diego, i fan unes subhastes increïbles.
0: Molts quilòmetres recorreguts per captar aquests exemplars. Sense prejudicis previs, en Marc reconeix que va a les fires amb la ment en blanc, deixant-se portar per aquells exemplars que més el sedueixen visualment normalment quan els té plantificats al davant. Ja hi haurà temps per després pensar en transportar-los, allotjar-los al museu i, el més important, mantenir-los en bon estat. Anem a fer una visita virtual al Museu de Cotxes d'Època. Per començar, a la col·lecció hi ha 82 cotxes. Aquests en són alguns dels més destacats.
1: Just a l'entrada, a part del Ford T, que va ser el primer cotxe que es va fabricar en sèrie, doncs ja s'entra a la sala on hi ha, si parlem per la part esquerra, hi ha 6 Rolls, dels quals n'hi ha un que és un Phantom Springfield, fabricat a Amèrica, a la ciutat de Springfield de Massachusetts, que és el mateix model, el carrosseria Coupé Soufflé Coupé de Ville, el mateix model que tenia el pare del president Kennedy. És a dir, de Rolls n'hi ha 6, també al costat d'aquests hi ha el Rolls de la Duquesa d'Alba, que és un cotxe espectacular de dues places, molt maco, i al costat, on en seguint, doncs, hi ha el que és General Motors, que és Cadillac, en fi, Corvettes n'hi ha 7, Buicks, Parkers, Mercedes, de tot, vaja.
0: Cal dir que en Marc compagina el manteniment del museu amb algunes curses en les que hi participa, ja que corre en fórmula a circuits com ara el de Calafat, el d'Albi a França, el Motorland d'Alcañiz o Los Arcos a Navarra. Però al seu museu no només hi ha cotxes aparcats, les motos també hi tenen el seu espai. I no pas petit, perquè en té gairebé 400. Reconeix que abans era més fàcil d'aconseguir-ne, especialment a Itàlia, però que ara és més complicat perquè estan a preus molt rebentats.
1: Des de jove, a mi m'agraden les motos de muntanya, no cal dir voltar com un tes d'ossa, no? I sempre m'ha seguit quedant aquí a Gossanillo. De tal manera que ha durat molts anys, que hem anat sobretot a Itàlia, aquí hi havia moltes motos, que avui dia ja no en queden, sobretot el que era Turan, Milim, Reis, Emilia, Modena, Padova, Vímola, i allí, doncs, a la fira, doncs, trobaves de tot. Fèiem un munt de viatges. Cada vegada que hi anàvem amb un cotxe d'en remolc, portàvem de 9 o 10 motos. Esclar, tot això a base de molts anys, doncs arriba un moment que vas incrementant això. Avui dia s'ha fet molt difícil perquè estan tots els mercats especulats, uns preus disparats, i, en fi, avui dia doncs és una miqueta diferent. Però tots els motos les he aconseguit, a Espanya també, no cal dir, a França, algunes a Anglaterra, i moltes, moltes d'aquestes de muntanya, sobretot a Itàlia.
0: I no podem descuidar-nos dels tractors, tenint en compte que Riudoms i tot el paisatge que l'envolta és terra de profunda arrel agrícola. De fet, en té 40 de tractors a les seves instal·lacions, majoritàriament adquirits a França, on la mecanització del camp va ser molt més avançada que no pas a casa nostra. També del país veí prové un dels dos avions que podrem veure en el museu.
1: A veure, amb dos avions, tots dos fabricats en fusta, són de l'any 50-51, un és un Aixa i un Zb, i l'altre és una Hobel Compostela. L'Aixa, que es va fabricar Madrid, com he dit, l'any 51, i el Hobel se va fabricar a França, amb motor oposat continental de 4 cilindres de 90 cavalls i fa molta petxoca.
0: Tot això i molt més en un museu que es pot visitar els diumenges al matí, des d'aproximadament les 10 i fins a quarts de dues. Hi ha tot tipus de públic, des d'escoles, passant per centres d'aprenentatge de l'automoció i autocars sencers de persones atretes per la temàtica. En Marc explica que un 80% de les visites que hi arriben són de francesos, que ho valoren moltíssim. I destaca que, just abans de la pandèmia, fins i tot havia arribat a acollir en la visita guiada 11 autocars ben plens al llarg de tot un dia.
1: Nosaltres estem oberts tots els diumenges a partir dels 10 del matí. La guia la fa jo i dura la visita l'aficionat que ha vingut li agrada i si s'han identificat. Arriba a durar 2 hores i mitja. I parlaríem a 6 hores i no cabria mai, perquè és un món molt obert. Pots parlar de cotxes, pots parlar de marques, pots parlar de logotipos, pots parlar de rècord mundial de velocitats, pots parlar d'històries, i és molt extens. Aleshores, el museu l'obrim a les 10, podríem dir ser 2:15, i tots els diumenges. Salvo, per això sempre dic que millor trucar, perquè com que vaien carreres, que no coincidigués, que quan vingués algun aficionat, trobés tancat i diria, vaja, poc dur, que està tancat. Millor per trucar, i si això, doncs segur que està obert. I la visita, doncs, quan s'entra al museu, doncs allà ja fem l'exposició del que es va veure, el que està exposat, i, bueno, doncs ho comença i anem fent història. Però tot el que parlem, molt complet, perquè m'agrada molt i estic documentat.
0: Un museu de cotxes d'època fet per l'esforç tant econòmic, logístic, físic com de temps d'una família, el Marc Vidal, la Inés Fontgivell i també el seu fill, el Marc Vidal Fontgivell. Si un diumenge us ve de gust apropar-vos a Riudoms i veure aquests models, contacteu amb ells. La manera que teniu de fer-ho és a través del telèfon 660 68 54 99.
2: Cines.
0: Vinga, d'excursió, anem a caminar una mica. I avui el Xavi Tió, que el tenim per aquí. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu us guard.
0: Ens porta cap als límits territorials entre Catalunya i l'Aragó.
2: Just. Es tracta d'anar a pujar al mirador del Puig de Millà, que ens recompensarà amb unes vistes superbes sobre l'embassament de Canelles, a la Noguera Ribagorçana, com deies, fronterera amb l'Aragó, a ponent de la Vall d'Àger, és a dir, a tocar del Montsec d'Ares.
0: Vinga, anem al punt de sortida.
2: Hem d'anar a començar a Millà, un poble
0: molt
2: petitó, de 5 cases senceres, a l'extrem oest de la Vall d'Àger. Des del poble en sortim per davant de l'estudi, l'antiga escola, un gran edifici al costat de la gran, entre cometes, pel tamany actual del poble, església barroca de Sant Pere, que ens indiquen l'antiga importància del poble, que havia estat el segon més gran de la vall, en contrast total amb la situació d'avui dia, que quasi sembla un poble abandonat. Passem per la Font de Millà, just a les últimes cases, i comencem a davallar. Més endavant, en un colze, trobem la Font del Cinto, amb uns safarejos i un aljub, tot en desús. Acabem de baixar a traspassar el barranc de la Arnes i comencem a remuntar per l'altra marge, per entre antigues feixes, avui ermes. Passem alguna barraca, algun era i alguns ametllers i oliveres que encara sobreviuen. Per camí ben fressat, va fent ziga-zagues per entre un bosc d'alzines, amb alguns trams empedrats, va guanyant altura i comencem a veure el poble amb el taló de fons del Montsec. Al cap d'una estona, el camí s'aplana, revolta un parell de torrents i entra cap a la capçalera del barranc de l'Horta, on veiem uns corrals arrecerats a una paret balmada. Aquí el camí gira en un colze marcat a la dreta, en un trencall, i al poc arriba a la cova del Biot del Paraire, ran de camí. És una cavitat amb una entrada gran i una única sala d'uns 25 metres de profunditat per uns 15 d'ample i la cúpula arrodonida d'uns 12 metres d'alçada, on entrem per una rampa descendent que ens mena a la paret de la part septentrional de la sala, recoberta d'una capa de cristalls de calcita de considerables dimensions i poca consistència. Malauradament, quasi tots aquests cristalls trencats.
0: Escapçats, no? És a dir, s'ha trencat pròpiament el que és la pedra, no? El mineral.
2: El cristall, pròpiament, estan escapçats. També, a més, a la part dreta, sempre que no hi hagi sequera, hi ha un petit gur amb aigua provinent de filtracions. Vista la cova, reprenem el camí, passem per les runes del Corral del Paraire i entrem en un altiplà insospitat, ple de càdecs de considerables dimensions, alternat amb zones de rascler, amb la calcària ben clenxinada d'esquerdes, i ja un darrer tram, ja de terra, ens du al Puig de Millà, alçada màxima de l'excursió. El camí no passa ben bé pel vèrtex geodèsic i continua a nord per baixar fins al proper mirador del Puig de Millà, arran de cinglera, on la verticalitat de les parets ens sorprèn i veiem les aigües de l'embassament de Quinelles 500 metres sota nostra. El paisatge és aeri, és grandiós, és majestuós, en fi, tots els adjectius que li vulgueu posar, talment a vista d'ocell, banda i banda del riu. D'aquest primer mirador podem continuar encara un tros més a la vora del cingle cap a nord, fins a una altra punta, encara més baixa, i aquí ja la vista és espectacular.
0: Encara millor, encara millor.
2: Sí, encara és més bonica. Cap a nord veiem els tres sectors del Montsec ben definits, amb la bretxa de Montrebei que s'insinua al davant nostre, l'ermita de la Pertusa a l'entrada sud de Montrebei, el poble de Montfalcó a l'Aragó, Corçà a Catalunya, sota nostra el Congost de Fet, a la part més engorjada del riu. Cap a l'oest arribem a veure ben bé fins la Sierra de Guara, veiem la Penya Oroel, al sud de Jaca, els Infiernos, és a dir, cims de 3.000 metres de la zona axial de Pirineu, la zona de Panticosa, veiem l'imponent massís del Mont Perdut, més proper al Cotiella, per darrere el Montsec veiem que treu el cap el Montsec de Pallars, i cap a llevant veiem tota la vall d'Àger fins la gran mola arrodonida del cim de Sant Mamet. I encara treu el cap per darrere de Collegats un tram del Cadí i el Puig Sobirà al costat del Port del Comte. Cap a sud veiem Los Picons, és una serra menor, i les Pales del vessant nord del Montroig amb Montserrat per darrere. És a dir, impressionant, aquesta és la paraula. Retornem al Puig de Millà, desfem un tram de camí i ens desviem pel damunt de la gran altiplanícia calcària, seguint un sendero molt poc marcat fins a arribar a l'ampli i desolat Pla de les Bruixes, on trobem una pista que seguirem tota l'estona, va girant a l'est i que a través del petit coll de Morell ens retorna a Millà de després de passar encara pel santuari de Sant Lluví, un santuari, un edifici del segle XVIII, on, segons la tradició, es feia la benedicció dels ramats.
0: A distància recorreguda?
2: Doncs poc més de 15 quilòmetres.
0: Desnivell?
2: 500 metres de desnivell positiu.
0: Temps?
2: 7 hores en total, incloent-hi totes les parades i vistes i parades per dinar i el que calgui.
0: Grau de dificultat?
2: Jo li posaria un 2 sobre 5, una mica pel desnivell i una mica perquè hi ha trams de camí poc còmode.
0: Referències?
2: I tenim la proposta d'aquest itinerari, el magnífic blog dels nostres companys engarristes, que és engarrista.com, que ara feia força dies que teníem oblidats.
0: I per això els recordem. Xavi Tió, fins la propera.
2: A reveure. Sendes.
3: Hola, què tal? Soc en Jordi Canal Soler, fotògraf i escriptor de viatges, i avui us he vingut a parlar d'una illa molt i molt especial per mi, que és l'illa de Raroia, a l'arxipèlag de Tuamotu, a la Polinèsia Francesa.
0: Els quaderns del viatger ens menen avui, doncs, ja ho he sentit, fins a unes terres absolutament remotes per nosaltres, envoltades de l'oceà Pacífic. De fet, terra ben poca, perquè, com passa en moltes illes de la Polinèsia Francesa, és un atol, una illa en forma d'anell formada per l'acumulació d'esculls de corall, Raroia. Ens hi porta en Jordi Canal Soler. Hi va anar fa un temps i avui ens comença a explicar en diversos capítols com va explorar aquestes illes, com va ser el periple per arribar-hi i què va ser el que el va motivar a anar-hi, a aquesta illa tan remota. Tot seguit, amb tots vosaltres, Raroia.
3: Raroia es troba a l'arxipèlag de les Tuamotu. De fet, és una de les 87 illes que conformen aquest arxipèlag, i de fet totes les illes d'aquest arxipèlag, que és un dels 5 que conforma la Polinèsia Francesa en global, són molt similars, que són en forma de cercle en què la franja de terra es situa simplement en el perímetre d'aquestes illes, són el que es coneix amb atolons de corall, i l'interior el forma una llacuna més o menys protegida de l'oceà, alguns amb entrada que permet accedir-hi amb vaixell i d'altres no, que és més complicat, i totes elles, doncs, de roca coralina, una vida submarina realment espectacular i farcides de cocoters, de matolls, però sense més elevació que, doncs, mig metre o un metre, que és el màxim d'alçada que tenen aquestes illes. Són anells, de fet es diuen anells de tolons, i de fet, històricament o geològicament, provenen d'antigues illes volcàniques, muntanyoses, que es van anar erosionant mica a mica, i l'únic que n'ha quedat és el cercle de corall que envoltava aquestes illes i que s'ha anat mantenint i engruixint, doncs, al llarg dels milions d'anys. Quina motivació m'hi va portar? Doncs sobretot van ser dos esdeveniments molt importants, més o menys lligats, que un va ser l'expedició del Kon-Tiki de Thor Heyerdahl, que es va donar el 1947, i després posteriorment un dels tripulants que anava amb la barca de la Kon-Tiki, que era un antropòleg suec anomenat Bengt Danielsson, va tornar-hi després, als anys 50, s'hi va quedar uns anys i va escriure uns llibres sobre com és la vida a l'atoló, a Raroia, però clar, en aquells anys, no? I pels dos fets, doncs, per una banda, per doncs, celebrar aquests 75 anys de l'expedició del Kon-Tiki, però després també per poder avaluar o veure o distingir com ha canviat la vida a la Polinèsia durant aquests 75 anys, doncs també m'interessava anar-hi i amb el bagatge d'haver fet la lectura dels llibres de Danielsson, no? Justament per poder comparar. Per arribar a aquesta illa, doncs, afortunadament no és tan difícil com l'any 47, que ho van haver de fer en barca, no? O en aquella època, doncs, es feia amb un vaixell, amb estar setmanes i setmanes, sinó que actualment comptem amb els avions, però de manera limitada. De fet, per anar-hi des de Barcelona, que vaig haver d'agafar un avió fins a l'aeroport Charles de Gaulle, a París, perquè des d'allà surten o bé els d'Air France, o bé el que vaig agafar jo, que és un avió d'Air Tahiti Nui, que és la companyia important local de la Polinèsia Francesa. i de fet una mica serveix com a immersió directa a la Polinèsia, tant per al menú que et serveixen allà o les pel·lícules fins i tot que pots veure mentre va durant el viatge, que dura moltíssimes hores, o sobretot perquè només entrar i passar el llindar de l'avió et donen una flor d'una tiare, que en diuen la tiare de Tahiti, que és la flor tradicional d'allà, que llavors et poses darrere l'orella i et va perfumant durant tot el viatge. I aquest vol, que comença a l'aeroport Charles de Gaulle, dura moltíssimes hores, gairebé tot un dia, però és tan llarg que ha de fer escala tècnica a Los Angeles. Fa escala a Los Angeles, allà baixes un moment de l'avió perquè puguin reomplir els dipòsits en combustible, tornes a entrar i acabes finalment a Papeete. I allà doncs ja ets a la Polinèsia, però encara no ets ni a l'arxipèlag de les Tuamotu, no? Allà convé doncs estar-hi un temps per acabar de... que et passi una mica el gel, potser, però també donar temps a que no perdis el següent vol, perquè per arribar a Raroia es necessita una avioneta de, en aquest cas Air Tahiti, que és la companyia que fa els vols interns, i aquest és un vol setmanal, només surt els dimecres i torna els dimecres. I si perds aquell vol, doncs t'has d'estar una setmana més esperant-lo, no? I és un vol que, a més, aprofiten per anar visitant diferents illes. De comptar que per poder visitar tots aquests atolons, no tots tenen aeroport, de manera que des de l'aeroport més proper allà et pots moure en barques per anar a les illes que no en tenen, però sí que els que tenen aeroport i més o menys estan a la mateixa línia de vol, van parant. Paren, baixen passatgers, en pugen de nou, tornen a volar, paren en una altra illa i així fins a la tercera era illa, en aquest cas, que va ser Raroia, on vaig arribar jo finalment i m'hi vaig estar doncs una setmana fins al següent vol que hi havia per poder sortir. Realment és una illa amb moltíssimes activitats per fer. Per una banda, parlar amb la gent, perquè és el que jo anava a fer per poder conèixer que hi havia darrere fons de la història de la Contiki, que és el que recordava la gent, o que recordaven també de la presència de Bengt Danielsson. Doncs ja només amb això ja vaig haver d'anar parlant amb gent. Això sí, sempre ha de ser en francès, perquè aquí, doncs, anglès, poca cosa, i fins i tot alguna gent gran no parlava ni francès, parlant o tahitià o paumotu, que és la llengua local. I amb aquesta setmana, doncs, activitats des de sortir a pescar, que allà de seguida la tradicional benvinguda polinèsia te la fan, i també quan veuen que ets un viatger que s'interessa per la seva illa, justament el que volen és doncs donar-se a conèixer, i per tant doncs em convidaven a menjar, a fer activitats amb ells, em portaven en barca, doncs, per exemple, a pescar. Ells pesquen o bé amb mams, tradicionalment seria amb la canya, o si no, allà hi ha molta presència de pesca submarina. Llavors ells en són especialistes, no? Llavors em portaven a fer pesca submarina. Jo mentrestant no pesco, però sí que anava fent busseig, no? Snorkel per allà. A part de la pesca, doncs també hi ha la visita, per exemple, a Motu Tahunamaru, que és la petita illa on va arribar la Contiki, que hi ha un petit monument, i llavors doncs pots estar per allà, veus fins i tot algunes traces encara del campament que van fer els escandinaus que anaven a sobre la Contiki, perquè hi van haver d'estar durant dues setmanes. O, per exemple, també una de les activitats que pots fer és veure com fan copra, que és una

per últim també, altres coses a fer, doncs és justament visitar alguna granja de perles, perquè aquí, diguem, de les tres grans activitats que hi ha, que seria la pesca, el fer la copra, tallar el coco, o la tercera, les perles és de les més importants. La perla de Tahití, de la Polinèsia Francesa en general, és molt reconeguda perquè és una perla negra, molt fina, molt ben cuidada, i diuen que les perles d'aquí, de Rarotonga, són de les més boniques i bones de tot el mercat. O sigui que també hi ha una riquesa aquí i hi ha part de la població que treballa allà.

0: Doncs acabem aquí el Sendes d'avui. Ens acomiadem de tots vosaltres, l'equip que el fa possible, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla a l'edició i presentació, el Jaume Monés. Esperem haver-vos enriquit una mica més el coneixement del nostre món, o si més no, esperem que hagueu passat una bona estona amb nosaltres. Fins al proper programa, us diem, com sempre, i que tingueu una molt bona ruta.
1: Quina raó mou el teu món?
2: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
3: Home, Ràdio Vila-sacra. Sí.

0: perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món. És Ràdio Vila-sacra.
1: I parlant d'emocions...
2: 44.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
0: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
5: Jo m'hi apunto.

0: cap de setmana memorable?
1: Associació Rempen Flimfla, ea ea du dua.
2: Associació Remplen Flimfla, ho entens ja?
1: Ea ea ea ea ea ea.
3: Doncs això i així de clar.
4: Des de Girona.
5: Un viatge en el temps.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: SOS Costa Brava denuncia que el nou decret per protegir la Posidònia no s'estan fent complir. La Federació Ecologista assegura que desenes d'embarcacions continuen fondejant sobre praderies de Posidònia a la Costa Brava, tot i la prohibició del nou reial decret. Denuncia manca de vigilància i reclama més recursos perquè la normativa sigui efectiva. Aquest dijous al matí s'ha enlairat el primer vol de la connexió entre Girona i Palma de Mallorca. Ho ha fet amb un 59% dels seients ocupats. Una bona xifra, segons els responsables de la companyia Air Nostrum. Durant la primera quinzena de mes només hi haurà una connexió a la setmana, els dijous, però a partir de mitjans de juliol fins a finals d'agost hi haurà dos vols, un dijous i l'altre diumenge. Calor i pluges per sobre de la mitjana a la Garrotxa en el que portem d'any. Fins al mes de juny ha plogut en algunes zones més de 600 litres, que suposa el més del total en un any durant els períodes de sequera. Les dues llevantades de principis d'any han fet pujar unes xifres beneficioses per la comarca. L'Ajuntament de Roses ha incorporat un equip de la Fundació al TEM per reforçar el servei de jardineria municipal, recuperant així la col·laboració amb l'entitat després de 10 anys i refermant el seu compromís amb la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental. L'Ajuntament de Camós ha adjudicat les obres de reforma del local social a l'empresa Palacio de Valentín SL. El projecte permetrà transformar l'equipament situat al carrer Can Pons en un espai més funcional amb cafeteria i cuina. La intervenció tindrà un pressupost de 56.356 euros sense IVA i un termini d'execució de 6 mesos. I el Campionat del Món Juvenil d'ICU Foil es disputa des d'aquest divendres i fins al 10 de juliol a la Badia de Roses. La competició compta amb la presència de més de 400 regatistes de 36 països i l'organitza el Club de Vela de la Ballena Alegre. L'acte de presentació s'ha realitzat a les ruïnes d'Empúries.

0: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
1: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La calor torna a intensificar-se. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per temperatures extremes a partir d'aquest diumenge a l'inici de la segona onada de calor de l'estiu en el Pujol.
2: Nova onada de calor a causa de l'arribada d'una massa d'aire càlid des del nord de l'Àfrica. El Meteocat ha emès avisos per calor diurna i nocturna. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat a Ràdio 4.
3: Una segona onada de calor que a hores d'ara doncs la tenim emmarcada entre el pròxim diumenge i com a mínim dimecres de la setmana vinent. De moment es preveuen 4 dies en què preveiem la superació dels llindars de calor en algun o altre lloc de Catalunya, sobretot dilluns i dimarts, que són els dos dies àlgids.
2: S'espera que les temperatures màximes superin els 40 graus a punts de la plana de Lleida i els 35 a la resta de la depressió central i el Prepirineu. I a la nit les mínimes no baixaran dels 20 graus, és a dir, tornarem a tenir nits tropicals a molts punts de Catalunya i fins i tot arribaran a ser tòrrides per sobre els 25 graus en punts del litoral i el prelitoral. Encara que aquesta onada de calor acabi a mitjans de la setmana vinent, des del Meteocat avisen que les altes temperatures es mantindran per sobre la mitjana fins al mes de setembre.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: A poc i bona lletra.
5: Sensacions musicals.
6: A l'Alt Empordà.

0: Ràdio Vila-Sacra.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: Els 60.
4: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: I parlant d'emocions.
1: 84.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: La mecànica del cor ja ha enamorat a més de 100.000 lectors. La nit més freda de la història neix el petit Jack. Té el cor glaçat, però si segueix dues condicions, sobreviurà. 1. Domina la teva ràbia. 2. No t'enamoris mai. La mecànica del cor, un relat fantàstic i tendre per tots els que hem patit per amor.
1: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Ràdio Vila-sacra. Tot un programa de programes.
2: Un programa amb molta potència.
3: Oloraràs la seva força.
2: Un programa amb ironia.
4: Continua usted tomándose la broma?
2: Un programa...
5: Per tenir-lo sempre a mà.
2: Un programa...
6: D'un sabor excel·lent.
2: Un programa on...
7: No importa què passi.
1: Tot un programa de programes.
2: T'agrada?
8: Sí!
9: Ningú no et dona tant.
2: Sens dubte. No sé si m'entens.

0: música, entreteniment.
1: En el 107 de la FM...
0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.

0: Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gesp artificial i llums LED a la terrassa.
1: Leroy Merlin. Una llar no neix, una llar es fa.
2: Què necessites avui?
3: Si dius pizza, perfecte. Però si afegeixes pazza...
4: Pizza pazza!
3: Ja tens pizza stop. Pizza pazza. Pizzas, cuina italiana i mediterrània. Pasta, amanides, tapes. Al passeig de la platja de Riells. Avinguda Riells 47. L'Escala. 972-77-44-41. La pizzeria de les pizza stop i molt més.
5: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
6: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.

0: suposo que tots heu sentit parlar molt de això és viral, mira, això és viral, això es farà viral, aquesta foto és viral, aquest contingut és viral, l'altre és viral, viral. Una nova paraula que ha entrat en el nostre vocabulari d'una manera extra i sense demanar-nos permís, com moltíssimes altres coses. Eudald Freixer és cap de màrqueting online de Google Europa i ell potser ens ho explica millor. Molt bon dia, Eudald.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal el dilluns?
1: Doncs aquí.
0: Evidentment, aquí, aquí que no és allà, eh?
1: No tenim distància històrica encara.
0: Doncs no, encara
1: però
0: no.
1: Tampoc la teníem a l'octubre del 2001, quan tothom va decidir que l'11 de setembre havia començat el segle XXI.
0: Doncs mira, ara que ho dius.
1: El que intento és debatre fins a quin punt, moltes vegades, els segles o les eres o les fases o les etapes històriques poden començar quan ja ha començat ben bé el segle, no? Diem que el segle XX va començar el 1914, quan va esclatar la Primera Guerra Mundial.
0: Oh, mira.
1: Plantejo la hipòtesi que potser doncs, l'any passat va començar el segle XXI i que és molt possible doncs, que les pròximes dècades estiguin molt marcades per les epidèmies en particular, però sobretot per, diguem, la consciència de que ens hem carregat el planeta i que per això han arribat aquests virus fins a nosaltres, no? Perquè si no haguéssim arrasat tants hàbitats naturals, tantes selves, tants boscos, doncs molt probablement aquest virus no hagués arribat.
0: Podria ser que anem i no sabem on anem?
1: Sí, és possible, no ho sabem, no? Si ho mires bé, és estrany que el segle XXI, que segurament és un segle que estarà molt marcat per l'imperi xinès, comencés a Nova York i amb un acte terrorista que tenia molt a veure amb el segle XX, no? Tenia molt a veure amb Afganistan, amb Iraq, amb el terrorisme islàmic, etc., que són fenòmens que s'estan desactivant, no?, en l'imaginari col·lectiu. I, en canvi, de sobte, Xina doncs, podria simbolitzar amb Wuhan i amb el virus doncs el canvi d'etapa i el canvi d'imperi.
0: Però bé, tu com responsable de Google a Europa, de màrqueting online, què en penses de tot això?
1: Fa por, no?
0: Ja.
1: Que el que sabem és que no sabem. És a dir, encara estem aprenent una mica, de mica en mica, a conèixer aquest virus,
0: sí,
1: i a conèixer les implicacions geopolítiques que està tenint, la transformació tecnològica que està siguent brutal. Ens hem acostumat ràpidament al Zoom, per exemple, no? Que era una cosa molt aliena i de sobte és una presència quotidiana.
0: Doncs sí.
1: O sigui, ens hem acostumat a la pantalla, a les plataformes tecnològiques, a la immediatesa, i ens estàvem perdent molts plaers i molts ritmes molt nostres, i jo crec que justament el confinament ens ha fet reconnectar amb les nostres biblioteques i amb la nostra família i amb els nostres amors, i quan ha acabat, de seguida hem volgut tornar als parcs i a les platges i a les terrasses i a les llibreries, no? Perquè finalment Zoom i Amazon no et donen cos, no et donen pell i no et donen amor.
0: Però potser ens caldrà temps, perquè ara el que està de moda és la viralitat, les coses virals, no?
1: Jo crec que no tenim temps per donar-nos més temps. Em sembla que és urgent que pensem en la nostra relació amb les xarxes socials, amb els algoritmes, amb les plataformes, perquè la viralitat efectivament està determinant economies, està determinant la borsa, està determinant la política, no?
0: Yeah.
1: Depèn el trending topic o depèn la pressió de les xarxes socials o de les plataformes respecte a segons quins temes, aquests temes canvien, no? L'agenda política canvia. Per tant, em sembla que és urgent que tots considerem què és la viralitat, si realment és tan important o no com sembla, perquè estem tan pendents dels números, no? Dels likes, dels seguidors, etc. I al mateix temps em sembla que també hem de començar a educar a l'escola i educar-nos nosaltres mateixos al nostre compte, perquè estem utilitzant eines molt impactants, molt potents, com Facebook, Instagram, Twitter, Netflix, etc., sense haver reflexionat sobre elles, no? O sigui, estem pujant continguts, fotos, vídeos, estem fent comentaris, ens estem donant de baixa o d'alta a les plataformes, estem donant l'okay quan ens demanen si estem d'acord amb el contracte, no? Que tu firmes cada cop que entres en una xarxa social, o que cada cop que autoritzes, no? a que es quedin les teves dades o que et rastregin amb cookies. Constantment estem pactant, negociant, utilitzant internet sense adonar-nos de què estem fent.
0: Em sorprèn que, estant tu a Google, diguis les coses tan clares, no?
1: Crec que és important una consciència i una educació, perquè, no sé, per exemple, molta gent està posant ara mateix fotos dels seus nens a Instagram o a Facebook sense adonar-se que aquestes fotos són automàticament d'Instagram i de Facebook, no?
0: No, sí, sí.
1: I són menors i estan protegits, i la seva imatge està protegida, però està protegida si es publica en un diari, però no si es publica a Facebook, no? I això no se sap o no es pensa en tota la seva gravetat, i em sembla que és bastant important que comencem a pensar-ho col·lectivament i a prendre decisions.
0: I això que les condicions de tots aquests mitjans ho marquen clar tot d'una
1: manera... Ja està marcant-ho tot.
0: Sí, sí, sí, però és que la majoria de persones accepta condicions sense llegir-les, i això hi es va tot.
1: Totalment, totalment d'integració, no?
0: El meu veí està al Facebook i ha penjat fotos prenent una cervesa i menjant uns calamars, doncs jo també, jo ara faré això, ell també ho fa, ara penjaré fotos caminant, ara penjaré fotos amb la mascareta, perquè si no penjo fotos amb la mascareta no soc res, i després no saben que totes aquestes fotos ja no són meves. He acceptat unes condicions sense llegir-les.
1: Sí, el que ha fet la pandèmia és evidenciar aquesta necessitat de tothom de pertanyar a la tribu.
0: Doncs sí.
1: I al mateix temps, clar, si no ho vius en la realitat d'una forma parcial, perquè evidentment ningú t'està controlant la casa, no? Ho has de fer explícit a les xarxes, no? És una duplicació de la vida, tot el que fem ho hem de representar virtualment, i això efectivament és un signe de la nostra època, no?
0: Però per què creus aquest afany que tenim a ensenyar la nostra vida a les xarxes?
1: Perquè em sembla que és una gramàtica per entendre i per recordar.
0: Per entendre i recordar.
1: Però al mateix temps, clar, trobar una mirada lateral, no? Respecte a la realitat.
0: Perquè la base de Google quina era?
1: Era oferir eines per pensar i per preguntar-nos d'on venim, què estem vivint, per entendre on estem.
0: Doncs ja veus.
1: Avui dia, 2020, per entendre un virus que és pura biologia, has de llegir i has de mirar vídeos i has d'informar-te a xarxes socials i a mitjans de comunicació, bàsicament per internet.
0: Doncs sí.
1: Per tant, tot és a través d'internet. I tot el cos, la malaltia, el dolor, no? Tota aquesta gent que no ha pogut anar a funerals, que s'ha hagut d'acomiadar per WhatsApp, tots aquests funerals que no s'han produït i que es faran amb el temps quan sigui possible, no? Tot està travessat per internet, pel píxel, per la viralitat, per les plataformes, per les xarxes socials, i per tant és fonamental, jo crec, a reflexionar sobre aquest nou ecosistema que ens està canviant la vida.
0: Bé, el temps m'està apretant com sempre, però a mi m'agradaria abans d'acabar que ens expliquessis d'una manera clara quina és la diferència entre viral i vital, i per què consideres que és important que la gent ho sàpiga diferenciar.
1: Jo crec que això és molt important que ho pensem, el que és viral i el que és vital, i el que és viral amb raó de ser i el que és tonteria, perquè estem constantment decidint nosaltres quina informació és més visible o menys visible, no? Cada cop que ens arriba un vídeo, una foto, un meme, un missatge per WhatsApp, si decidim reenviar-la o no, en aquest moment fonamental estem decidint què influirà, què serà rellevant i què no.
0: Sí.
1: Per tant, un exercici d'autocrítica, d'intentar veure que compartir tonteries i, sobretot, mentides i, sobretot, missatges d'odi o de desinformació que han estat dissenyats per ser compartits, no? Són laboratoris. O sigui, el laboratori xinès, suposadament absurd, que hauria fabricat el virus, és una tonteria. Però, en canvi, el laboratori potser rus o nord-americà, on s'estan fabricant aquest tipus de memes supervirals i superimpactants i superperillosos, aquest laboratori sí que ens ha de preocupar. I, per tant, si tu, això, no?, reflexiones una mica sobre com funcionen aquests mecanismes i decideixes convertir-te en un actor responsable, doncs podràs fer, doncs, no?, a nivell micropolític, que el món sigui una miqueta millor. I ara és molt important que això ho tinguem molt en compte, perquè Vox pot disparar-se en qualsevol moment. I depèn molt de què la gent creu que ha passat o que està passant. fins a quin punt la gent se n'adona de si això ha estat bé o malament gestionat pels alcaldes i pels governs, no? Llavors és molt important en aquest moment crític això, reflexionar sobre com circula la informació a la nostra època i què podem fer nosaltres des del nostre telèfon mòbil o des del nostre ordinador perquè aquesta circulació sigui més ètica, més justa i positiva per tothom.
0: Bé, doncs ara sí que ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies i fins una altra.
1: Un plaer.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: molt bon dia.
1: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
2: Quina il·lusió sentir-te.
3: Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu?
4: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Quan m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, ja me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
1: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
5: Veig el lluentor que fa permet-se un dia mal. Ara vindran els ais lluïs.
1: M'ho imagino.
6: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
1: Petó!
6: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
7: Cada dia fem un pas endavant.
3: Bueno, pots comptar.
1: Molt bé, doncs.
8: És K25.
9: Escolta.
8: Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdonar vides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.
10: Sacra.

0: Es evidente que existen otros mundos.
1: Què tenim?
2: Que què tenim? El que sí que és segur és que no tenim feina.
3: No tenim unes rodalies de cens.
4: Aglomeracions, retards, avaries.
5: Per això anem a peu fins a l'altra punta.
6: Tampoc no tenim clar a quina velocitat hem de conduir.
7: Jo sempre vaig fent marxa enrere, per si de cas.
8: No tenim ni un rival de cent a la Lliga.
9: No diguis Lliga fins que no sigui el sac i ben lligada.
10: Ei, per descomptat, no tindrem mai una pensió de jubilació.
11: A no ser que arribem als 100 anys.
12: Si no en tenim ni per pagar els funcionaris.
13: Sí, doncs mira, em sap un greu.
14: Ja ho veieu, costa trobar algú que tinguem.
15: Es diu quelcom, no?
14: Pregunta al Tribunal Suprem.
16: És clar, com que ja no tenim llengua vehicular pròpia,
17: tu ves bevent que t'ensenyaré el que sí que tinc.
18: Ets.
19: Ràdio Vila-sacra.
20: Comença a haver-hi nivell.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: I parlant d'emocions...
2: 51.

0: als 60.
1: Ara, tota la música dels 50 als 70.
2: La pregunta.
3: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
4: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
5: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Bon dia, no sóc català, però sóc català de coco. Escolto des de fa dos anys. La veritat és que de totes les emissures, jo crec que aquesta emissura, des que existeix internet, s'escolta en moltes parts i hi ha molta gent que l'escolta. No sols els catalans que visquen fora de Catalunya, sinó molta gent que vol aprendre català o que ha après català i que vol seguir aprenent, escoltant aquesta emissora. A més és molt interessant i per mi és el que escolto, i la veritat és que em sembla entrevistes molt bones i programes molt interessants. O sigui que jo l'escolto molt a gust. Visca Catalunya, visca el Barça i visca Logroño.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Ei, truqueu.
4: Agafa el telèfon i truca.
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
6: Bé, no?

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil. Don't be sleepy.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els càmpings gironins fan història i creen la primera fundació del sector a l'Estat per impulsar projectes socials i de turisme regeneratiu. L'acte s'ha presentat al Castell de la Trinitat de Roses davant de 150 persones. El seu president, Miquel Gotanegre, deixa clar la intenció del projecte.
2: És molt important retornar a la societat una part del valor que aquesta societat ens permet generar. Fa gairebé 50 anys que l'Associació de Càmpings de Girona treballa perquè el nostre sector sigui un referent. Ahir, quan llegia l'acte, va sortir la data exacta, 14 d'abril de 1977. O sigui, d'aquí pocs mesos la nostra associació farà 50 anys. Avui fem un pas més. Volem que aquest lideratge es tradueixi en més benestar per les persones i sobretot pel territori.
1: L'entitat neix avalada per una trajectòria solidària que ha recaptat més de 158.000 euros. Una implicació amb el territori que el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha volgut posar en valor.
3: Per donar també aquest valor i que també és convenient donar-lo, a dir, ajudem a totes aquelles entitats que també es cuiden de la gent del nostre territori que té dificultats i ha de poder seguir. I hem de fer això. Preservar el territori, sí, peça fonamental, perquè si no mataríem les gallines dels ous d'or, però bàsicament una altra cosa, que és protegir la nostra gent. I especialment aquella gent que té més dificultat per seguir.
1: Amb un patronat transversal, la Fundació també s'aliarà amb l'àmbit acadèmic i de la responsabilitat social, representat per Maria Rosa Tarradellas.
4: En primer lloc, voldria expressar el meu més sincer agraïment per haver-me convidat a formar part del patronat de la Fundació com a membre extern. És un honor, tant per la càtedra com per mi, poder contribuir a aquest projecte impulsat per un sector que ha decidit convertir la responsabilitat social i el compromís amb el territori en un dels seus principals eixos de futur.

0: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
1: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millora.
2: Amb 25 o amb 50. Els indecisos i les decidides. Els de lletres i les de ciències. Les que saben que el futur està en les nostres mans. Tots ells, totes vosaltres. Tots i totes. Volem un futur millor. T'ensenyem a pensar com fer-ho.
3: Ràdio Vila-sacra.

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: La xarxa.
1: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
2: No.
1: I un parell d'ous dins un got de vi?
2: No.
1: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
2: No.
1: Cada cosa alhora no?
2: I és clar.
1: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigis el cervell.
3: Què prendran els senyors?
2: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Això de les camps flamarades d'una notícia i que després doncs, ja no se'n diu res més. Són aquestes ràdios conservadores, sobretot espanyol. Però jo trucava, a part d'això, pels esports. A veure, jo sóc del Barça, perquè a casa són del Barça. A mi tant més un equip com un altre. A mi el futbol no em diu res, però ja que el Barça és de Catalunya i jo soc catalana, doncs molt bé. Però jo el que trobo molt exagerat és que cada vespre TV3 hagin de fer esports. I la majoria sempre és el Barça, i sempre és el Barça. Vull dir, jo trobo que és un pèl exagerat. Un pèl exagerat. Massa, massa, massa. I ja està. Massa, massa, massa piloteta, massa. Gràcies.
0: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
3: Mare meva, quins oients que tenim.
10: Doncs sí, oients com cal.
3: Clar que sí.
11: Però què vols?
3: No, increïble. Abraçada gegant.
11: Us estimo.

Sí, ho sento. Compraràs una tele nova a MediaMarkt i un air fryer de doble cistella per fer moltes croquetes. Ah, i una nevera més gran només per begudes. Sí, ho sento. Hi ha Mundial? Viu el Mundial com et mereixes amb la millor tecnologia. MediaMarkt.

0: simplement brutal.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: La temperatura del mar Mediterrani ha batut rècord per un mes de juny amb anomalies de fins a 8 graus de temperatura. El Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, amb seu a València, ha constatat situacions excepcionals de temperatura, especialment a la zona del sud de França i al golf de Gènova, amb valors mai vistos en aquesta època de l'any. A la costa catalana, la superfície del mar està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època. L'última mesura que s'ha pres a l'Estartit és de 23,7 graus, just un pèl per sota del rècord que es va registrar l'any passat en aquesta època, amb 24 graus. Els experts alerten dels efectes que això té per als ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè amb un mar tan calent, les probabilitats de fenòmens meteorològics extrems es multipliquen. Montse Bustó és tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat.
3: Si tenim una massa d'aire que l'entona tancada, que és la Mediterrània, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
2: També afavoreix que hi hagi més nits tropicals i tòrrides.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detingut a Figueres, un lladre que entrava en domicilis mentre els propietaris dormien. Els Mossos atribueixen a l'arrestat, de 31 anys i amb nombrosos antecedents, tres robatoris amb força i dos furts comesos en només un mes. Torna a estar al carrer. Un gos perillós en mata un altre a Palau-Saverdera i l'Ajuntament reclama mesures cautelars immediates. L'alcalde Miquel Serra s'ha reunit amb els Mossos per obtenir l'atestat oficial de l'incident i poder obrar en conseqüència. I és que hi ha propietaris que no raonen sobre el gos que tenen i el porten sense lligar tot i les multes. El Banc dels Aliments de Girona fa una crida urgent a trobar voluntaris. Ara toca promocionar Veneçuela, però aquí necessitem mans i ajuda més que mai. El gruix dels voluntaris estan jubilats i apunten a la necessitat d'un canvi generacional.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.
2: Informació sí, menjar-me el coco no cal. Gràcies.

0: i totes consumim productes i gaudim de serveis. I per això tenim dret a rebre protecció com a consumidors.
1: L'Agència Catalana del Consum exerceix aquesta tasca, oferint informació i assessorament tant a consumidors com a empreses.
0: Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan hi ha conflictes intervé per ajudar a trobar solucions.
1: Més informació a consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
0: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
1: Què vols dir?
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Això sí.
4: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
1: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do. Sí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La justícia europea confirma que Google haurà de pagar una multa de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. És la sanció més elevada de la història que la Unió Europea imposa contra un gegant tecnològic. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
2: Google va abusar de la seva posició dominant en el mercat gràcies al fet que l'empresa és propietària del sistema operatiu Android, indispensable perquè la majoria dels mòbils puguin funcionar. Perquè la gent pogués accedir a totes les aplicacions possibles dins d'aquest sistema Android, fa uns anys Google obligava els fabricants de mòbils a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador i el seu navegador, el Google Chrome. Els usuaris, quan compraven un mòbil, ja se'ls trobaven descarregats, i això, segons els jutges europeus, expulsava del mercat altres plataformes rivals que podien ser igual de vàlides. Els jutges consideren que Google impedia la lliure competència, vulnerant així les lleis europees. La companyia ha carregat contra la sentència. Recorda que s'ha adaptat a les exigències de Brussel·les per evitar que ara el seu navegador aparegui per defecte, i defensa que fins i tot abans, quan el Google Chrome sortia de forma automàtica, els usuaris també eren lliures de descarregar-se altres plataformes rivals per navegar per internet. Però res d'això els ha servit per esquivar aquesta multa europea.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: I ara música.

0: tanca els ulls.
1: I parlant d'emocions...
2: 11.
3: Papa, m'expliques un conte?
4: Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdona vides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.
5: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
6: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
7: Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia.
0: Tanca els ulls.

0: WhatsApp.
1: Hola, us felicito perquè ha estat la meva banda sonora durant molts i molts dies, sobretot tornant de bolos, dins del cotxe sonava la vostra música. Per tant, moltíssimes gràcies i sou molt bona gent. Un petó!

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: El temps del dia em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Hola, vull encarregar postres per diumenge. Què em recomana?
2: Amb qualsevol de les especialitats de pastisseria quedarà molt bé. Ja sap que treballem amb els millors productes i amb l'ofici dels mestres pastissers.
1: El cap de setmana, regalis el plaer d'un bon pastís. Federació Catalana de Gremis de Pastisseria.

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972511268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656 19 70 62.

0: No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: Hem de treure el cap a Girona.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia. Aquest matí jo he sentit que parlàveu dels acúfens, que són uns sorolls permanents, continus, que se senten dintre el cap. Llavors, jo tinc acúfens fa 7 anys, vull dir, és una cosa que no marxa ni de dia ni de nit. Llavors vaig anar amb un metge d'aquests que miren els ulls, que no sé, un neuropanòpata o no sé com se'n diu, i em va dir que s'havia passat això per una puja de pressió i que llavors havia quedat al cantó esquerre afectat. Això diu ell, jo no me'n vaig entrar si encara era això, no? Bé. Llavors, jo el que vull dir que jo no ho tenia com a malaltia, jo ho tenia com a anomalia, però esclar, al dir-ho aquest matí com a malaltia m'ha cridat molt l'atenció. De què vol dir? De què no troben ni, potser ni es busca, que això tampoc no ho sé. Perquè llavors jo, tots els metges que he anat visitant, tothom em diu que això no té solució, que no saben de què ve. Algun la solució que em donava era l'acupuntura, que jo no hi tinc res a dir, al contrari, però esclar, s'ha de pagar cada vegada i són molts diners. I, doncs, res més.
6: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
8: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposat.
9: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

0: pare, vull que em portis al lloc més divertit del món, on puc jugar tot el dia sense parar. Visitar els meus amics de Sésamo Aventura, pujar a la muntanya russa més alta d'Europa, a les atraccions més divertides, descobrir mons exòtics.
1: PortAventura, més del que imagines. Consulteu les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.

0: Ràdio Vilasacra és la de casa.
1: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
2: Cervells Ràdio Vilasacra.
1: Una finestra oberta.
3: Una ventana abierta.
1: A un futur sostenible.
4: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
5: Una finestra oberta.
6: A un futur sostenible.
2: Sensacions Ràdio Vilasacra. Tal

0: Compromesa i que no et faci perdre el teu valuós temps? No som una aplicació online, som l'agència Samsara. 25 anys ajudant a persones a trobar la parella perfecta. Samsara.es. Persones interessants t'esperen.
1: És
2: Ràdio Vila Sacra.
3: Els ciberestafadors creen pàgines web que s'assemblen molt a les de marques reconegudes o bé que venen productes molt barats. Difonen les pàgines a través d'anuncis a les xarxes socials. Per tant, davant de qualsevol promoció, descompte o regal molt cridaner, desconfia sempre. Si veus una oferta que és massa bona per ser veritat, és una estafa. Revisa sempre el perfil de l'anunciant abans de clicar un enllaç a les xarxes socials. Si vols comprar el producte, accedeix a la pàgina oficial de la botiga a través del navegador. Evita fer transferències o pagar amb criptomonedes.
4: Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
5: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
6: Molt bé, no?
7: Perquè sabem què fem i per què fem les coses.
8: Perquè podem dir-hi la nostra.
9: Perquè tractem les persones des de la igualtat.
10: Perquè fa més de 50 anys que hi som.
11: Perquè ens importa, ens impliquem en la cura del medi ambient.
12: Perquè seleccionem el que venem amb ètica i valors.
13: Perquè som molt a prop.
14: Perquè ens ho passem molt bé quan hi anem,
15: oi que sí?
16: Perquè som més d'un milió. Junts podem canviar el món.
2: Abacus, cooperativa cultural.
17: En el 107 de la FM.
18: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
1: Ho sento, a Ràdio Vila-sacra el rotllo és un altre.
2: Aquí sensacions, i els fantasmes als castells.

0: Galetes Cal Enric, Castellfollit de la Roca.
1: Eh! Eh! Eh! Silenci! Silenci!
2: Carlesau!
3: Que ha sido un impulso!
4: Què ha fet? Oh!
5: Si vols deixar de patir, Ràdio Vilasacra de Bon Matí.

0: El forn artesà i de qualitat té un nom.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Ha estat reconegut amb una estrella per la Ruta del Bon Pa i anomenat mestre artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine i gaudeix-lo.
1: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
3: El Llonguet de Peralada. Parlem de qualitat.

0: No cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que pensa.
2: Mira, jo sempre us escolto que, bueno, que necessitaria pues, algú que pogués estar més per mi, perquè tinc vèrtic, tinc altres coses. Si més una persona, no joveneta, una persona ja una miqueta més gran, que també tingués problemes, no sé, amb la seva vivienda o així, o que hagués perdut la feina i volgués vindre a viure aquí amb mi, em penso que com si fóssim com un familiar, no? Bueno, amb una gratificació que sigui, que ja quedaríem a algú, però sols una persona que fos de fiar, una persona que fos de confiança, i si pogués ser d'aquí, catalana, d'aquí millor, i si no almenys una persona que també parli català, perquè és que jo escolto les notícies en català i així, i també em sabria molt greu, doncs, que aquella persona no ho pogués entendre. Moltes gràcies.
3: Deixa un missatge.
4: Freenow, tu decideixes com moure't per la ciutat. Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Oblida't del trànsit amb la moto. Mou-te de manera sostenible amb bici elèctrica o demana un taxi amb preu tancat i amb el menor temps d'espera. Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis.

0: viatge en el temps. Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
1: Jo m'hi apunto.
2: RadioVilaSacra.cat.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: A l'Alt Penedès s'ha trobat una nova espècie d'animal prehistòric, el gos os, o gos dels pantans, que va viure fa 16 milions d'anys. La descoberta d'un crani sencer l'han fet paleontòlegs del jaciment dels Casots, a Subirats, que han descrit una espècie única al món, corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Janer Riba.
5: Es tracta d'un animal de mida mitjana, semblant a un llop, emparentat amb els gossos i els ossos de l'època del Miocè. La troballa es va fer fa anys, fa 30 anys, però no se li va donar importància fins que el 2014, amb motiu d'una tesi, algú va treure el fòssil de la caixa on l'havien deixat i va sospitar que es tractava d'una espècie totalment nova, sense cap exemplar en cap altre lloc del món. Només s'havien trobat de Paleocion a Alemanya i Txèquia, però no eren iguals. Ho ha explicat Isaac Casanovas, codirector del jaciment dels Casots a Subirats.
6: Mirant les dents, perquè dels altres no hi ha crani, no hi havia res amb el que comparar, van veure que no encaixaven pas. I llavors, el que no encaixen, dius, les dents són diferents, és l'única cosa per comparar que hi ha, és un animal diferent. I llavors el crani, doncs, per fi hem pogut dir com era el crani d'aquests animals, perquè abans la gent, doncs, clar, doncs, els havies d'imaginar doncs, com dentetes només, perquè és el que hi havia.
5: El seu valor fa que no pugui estar exposat sinó en una caixa forta a l'Institut Català de Paleontologia. Avui l'hem pogut veure perquè ha tornat per unes hores als Casots, on un equip d'estudiants dirigits per paleontòlegs un any més està fent la campanya d'estiu, on preveuen treure uns 300 fòssils d'aquest jaciment riquíssim.
7: Agència Catalana de Notícies.
8: Ara, a la casa dels avis, escolta...

0: Ui.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
2: Benvingut a tots. Mira, Xavier, jo sóc la primera vegada que truco. Benvingut a tots.
3: Os tiraba de menos, ¿eh? Sí, yo tenía ganas de tardaros de ti.
2: Bienvenido a todos.
3: Sí.
2: Bienvenido,
3: Sí.
2: Bienvenido a todos. Doncs una abraçada ben forta.
4: Moltes gràcies per dedicar-nos una part de vostre temps i molta sort.
5: Et deixem uns segons perquè pensis.
6: A la vida cadascú al seu aire, tot i que he de pensar la majoria, no gaire, i mirant al voltant ho entenem a l'instant, per això.
7: I per tota la resta, Ràdio Vila-sacra des del matí al vespre, ho saben tots els pobles de l'Empordà, quan arriben les sensacions del bon pensar, ho entens ja? O encara no hi ha manera, doncs mentrestant menjaré una pera, i si no és temps doncs una cirera, i si tampoc doncs un baricot, tot sempre arrel, amb Ràdio Vila-sacra, perquè això ho demana el bon cervell.
8: Sentim la cultura.

0: Què són els consells escolars?
1: Són òrgans on hi ha representats el professorat,
2: l'alumnat
3: i els pares i les mares.
0: I què fan aquests consells? Decideixen diferents aspectes relacionats amb l'escola, com
1: les normes d'organització i funcionament del centre,
4: les activitats i serveis extraescolars,
5: o el rendiment de comptes i els resultats educatius.
0: Més informació al 012 o a gencat.cat.
6: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: 100% Empordà.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: 225 especialistes en salut mental van publicar un article al New York Times alertant que els americans i el món sencer estan governats per un mandatari que té d'entrada una perillosa psicopatologia. De fet, l'article, ara us el llegeixo, comença així. Com a professionals de la salut mental tenim el deure ètic d'advertir al públic que Donald Trump és una amenaça existencial per la democràcia. Els seus símptomes d'un trastorn greu i intractable de la personalitat, narcisisme maligne, el fan enganyós, destructiu, delirant i perillós. És profundament inapropiat per exercir el lideratge. Això ho diuen 225 especialistes en salut mental. I acaben: com a professionals de la salut mental sentim un deure de desesperat d'advertir els nostres conciutadans d'aquest perill públic imminent i catastròfic abans que sigui massa tard. Ells justifiquen aquesta anàlisi que ara comentarem i diuen, no ens poden dir que fem aquesta anàlisi sense haver tractat Donald Trump, que això, bueno, clar, des de casa teva és molt difícil saber què passa, no? Ells diuen que han analitzat molts patrons, moltes imatges, molts discursos, i que, per tant, només amb això ja es pot saber quin tipus de persona i quins problemes pot tenir Donald Trump. De tot plegat, en parlem amb la psicòloga Sílvia Catalán, que és professora de la Universitat de Vic i experta en relacions d'abús narcisista. Sílvia, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Gràcies per acompanyar-nos. A banda de les seves idees, les seves expressions, últimament tampoc semblen molt normals, i aquest és un breu recull.
4: Drip, drip, drip, it's ridiculous.
5: Kissing my ass. Ah! Ah! Ah! Ah! Ladies and gentlemen.
2: Això només és una mostra, eh? Tothom pot tenir un mal dia. Què vol dir patir narcisisme maligne? I quins símptomes té això?
3: Mira, és una molt bona pregunta perquè, fixa't, vaig a fer un parell d'incisos, sí. D'acord? Perquè parlem de psicopatologia i és important no encasellar a totes les persones que pateixen una psicopatologia i de sobte no anar-nos a pensar que tothom que pateix una psicopatologia pot arribar a ser perillós. Dit això, aquí a la carta d'aquests companys psiquiatres, sí, d'Estats Units, parlen d'aquest narcisisme maligne, i quan estava preparant una mica aquí les notes, no? I pensava, és que em sembla com una mica redundant, no? Un narcisisme maligne, perquè al final el narcisisme mai no és benigne.
2: Yeah.
3: Què és el narcisisme? El narcisisme bàsicament és un trastorn de la personalitat, d'acord? Que pateixen algunes persones a la població, d'acord? No és una cosa molt molt elevada en número, d'acord? Però és bastant habitual, i és bastant habitual sobretot perquè es fan veure molt, perquè són aquestes persones que necessiten aprovació i admiració contínua, que tenen com aquesta part de megalomania, és que al final realment en Trump ens il·lustra molt bé, no?
2: Sí, anava a dir, d'augment les coses que estàs dient ho estàs clavant, eh?
3: Vale, doncs això, no? És aquesta megalomania, no? Aquestes idees de grandesa, aquest pensament de que tothom els deu sempre alguna cosa, de que el món està en deute amb ells, no? De que són grandiosos, i això el que porta a fer, no? I la perillositat d'aquest trastorn, bàsicament, és tot el que té a veure amb la manipulació. O sigui, són grans artistes de la manipulació del discurs, grans artistes de la mentida, grans artistes de la posada en escena al final també, no? Perquè són grans actors i grans actrius, també n'hi ha de narcisistes dones, però és veritat que és més prevalent en el món masculí.
2: Doncs disculpa, però és que ens has definit, sí, el personatge de pi a pa, és a dir, entenc que aquest és el millor diagnòstic que se li pot fer, perquè persona que es vol fer escoltar, persona, mira, que necessita ser protagonista, persona que manipula, vaja, és que és la seva definició.
3: Clar, aquesta seria com la base, no, diguéssim. O sigui, el problema dels trastorns de la personalitat i en general de la psicopatologia és que el no ser un 2 + 2 = 4 no és una ciència exacta, no? I el que se'n diuen comorbilitats, que és quan dos trastorns van junts, diguéssim, i llavors a vegades costa una miqueta de definir. Jo, mira, et porto un altre nom a sobre la taula,
2: sí,
3: que jo no sé si aquests companys no l'han posat en aquest document una miqueta per por, perquè sona una miqueta més bèstia, però és la psicopatia. Vale? La psicopatia no és com la veiem, jo que sé, a la pel·li del Silenci dels Anyells, vale? No és un assassí en sèrie, sinó que una persona psicòpata és tot el que he dit abans, és a dir, una persona psicòpata sempre és narcisista, d'acord? Però una persona narcisista no sempre és psicòpata. Aquesta seria una miqueta la cosa. I llavors, la psicopatia engloba aquestes persones que, a més de tot el que hem dit abans, són cruels, són provocadores, tenen una gran desconnexió del món emocional, comprenen les normes del món però no se les fan seves, és una mica com que ells estan per sobre de tot això, no tenen remordiments a l'hora d'executar no a les seves ordres, no els importa una mica com el patiment no de les persones que tenen per sota, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, li podem posar aquesta etiqueta a aquest senyor Donald Trump? Bueno, a priori, no, podríem pensar que sí, el que passa que jo com a professional sempre dic que no faig una avaluació diagnòstica si no tinc el pacient al davant, sí, evidentment, perquè el que estem veient, no ens en oblidem també que en Donald Trump és un polític, vull dir,
2: sí, aquest és el problema.
3: Actua sol.
2: Aquest és el problema també, eh? O sigui, narcisista, psicòpata, seria ara mateix una miqueta la descripció que tenim. Insisteixo que ells deien que ells sí que es veuen, aquests professionals, d'alguna manera autoritzats a fer aquest diagnòstic, perquè existeixen molts documents, molts discursos i molts comportaments, val? I per afegir-hi algun altre element de conversa, un conegut psicòleg nord-americà que es diu John Gardner ha dit que és el mateix trastorn que patia Hitler.
3: Aviam, és que al final, si ens posem a mirar tots els grans dirigents o polítics, diguem-li dirigents per dir-ho fi, i els grans, les persones que han tingut molta influència en el món tenen un perfil molt similar, és a dir, tu no et poses a matar, a dirigir un país que acabes dirigint un exèrcit que mata gent, que fas coses pues, com un camp de concentració, no? Que exclous a persones, que limites drets humans bàsics, si no tens una miqueta de psicopatia. Vull dir, a poc que connectis amb l'empatia, a poc que connectis amb els sentiments, no?, que et pot provocar el fet d'estar matant a gent, segurament les teves accions no seran tan bèsties. Per tant, és fàcil pensar que sí, bueno, Hitler, Mussolini, bueno, és que podríem fer una llista, no, de tots els grans dictadors que hi ha hagut al llarg de la història. I tenen perfils molt similars. I de fet, perdona, sí, si analitzem els discursos, és curiós veure com les idees es van repetint. I al final les idees són una mica les mateixes.
2: T'anava a dir, de seguida continuo repassant el que han dit aquesta gent, perquè déu-n'hi-do la llista que han posat, però abans la pregunta bàsica, perquè la seva base d'aquest discurs és que una persona narcisista, i tu has afegit amb aquesta possibilitat de ser una mica més psicòpata, això el fa impossible de governar, perquè no és un trastorn intractable, és a dir, tu no pots desfer. Això és veritat?
3: Això és veritat, pensa que el que et deia, no? La gran característica és que ells es pensen que estan per sobre de tothom, i per sobre de tothom vol dir per sobre també de metges, psicòlegs, psiquiatres i tot l'equip científic i mèdic que els hi pugui dir, mira, tens un trastorn. Vull dir, una persona narcisista és molt difícil que entri en contacte amb el malestar per estar abusant o per estar manipulant. Llavors, com que ells tenen com la seva visió de la realitat, i dintre de la seva visió de la realitat el que estan fent és el que toca fer, i per tant ells no tenen cap problema, el problema el tenen els altres, així que
2: o sigui, ell no reconeixeria aquest diagnòstic, no el reconeixeria, no.
3: De fet, els estudis que hi ha sobre el tema ens parlen que aquest diagnòstic, no, de psicòpata narcisista es dona més o menys en un 1% de la població, un 1%. I estem parlant de que quan analitzem posicions de poder, i quan més amunt ens n'anem, més gran és aquest tant per cent, i ens situem més o menys en un 17%. Vull dir que realment aquestes persones arriben a posicions de poder perquè tenen aquesta capacitat manipulatòria, i si a més tenen diners al darrere i privilegis, doncs evidentment poden arribar a dirigir un país, una nació, i en el seu cap, en el cap de Donald Trump, ell acabarà dirigint el món. Però això serà el següent pas, diguéssim. Ell té en el seu cap la idea, no? Ell té la idea això, no? de governar el món, segurament. I llavors tot el que fa està dedicat i orientat cap a això. Per tant, si algú li porta la contrària, ara la gent de Groenlàndia, no?, que s'està posant en bloc a dir que no, la Unió Europea està dient, escolta'm, no, tal, no sé què, nosaltres estem a favor de Groenlàndia, d'acord? Clar, ell, al final, el que està afirmant, o sigui, el que està aconseguint aquí és confirmar que efectivament tothom li va en contra. És a dir, aquesta part com paranoide, no? De que tothom em va en contra, de que tothom em té mania, de que tothom tal, al final s'acaba confirmant per què. Perquè evidentment tothom li està dient, ei, això no es pot fer.
2: Hi ha un altre gran focus, si em permets, en aquest comunicat, en aquest comunicat, aquest reportatge que estem explicant, publicat al New York Times, d'aquests 250 professionals de la salut mental, que posa una cosa sobre la taula. Jo crec que has explicat molt bé el que és el narcisisme i la psicopatologia, però posa sobre la taula una altra qüestió que encara coneixem millor, que és la demència. Mm-hmm. Ells diuen, sí, sospitem, Trump pateix un deteriorament cognitiu d'origen orgànic. Aquest només empitjorarà amb el temps, degradant greument el seu judici ja afectat. El control dels impulsos, la memòria, l'atenció, la capacitat de contrastar la realitat i de processar la informació, alhora que agreujarà de manera dramàtica els símptomes del seu trastorn tòxic de personalitat. És a dir, la barreja entre el narcisisme, psicopatia i demència és un còctel explosiu?
3: Déu-n'hi-do, és un còctel explosiu, i és veritat que cada cop són més les veus clíniques, no?, que estan apostant, no?, cap a aquesta demència, concretament una demència frontotemporal, ¿vale? Perquè no és una demència a l'uso.
2: Què vol dir això?
3: Vale. Una demència frontotemporal s'assembla bastant a qualsevol altre tipus de demència, al final és un deteriorament neurològic progressiu, d'acord? Però en el cas de la demència frontotemporal no hi ha tanta afectació de la memòria, i sí que hi ha molta afectació a nivell de comportament, de capacitat expressiva i de tema de moviment. Vale? Hi ha una variant, sobretot, i de fet en les últimes aparicions sortia com entrant fent uns moviments, no?, una miqueta estranys, i algunes persones deien, bueno, és que sembla que tingui Parkinson. Vale? Doncs aquests espasmes de tipus Parkinson també són bastant habituals en aquest tipus de demència. Llavors, al final, aquest còctel, no?, que tu deies, narcisisme, psicopatia i demència, clar, la història, i aquí sí que concordo absolutament amb els col·legues aquests que han escrit aquest article, no?, la demència el que fa és agreujar la personalitat que ja tenim. És a dir, quan entrem en un procés de demència, diguéssim que el cervell es posa en mode base, no?, i tornem una mica a no tenir aquells límits que ens posava la societat, aquells límits socials, aquell aprenentatge, i llavors on ens anem és a la base. Llavors la base d'aquest senyor és una base doncs bastant tòxica i perillosa, sí, efectivament. Llavors tota aquesta part de psicopatia, la crueltat, l'impulsivitat, de fet se li està agreujant, i si veiem podem comparar com en el seu primer mandat, no?, els primers discursos que feia de més, o durant la campanya electoral mateix, no?, tots els discursos que feia de més, i els comparem amb el Trump que apareix ara, i es pot veure claríssimament una davallada brutal en la capacitat expressiva d'aquesta persona. O sigui, ara titubeja moltíssim, posa molts mots crossa, té un discurs com desorganitzant, de sobte t'està explicant una cosa i repeteix una cosa que t'havia dit fa dues línies. Bueno, realment les veus així clíniques apunten a aquest diagnòstic.
2: Sílvia Catalán, professora de la Universitat de Vic i experta en relacions d'abús narcisista. Sílvia, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Tu pots ser part del canvi.
6: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
7: Aquesta és la diferència.
8: Pues no me n'entero.
9: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
6: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
7: Aquesta és la diferència.
10: Oh. Ole.
9: Oh.
10: Ole.
9: Oh.
10: Ole.
11: Els caps de setmana se passen coses bones.
12: Música, entreteniment.
8: Festa repartidor d'esperança. Festa voluntari del telèfon de l'esperança.
10: Si et complau ajudar els altres, si t'agrada escoltar i disposes de 10 hores al mes, pot ser una veu amiga. Una veu que escolta i atén a les persones que truquen en moments d'angoixa, preocupació o solitud.
8: Obtindràs una dosi de satisfacció i felicitat que no t'imagines. Truca'ns al 93 202 0260. Prens nota? 93 202 0260.
10: Festa repartidor d'esperança. Hi ha tanta gent a la que podràs ajudar. Telèfon de l'esperança. Sempre hi trobaràs algú.
12: En el 107 de la FM...
13: Fas un sopar amb nosaltres?
14: Sí!
13: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: I parlant d'emocions.
15: 91.
16: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
17: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
18: Des d'aquí, petons i abraçades.

0: avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com? Uf!
0: 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/plaalfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa, el Pla Alfa sí.
3: Pensa en un producte.
4: Estàs a quatre síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. E-Talentum. A E-Talentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. E-Talentum. Next to people. Next to companies.
5: Bec.
6: Què veus?
5: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu.
6: Oh, i on la tenen?
5: Ves a Bon Preu Esclat o segueix-nos a Instagram per córrer el punt de venda que tinguis més a prop. Bec. Estiu Drinks.
7: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu...
8: Per tu
7: i per tots.
8: Escolta'ns.
7: T'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
9: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En el que portem d'any, la Policia Municipal de Girona ha posat 200 sancions per circular en bicicleta o patinet per la vorera o per llocs no autoritzats, des d'una campanya de control que s'està fent a aquests vehicles i que han avançat des de l'Ajuntament a 3cat.info. Girona, Maria Rovira.
2: La policia local ha posat prop de 600 sancions a conductors de patinets i 150 ciclistes per diverses infraccions a la ciutat de Girona. Les més nombroses són per circular per la vorera o zones no autoritzades, 45 a bicicletes i 160 a patinets. La regidora de Seguretat, Sílvia Liu, ens destacava que la prioritat és garantir la seguretat dels vianants.
3: Que nosaltres estem molt amatents a les necessitats i al que ens demanen els veïns i veïnes dels barris de Girona, i una de les principals problemàtiques és justament els patinets i les bicicletes en zones que no són correctes, ho hem vist. De fet, la primera tipus de sanció en els dos casos és circular per la vorera.
2: Entre els ciclistes també destaquen les 43 sancions per circular en sentit contrari, la segona infracció amb més multes, i les que són per parlar pel mòbil o no respectar senyals i semàfors. Segons la regidora Sílvia Liu, en els últims anys s'ha notat un increment de sancions, però també més consciència amb la pedagogia, sobretot en els patinets.
3: L'any rere any sí que és veritat que la comparativa des del 2023-24 a 25 anualment hem anat creixent en número de sancions. Sí que és veritat que, per exemple, en el cas del patinet ens estem trobant que és un mitjà de vehicle que està utilitzant molta gent i que en aquest cas hem de fer molta pedagogia.
2: Precisament en el cas dels patinets, el segon motiu de multa és per anar-hi més persones de les autoritzades, amb 148 denúncies, i n'hi ha una vuitantena per no tenir assegurança.
4: Actualitzem.
5: Tota la informació de les comarques de Girona a @cati_girona.
6: Tranquil·lament.

0: La Marina Fages és castellonina, però la seva vida laboral l'ha portat a viure a l'Alt Urgell. La Marina és bombera, una feina que normalment associem amb els homes.
1: Soc la Marina Fages, soc de Castellà d'Empúries i soc bombera de la Generalitat de Catalunya. Vaig decidir ser bombera perquè m'agrada ajudar els altres, perquè bombers és un ofici que té moltes tipologies de servei, des d'accidents de trànsit, focs, forestals, indústria, pisos, obertures de vivenda... Bueno, és una feina que és molt variada, no? I que passes d'estar tranquil al parc a l'acció en un moment, no? Bombers també és un ofici que treballes molt en equip, que fas molta pinya amb els teus companys de torn, que generes uns vincles de confiança molt grans i que, bueno, al final estàs convivint les 24 hores de servei amb ells, no?
0: A la Marina, per ser bombera, no li han regalat res. Com la resta de companys, ha hagut de superar diverses proves, especialment físiques.
1: A bombers hi ha molts tòpics. Un d'ells és el tema de la força física, no? I per això es vincula moltes vegades l'ofici de bomber amb un ofici d'homes. Però vaja, per sort, a poc anem entrant cada vegada més dones al cos i s'està trencant una mica amb aquest tòpic, no? Jo personalment penso que bombers no és una qüestió de gènere, sinó de tenir les habilitats necessàries per fer bé la feina que has de fer, no? Personalment, jo mai m'he trobat en cap situació incòmoda o de caire masclista, però sí que en ocasions potser m'he sentit una mica sobreprotegida o fins i tot jo mateixa m'autoexigeixo molt més per demostrar que puc fer les coses igual que els homes, no? I bueno, aquestes coses demostren que hi ha moltes, que s'han de canviar moltes coses, no? Que encara hi ha molt de camí per fer, perquè encara hi ha molta gent, per exemple, que quan veu una dona bombera es sorprèn, no? El fet de que ens sorprenguem per veure una dona bombera significa que no hem normalitzat el paper de la dona bombera. I bueno, crec que ja és hora que anem trencant amb tots aquests prejudicis i amb tots aquests estereotips, no?
0: I acabem amb aquest missatge. Quan una dona persegueix un objectiu, la perseverança i l'esforç tenen la seva recompensa.
1: Al final, si tu realment sents que vols ser bomber, amb esforç i dedicació... És igual si ets home, és igual si és dona, no és una qüestió de gèneres. Si vols i t'hi esforces,

Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto i troba la teva moto ideal.

0: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Hi ha molts tipus de parelles. Els que dormen junts, els que dormen en llits separats, els que s'adormen al sofà. Hi ha els que abans d'anar-se'n a dormir es diuen t'estimo. Els que fan la cullereta, els que es toquen una mica amb els peus. Perquè si hi ha res que fa únic l'amor, és que té formes infinites.

0: WhatsApp de rádio Vila Sacra 656 de novo 70 602. I am Michael Jackson and from heaven we always listen to you.
1: O sigui que Michael Jackson no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé.
2: I parlant d'emocions.
3: 72.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio. Quan la realitat és trista i avorrida,
5: el millor és inventar-se una bona història.
6: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries
7: convertides en sensacions.
8: Hola, bon dia. Jo començo ja a estar una mica cansada de que cada dia estiguem parlant dels Mossos d'Esquadra. Només volia donar-los el meu suport. Ja sé que hi ha actuacions que no són correctes i sé que prendran les mesures oportunes, però el que no trobo bé és que cada dia estiguem parlant de les coses que fan malament, quan actuen, per què actuen, i quan no actuen, per què no actuen. Vull dir, no sé, sembla com si únicament ens dediquéssim a anar darrere dels Mossos d'Esquadra. Sincerament.

0: fer aquella senyora en moto. Però quina edat té? Encara caurà.
1: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
2: Aquestes frases tenen un nom. Edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
3: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
4: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
5: Jo m'hi apunto.
6: Radio Vilasacra.

0: I parlant d'emocions...
1: 88
2: Nits d'amor.
1: Amb Sexy Dream Punes, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a Sexy Dream Punes i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb Sexy Dream Punes.
3: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Ada Lovelace, la primera programadora.

0: Ada Augusta Byron King, comtessa de Lovelaz, va néixer a Londres el 10 de desembre de 1815. Va ser la primera programadora en la història dels computadors. Se li atribueix el primer algoritme codificat destinat a ser processat per una màquina. Va ser una dona especial en plena època victoriana. Va ser l'única filla legítima del poeta Lord Byron i d'Annabella Milbanke. El matrimoni dels seus pares va ser una història turbulenta. Es van separar quan ella tenia 2 mesos i va créixer amb la mare, la qual, temerosa que la seva filla pogués convertir-se en poeta, la va orientar cap al món de les ciències. Tot i així, Ada sempre es va sentir també unida a son pare i al seu món poètic. Des de ben petita havia deixat clar que volia ser matemàtica i metafísica. La influència de la seva mare va ser molt important, ja que les qüestions de mecànica la traien molt i la va inculcar a Ada en aquest interès. Als 17 anys va conèixer un personatge clau a la seva vida, Mary Somerville, una notable matemàtica. Juntes van traduir els treballs de Laplace. Aquestes traduccions es van utilitzar posteriorment a Cambridge. A la mateixa edat també va conèixer Charles Babbage. Tant ella com la seva mare van quedar impressionades per la seva màquina de diferències finites, que deixava generalitzar en una màquina analítica o computadora general. Anys més tard es va casar amb William Kim, 8è baró de King, comte de Laplace, amb qui va tenir 3 fills, i una quarta filla amb Sir David. Més tard va entrar a treballar amb Carles Babbage, que estava impressionat pel talent que tenia la noia. Ada va inventar una notació per descriure algoritmes a la màquina de Babbage, creant així el primer llenguatge de programació. Va haver de signar els seus treballs amb les seves sigles AAL perquè no la censuressin per ser dona. En l'última època de la seva vida es van succeir les crisis nervioses, els deutes i els escàndols. La seva salut empitjorava cada vegada més. Per alleugerar els dolors es va deixar emportar per l'alcohol i les drogues. Als 36 anys va emmalaltir de càncer uterí i va ser tractada amb opiacis i hipnosis, però mai es va recuperar. Va morir el 27 de novembre de 1852. Els seus plantejaments informàtics estaven tan avançats respecte a la tecnologia de la seva època que va caldre que passés un segle perquè es desenvolupés la maquinària necessària per arribar a comprendre les seves notacions i contribucions. El 1979, el Departament de Defensa dels Estats Units va desenvolupar un llenguatge de programació que va anomenar ADA en el seu honor.
1: La nit.

0: es disparen els ciberatacs a entitats del sector públic com universitats, hospitals, ajuntaments o departaments del govern. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya en va detectar 6.900 milions l'any passat. És gairebé un 40% més que l'anterior i prop de 3.400 van ser reeixits i van causar danys. La majoria van ser lleus i estan relacionats amb fuites de credencials o accessos il·legítims al correu electrònic. En menor mesura, els ciberdelinqüents també han suplantat la identitat per enviar correus electrònics fraudulents i han distribuït i executat programari maliciós. Davant una tendència de ciberatacs a l'alça, la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Laura Caballero, sosté que intensificaran les mesures de prevenció i detecció.
1: Preveiem més ciberatacs, més ciberincidents, també amb el tema de la intel·ligència artificial, tot plegat s'ha tornat molt més sofisticat i aquests ciberatacs doncs, són molt més complexes de detectar. I per tant, nosaltres des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya el que hem de seguir fent és presentar un pla estratègic de millora contínua de totes les mesures de protecció, de detecció, de prevenció.
0: La directora de l'Agència de Ciberseguretat demana als ciutadans que siguin previnguts perquè en l'eficàcia dels ciberatacs hi té molt a veure com actuem.
1: Molts cops el vector d'entrada d'aquests ciberincidents és la persona. Podem posar sistemes tecnològics d'última generació, però si la persona no està conscienciada, aleshores fallarà tot allò que haguem preparat.
0: L'àmbit universitari ha estat el que més incidents ha tingut durant el 2024, gairebé 2.000 casos. La resta han estat l'hospitalari i la Generalitat.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Bona nit.
1: Atenció.
2: Atenció.
1: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
1: I amb la millor companyia.
4: Un viatge en el temps.
5: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
6: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation. Nada recuperació.
7: Gent que és feliç fent feliços els altres.
8: Revolució tecnològica.
9: Els nous temps demanen noves solucions.
10: Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
9: Visita'ns a ditec.es.
11: Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.

0: Thank you.
1: Cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vila-sacra! Sí!

Bye.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: I parlant d'emocions...
2: 15.
4: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
5: Assegura una dita popular que els diners no donen la felicitat. I la ciència ho ha corroborat. Un estudi internacional liderat per una investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona confirma que les societats que donen menys importància als diners són molt més felices. Això trenca la idea que el creixement econòmic és el principal determinant del benestar de les persones. Aquestes societats valoren més estar amb la família i el

0: Sara Miñarro és la investigadora principal d'aquest estudi que han fet l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB i una universitat canadenca. Un estudi que titulen Feliços sense diners. Ja sabíem que els diners no donen la felicitat, ara vosaltres constateu que efectivament la felicitat no té preu, que no té a veure amb els ingressos.
1: Exacte. Sí, bueno, com ja ho he explicat, normalment es creu que el creixement econòmic donarà més benestar a la població i això es basa, de fet, en molts estudis que ho han provat, no? El que passa és que aquests estudis s'han fet a països i societats on els diners ja són molt importants. Mm-hmm. Llavors nosaltres... Bueno, sí,
0: perdó. No, t'anava a dir això, no? Que vosaltres heu vist que les societats on els diners tenen menys importància presenten nivells més alts de felicitat. I si aquestes societats van tenint més ingressos, la felicitat també va rebaixant-se, no?
1: Exacte, sí. Nosaltres el que vam fer és anar com a l'altre extrem, en comptes d'anar als països més rics, vam anar a països molt pobres, entre ells societats que es basen en l'economia de subsistència, I això, vam trobar que efectivament quan no hi ha els diners no tenen gaire importància i no són bàsics per viure bé, doncs eren molt més feliços. De fet, el nivell de felicitat, com el vam mesurar, és equiparable als dels països escandinaus, que són ara mateix els que tenen nivells de felicitat més alts.
0: Vau anar a dues comunitats de pescadors, a les Illes Salomón, que estan al Pacífic, a Oceania, i a Bangladesh, al sud d'Àsia. Són dos països o dues comunitats molt pobres, molt pobres. Dieu els pobres, els més pobres entre els pobres. I efectivament, com dius, heu vist que presenten nivells de satisfacció tan alts com en països escandinaus, com a Finlàndia o Dinamarca, que són els països que presenten índexs més alts de felicitat, no?
1: Sí, efectivament.
0: Vosaltres el que quan mesureu la felicitat, el que mesureu és el benestar subjectiu, dieu vosaltres, mesureu l'índex de satisfacció amb la vida. Com es mesura això?
1: Exacte. Això es mesura, bueno, és una pregunta molt senzilla, bastant ràpida de fer, és li preguntes a la gent en una escala de l'1 al 10 com de satisfet estàs amb la teva vida. I això, bueno, la persona se suposa que mesura d'acord amb els seus estàndards, no? O sigui, les expectatives que tens amb la teva vida i la percepció que tens de la teva vida, i fas una comparació i dius, pues, un 8 o un 4, o depèn, no? Però també ho vam mesurar d'altres maneres, perquè com que és una mesura, com dius molt bé, bastant subjectiva, vam agafar dues mesures més, que són li vam dir Affect Recall i Momentary Affect, que són mesures més instantànies, no? Llavors, l'Affect Recall és, els hi preguntem sobre el dia anterior si s'han sentit, els hi preguntem diverses emocions, i el Momentary Affect els truquem en el moment a moments random i els hi preguntem com se senten. I per tant, vam fer, o sigui, els resultats del nostre article tenen a veure, o sigui, tenen en compte aquestes tres mesures.
0: I quines són aquests sentiments, aquestes sensacions que els hi pregunteu?
1: Doncs és bastant estandarditzat, de fet. És un qüestionari, llavors els hi preguntem, durant el dia d'ahir et vas riure molt, per exemple, o durant el dia d'ahir et vas sentir respectat per la gent, o durant el dia d'ahir vas estar enfadat, coses així, no? I llavors fem una mena de mitja entre els positius i els negatius.
0: Podem dir, a la llum del vostre informe, del vostre estudi, que tenir les necessitats bàsiques cobertes, tenir una bona xarxa de relacions familiars i d'amics i viure en contacte amb la natura constituirien les bases de la felicitat. És així, oi?
1: Sí, jo diria que sí. Els hi vam preguntar també, vam fer una altra part de l'estudi, és preguntar-li a la gent quines són les tres coses que els fan més feliços, no? I és molt interessant perquè això canvia també amb el grau de monetització. I, de fet, als llocs on hi ha menys monetització, la gent menciona molt més coses molt senzilles, com en plan... Com anar caminant per la platja, o llegir, o passejar pel bosc, coses així, i normalment tenen a veure amb la natura, també.
0: I són més feliços, precisament, als entorns rurals que no pas als urbans, no?
1: Sí, nosaltres no vam trobar... O sigui, no vam trobar una senyal molt forta d'això, perquè a les Illes Salomón, tant els urbans com els rurals, o sigui, la comunitat urbana i la comunitat rural tenien el mateix, més o menys el mateix nivell de felicitat, i a Bangladesh sí, a Bangladesh la part urbana era més infeliç, diguem-ne, que la part rural.
0: He vist en el vostre estudi que en els entorns rurals, en els urbans, es valoren molt més les relacions familiars, potser perquè no les tenen, no? I els entorns rurals, com que sí que les tenen, hi ha com més cooperació i viuen tots més junts i tot això, potser ja no destaquen aquesta raó per ser feliç, perquè ja la tenen, no? No l'enyoren, no?
1: Sí, efectivament. Ens va sorprendre bastant, però clar... Està clar que tu no li donaràs importància a alguna cosa que no t'ha mancat mai, no? I llavors, doncs, realment pensem que és perquè, com que estan tan en contacte amb la seva família i amb el seu entorn social, doncs no ho mencionen com algú que els fa feliços perquè ho donen per fet.
0: I el que es veu en el vostre estudi, que ho comentàvem abans, és que quan aquestes comunitats, quan aquestes persones augmenten els seus ingressos, baixa la felicitat. També potser està relacionat de vegades amb passar d'un entorn natural, d'un entorn rural, a un entorn urbà, no?
1: Exacte, això és el que pensem, que és el canvi aquest social que li comença a donar més importància als diners i llavors es perd com... lo bàsic que ens fa feliços, no?
0: Confirmem tòpics de que els diners no donen la felicitat o que no és més feliç qui més té, sinó qui menys necessita, no?
1: Exacte.
0: Entre les respostes que vau rebre en les enquestes que feu amb aquestes persones d'aquestes comunitats, hi ha com dinars amb la família, estar amb el meu marit o amb la meva dona, veure el somriure de la meva parella, estar amb els meus fills, veure feliç la meva família. Hi ha respostes d'aquest tipus, no?
1: Sí, efectivament. Sí, o sigui, ha sigut una investigació molt gratificant, perquè, bueno, quan estàs treballant amb aquest tipus de dades, doncs et fa somriure.
0: I quan els hi pregunteu això, què t'agrada, què recordes, què vas fer agradable ahir o avui, doncs entre les activitats aquestes ells diuen escoltar música, relaxar-se, fer un passeig per la platja, que deies tu abans, no? Deies que això en els llocs més rurals i amb menys diners, això són respostes que es repeteixen molt, no? I el tema de la família, doncs, com dèiem abans, és molt més en els entorns més urbans, perquè aquí o tenen menys temps per estar amb la família, amb els fills, amb els pares, o perquè viuen més lluny, no?, dels familiars.
1: Efectivament, sí. Doncs, bueno, és que ho has explicat perfecte.
0: Però tu és la que sap que ha fet l'estudi. També, quan els hi pregunteu per les activitats, clar, són pobles de pescadors on heu fet aquest estudi, i tots parlen de la pesca, no?
1: Sí, clar, vam anar a comunitats de pescadors tradicionals, no? Llavors, en aquestes comunitats, normalment la pesca té una importància molt gran a nivell... cultural, històric...
0: Ràdio Vilasacra.
1: És una activitat que els uneix moltíssim, no? I, a més, és la base de la seva alimentació, dels seus ingressos i de tot. Llavors, és normal que tingui molta importància. I pensem... Bueno, de fet, seguim treballant en aquesta línia, en el nostre projecte, i pensem que potser quan la societat... es monetitza més i la pesca es torna com més comercial i més orientada a obtenir beneficis econòmics, doncs es perd una mica la part aquesta de
0: satisfacció,
1: de
0: no?
1: Sí.
0: Es converteix més en una feina que no pas en un modus de vida, no? Potser és aquesta la diferència. Penseu continuar amb l'estudi en altres comunitats?
1: Sí, de fet, estem pensant fer-ho aquí a Catalunya.
0: Ah.
1: Sí, segurament farem una petita part de l'estudi amb pescadors de Catalunya i aviam què trobem, no?
0: En aquest estudi, Sara, hi ha com una petita o gran llacuna, sobretot la part que heu fet a Bangladesh, que és la perspectiva de gènere, perquè, clar, la majoria dels enquestats, dieu, un 85% són homes, i clar, faltaria veure què pensen les dones, si són igual de felices o no.
1: Sí, Sí, i això ho vam intentar de totes les maneres, però va ser bastant complicat, perquè les dones allà bueno, tenen un estil de vida una mica més restrictiu i no els hi permetien parlar amb homes. Per tant, clar, gairebé tots els nostres traductors i entrevistadors eren homes, i menys, bueno, hi havia algunes noies, però era bastant difícil, la veritat.
0: Ja, però una qüestió precisament que les dones en aquestes comunitats estan com més reprimides i oprimides, no? En canvi, a les Illes Salomón vau poder fer una mica paritari, no?
1: Sí, exacte. Les Illes Salomón són bastant egalitaris. Les dones també pesquen, les dones estan involucrades a totes les parts de la societat i de la presa de decisions, i bueno, i és molt fàcil accedir a les dones i parlar amb elles igual que amb els homes.
0: També heu observat en aquest estudi l'ús de la tecnologia, no? O sigui, el fet de poder veure altres tipus de vida a través d'internet afecta la seva felicitat, no? O sigui, se senten desgraciats per veure altres tipus de vida i no poder tenir aquest tipus de vida. No sé, quina conclusió heu tret d'aquest tema?
1: Sí, bueno, això no ho vam mirar concretament, però és una cosa que ens han dit molts cops, i llavors ho volíem mencionar, no? Perquè, clar, s'esperaria que si tenen més accés al tema de les noves tecnologies i a informació d'arreu del món, bueno, se suposa que com que pots veure estàndards més alts, pues t'hauria de fer sentir pitjor, diguem-ne, i ser més infeliç. Que és, de fet, una de les crítiques que es fa al social media, no? I resulta que nosaltres no vam trobar això, la veritat, perquè, com t'he dit abans, entre les comunitats urbanes i rurals del mateix país no hi havia gaire diferència. Llavors, no hem trobat una senyal molt forta d'aquest efecte.
0: O sigui que o és un tòpic o realment en aquestes comunitats que vosaltres heu estudiat tenen tan alt el nivell de felicitat que això no els afecta, no?
1: Sí, sí, no ho sé, la veritat, perquè sí que és veritat que en els entorns urbans tenen molt més accés a la informació de fora, però no vam veure les diferències.
0: Dieu que quan les persones estan còmodes, se senten segures i gaudeixen de la vida, doncs són feliços independentment de si guanyen o no guanyen diners. Si tenen les coses justes per viure, ja en tenen prou, no?
1: Exacte. Bueno, les coses justes per viure, o sigui, com les necessitats bàsiques cobertes, però després, és clar, una comunitat forta i sentir-te segur i sentir-te lliure de poder fer el que vols, no?
0: I el tema de les relacions socials, tenir aquestes relacions fortes i, sobretot, insistim, aquest contacte amb la natura és per vosaltres, doncs, el que marca el ser feliç o no ser feliç. Hauríem d'aprendre, no?, d'aquestes comunitats.
1: Sí, sí, està clar. Bueno, jo crec que el que ve a dir el nostre estudi, bàsicament, és que no es requereix creixement econòmic etern per tenir felicitat, no? Que potser podríem invertir en coses que potser no valen diners, en millorar aquestes coses a la nostra societat, com l'accés a la natura, per exemple, i que no pas seguir explotant el planeta i fent un creixement econòmic excessiu.
0: Que el PIB no és el més important, està
1: exacte.
0: Clar. Doncs ens quedem amb aquesta conclusió principal del vostre estudi, que la felicitat no la donen els diners, sinó les relacions socials i l'entorn natural. Moltes coses per aprendre d'aquestes comunitats que són molt més feliços que nosaltres. Sara Miñarro, investigadora de l'ICTA UAB i autora principal d'aquest estudi, Feliços sense diners. Moltes gràcies, molt interessant el vostre estudi.

0: Llibre Sagrà 107.0.
1: Sense de la FM.

0: els caps de setmana, passen coses, coses bones.
1: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
2: Perdona? Menye, menye, menye,
3: menye. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Amb qui parles? Què feies escrivint whatsapps de matinada? Has llegit els meus missatges i no m'has respost. Són només alguns exemples reals de dues noies, una assetjada per un estudiant de l'institut que amb prou feina es coneix i amb qui parla per Instagram, i l'altra pel seu xicot que li controla els horaris i que li fa crides d'atenció constants a través del mòbil. Són adolescents, els falten recursos per gestionar-ho, sovint se senten violentades per aquests missatges, no saben si han de continuar converses que les fan sentir malament i acaben acceptant psicològicament que estan com en deute amb l'altra persona com si li fallessin. I passa amb els adolescents, com Alerta Save the Children, però tampoc se n'escapen els adults. Els mòbils i les xarxes es poden convertir en trenyines de control on apareixen les pròpies inseguretats i la por de no ser prou interessants. I no és només el control a distància, també hi ha parelles que cometen la deslleialtat de revisar el contingut del mòbil per trobar-hi possiblement allò que no gosen preguntar. Tota forma de control acaba sent perjudicial i portada a l'extrem pot acabar amb violència, primer psicològica i després física.

0: cada nit.
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal tres vegades més ràpid.

0: I parlant d'emocions,
1: 55.
2: Exacte. Quan la realitat és trista i avorrida,
3: el millor és inventar-se una bona història.
4: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries
5: convertides en sensacions.

0: Josep, 68 anys. Francisca, 67 anys. 42 anys casats.
1: Jo la passió l'entenc com l'amor. Que l'amor es queda, la passió, home, naturalment no hem sigut tan apassionats com els primers anys de matrimoni. Em sembla molt bé que cadascú amb el seu cos faci el que li sembli. Però nosaltres, en la nostra època, el primer que et deien, que què dirà la gente? És el primer que ens recordava, sobretot la seva mare, que què dirà la gente. I, esclar, pues, francament, no vam tindre relacions sexuals, no en vam tindre. Tampoc no vam desitjar-ho massa de nosaltres. Llavors, naturalment, quan et cases, pues, tens molta més passió.
2: Tot no acaba amb el sexe, perquè el sexe no és tot el que acaba. L'estimar-se amb una persona no és el sexe, perquè tu t'estimes els fills molt i no és el sexe. T'estimes els fills amb passió. Doncs és el mateix ara, que no n'hi ha sexe, però t'estimes la persona amb tanta passió com pugui ser abans, o poder més encara.
1: Clar, quan s'hi perds l'estimació, llavors és quan l'amor se'n va, perquè l'amor és molt fàcil de que marxi, i més avui dia. Però, bueno, si estimes molt aquella persona i tens una miqueta de comprensió i paciència, perquè naturalment perfectes no en som ningú, defectes en tenim tots. Hem pensat que era una relació per tota la vida, que per això ens vam casar, ja ens ho ha dit el capellà, que sigui per tota la vida, que sigui per sempre, i estimant-se com ho farà el capellà fins que la mort ho separi.
3: Sí, sí.
1: I ho anem complint, vamos, i espero poder-ho complir forces anys.

0: Bona nit.
1: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
2: A Revés 95, recuperem la bellesa i la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
1: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
2: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
1: Informació a revés95.com.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: SOS Costa Brava denuncia que el nou decret per protegir la Posidònia no s'estan fent complir. La Federació Ecologista assegura que desenes d'embarcacions continuen fondejant sobre praderies de Posidònia a la Costa Brava, tot i la prohibició del nou reial decret. Denuncia manca de vigilància i reclama més recursos perquè la normativa sigui efectiva. Aquest dijous al matí s'ha enlairat el primer vol de la connexió entre Girona i Palma de Mallorca. Ho ha fet amb un 59% dels seients ocupats. Una bona xifra, segons els responsables de la companyia Air Nostrum. Durant la primera quinzena de mes només hi haurà una connexió a la setmana, els dijous, però a partir de mitjans de juliol fins a finals d'agost hi haurà dos vols, un dijous i l'altre diumenge. Calor i pluges per sobre de la mitjana a la Garrotxa en el que portem d'any. Fins al mes de juny ha plogut en algunes zones més de 600 litres, que suposa el més del total en un any durant els períodes de sequera. Les dues llevantades de principis d'any han fet pujar unes xifres beneficioses per la comarca. L'Ajuntament de Roses ha incorporat un equip de la Fundació El Temps per reforçar el servei de jardineria municipal, recuperant així la col·laboració amb l'entitat després de 10 anys i refermant el seu compromís amb la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental. L'Ajuntament de Camós ha adjudicat les obres de reforma del local social a l'empresa Palacio de Valentín SL. El projecte permetrà transformar l'equipament situat al carrer Can Pons en un espai més funcional amb cafeteria i cuina. La intervenció tindrà un pressupost de 56.356 euros sense IVA i un termini d'execució de 6 mesos. I el campionat del món juvenil d'ICU Foil es disputa des d'aquest divendres i fins al 10 de juliol a la Badia de Roses. La competició compta amb la presència de més de 400 regatistes de 36 països i l'organitza el Club de Vela de la Ballena Alegre. L'acte de presentació s'ha realitzat a les ruïnes d'Empúries.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio. Siguen sinces.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
2: T'acompanyes?
3: Per què no?
2: Silencio.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Xavier, estimat, i tota la colla, és que t'han trobat tan a faltar aquesta veu que engronxa, engronxa. I és que no hi ha cap locutor amb la teva veu, que engronxa. No. Quina veu més, per favor. I que no ens faltis mai, per favor.
2: Deixa un missatge.
5: Ràdio Vilasacra.
6: Tenim el que d'altres no tenen.
7: Oi, jote.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirmat.
4: Necessites un advocat? Inverlegal Advocats. Confiança i resultats. Inverlegal.es.
5: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emociona.
6: É muito difícil encontrar um amor.

0: Origen, estem compromesos a avançar per un camí que cuida la sostenibilitat i la salut sense renunciar al plaer de menjar. Uneix-te als que avancem cap al món on vols viure a femcamí.org.
1: Fer camí, només haurem de fer el primer pas.
0: Ametller Origen. Pensa com menges. Menja com penses.
2: Bé, no?

Sabies que la ràdio desenvolupa les neurones del cervell i alimenta l'imaginació i la creativitat? Et fa imaginar, suposar, pensar, raonar tot el que escoltes mentre fas altres coses o simplement tanques els ulls i descanses. Si no ho sabies,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En el que portem d'any, la Policia Municipal de Girona ha posat 200 sancions per circular en bicicleta o patinet per la vorera o per llocs no autoritzats, des d'una campanya de control que s'està fent a aquests vehicles i que han avançat des de l'Ajuntament a 3Cat Info. Girona, Maria Rovira.
2: La policia local ha posat prop de 600 sancions a conductors de patinets i 150 ciclistes per diverses infraccions a la ciutat de Girona. Les més nombroses són per circular per la vorera o zones no autoritzades, 45 a bicicletes i 160 a patinets. La regidora de Seguretat, Sílvia Liu, ens destacava que la prioritat és garantir la seguretat dels vianants.
3: Que nosaltres estem molt amatents a les necessitats i al que ens demanen els veïns i veïnes dels barris de Girona, i una de les principals problemàtiques és justament els patinets i les bicicletes en zones que no són correctes, ho hem vist. De fet, la primera tipus de sanció en els dos casos és circular per la vorera.
2: Entre els ciclistes també destaquen les 43 sancions per circular en sentit contrari, la segona infracció amb més multes, i les que són per parlar pel mòbil o no respectar de senyals i semàfors. Segons la regidora Sílvia Liu, en els últims anys s'ha notat un increment de sancions, però també més consciència amb la pedagogia, sobretot en els patinets.
3: Any rere any, sí que és veritat que la comparativa des del 2023-24 a 25 anualment hem anat creixent en número de sancions. Sí que és veritat que, per exemple, en el cas del patinet, ens estem trobant que és un mitjà de vehicle que està utilitzant molta gent i que en aquest cas hem de fer molta pedagogia.
2: Precisament en el cas dels patinets, el segon motiu de multa és per anar-hi més persones de les autoritzades, amb 148 denúncies, i n'hi ha una vuitantena per no tenir assegurança.

0: l'arxiu de notícies per a la història. Notícia del 9 de febrer del 2024. Sí, has escoltat bé. 9 de febrer del 2024.
1: Ens expliquen que l'Ajuntament de Figueres ha sancionat un bar on no deixaven entrar les dones amb 10.000 euros per discriminació de sexe. El local es va inspeccionar en el marc de la campanya d'establiments conflictius que es fa a la ciutat. Maria Rovira.
2: Es tracta d'un establiment situat en una zona cèntrica de la ciutat de Figueres i la multa s'ha posat per discriminació de sexe amb una infracció de caràcter molt greu. Segons l'alcalde Jordi Masquef, es tracta d'una sanció exemplar per evitar que es repeteixin situacions com aquesta.
3: Per exemple, en un hi ha un incompliment flagrant de una normativa, no deixen entrar a les dones en el bar. De fet, el lavabo de senyores fa les funcions de magatzem, i això és quelcom incomprensible en ple segle XXI que un establiment no deixi entrar les senyores en aquest establiment en concret. S'ha incoat un expedient i s'ha proposat una multa de 10.000 euros.
2: La Guàrdia Urbana va anar a inspeccionar el local perquè havien rebut queixes dels veïns. Allà es van trobar amb el fet que s'hi vetava l'entrada a les dones. Els ho va dir el mateix propietari de l'establiment, després que els agents demanessin per què s'havia tret el cartell de lavabo de dones i l'utilitzaven com a magatzem. També es van detectar altres irregularitats a l'establiment, com ara que no tenia llicència de terrassa ni la cuina en condicions.
4: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: gelosos i feliç, els encanta Onat. Que bé que s'està quan s'està bé.
1: Que bé que s'està quan s'està bé.

0: estar bé.
1: Ràdio Vila-sacra per estar bé.
2: Que bé que s'està quan s'està bé.
3: És fantàstic,
4: oh!
3: A tu.
4: Que guai!
5: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets. Xai tendre i gustós. Vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de Déu. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.

0: No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.
1: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
2: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
1: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia. Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament.
1: I parlant d'emocions...
2: 78. Cap de setmana memorable?

0: Lluna, lluneta, petita, petiteta, com gran i grandeta.
1: Visca, visca.
0: Anem a fer la maleta i ens...

Lluna meva, lluna de nit, no sóc mala persona. Oblida el que t'han dit i deixa de plorar com quan pela ceba i comprova-ho de la teva mà. Que tu bé saps, lluna, lluneta, petita, petiteta, com gran i grandeta, que la vida són dos dies i demà Déu ja dirà.

Lluna lluneta, petita petiteta, com gran i grandeta, anem a fer la maleta i ens busquem una illeta comodeta i boniqueta. Marxem ara, que l'amor és el que sentim

0: energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vila-seca.
2: Joan, dorms?
3: Sí.
2: És que estava pensant que ja sé com fer la reforma de la casa. Renovarem tot el terra, les rajoles de la cuina. Canviarem la banyera per un plat de dutxa amb columna d'hidromassatge.
3: Sí, sí, Maria. Ja ho farem demà.
2: Sí, sí. Demà anirem a Fries.
4: La Maria ho té clar. I tu, com ho tens? Tot per a materials de la construcció a Fries Materials, a la zona comercial de Vila-sacra.
5: Mare meva, quin somni.
6: Ei, Joan, quina cara que fas?
7: Fa dies que no dormo. Tinc un munt de deutes.
6: Tranquil, fes borrón i cuenta nueva.
7: Com?
6: A Borrón i cuenta nueva tens un equip de professionals, advocats i economistes que t'ajudaran a cancel·lar els deutes. Ho fan tant per persones físiques com per autònoms, avalistes i pimes. Tenen oficines a tot Catalunya. Visita borrónicuentanueva.info i dorm tranquil.

No t'enganyis. No fa falta ser gran per ser ràpid. Per arribar a tots els racons. Per gaudir de la fibra més avançada. Per parlar des de l'Empordà amb tot el món. I per rebre el tracte que es mereix un client. Prisco Electronica Network. Una petita empresa. Un gran servei.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Mireu a càmera.
3: Lluís!
2: Uau, mireu això! Posa-t'hi, mama! Oh, quina passada!
3: Lluís!

0: Aquí Actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: I parlant d'emocions...
3: 30.
1: Ràdio Vilasacra, on l'amor per la ràdio es nota.
4: El secret de l'amor. Manuel, 78 anys. Maria Teresa, 72 anys. 42 anys casats.
5: Les bodes de plata van ser molt maques, que les vam celebrar al poble d'ell, amb tots els amics que tenim al poble, una colla molt maca també, i tots estan parella encara, que és el principal. Són grans, més que nosaltres, però tots estan aparellats. Llavors vam celebrar unes bodes de plata precioses, guitarres, cantant jotes, i va ser molt maco, una experiència molt bonica. I aquestes formes del seu cumpleaños, el dia que dels enamorats, que va néixer el dia dels enamorats, també li fem el seu pastel. Fa un any l'havien d'operar de la cadera i vam anar al metge a veure si ja li tocava, perquè van esperant molt, i el metge li va dir: no està programat, l'enfermera, no està programat encara. Es va enfadar molt, es va posar de molt mal geni, i llavors jo vaig comprar un pastel amb era el dia del seu aniversari, un pastel amb les espelmes i tot, i el vaig portar aquí i li vaig dir: vine sobretot allà perquè te se passi el mal humor. Però ja li tenia la festa preparada, i quan vam vindre aquí, doncs llavors va entrar i tots cantant cumpleaños feliz, pastel, i se li va anar. Aquestes formes són el meu costum d'arreglar les coses.
6: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Recordo un dia que estava amb una manada de cavalls observant-los i meditant sobre tot el que havia après d'ells. I vaig pensar, no es diferencien tant de nosaltres. Tots volem el mateix, comprendre i ser compresos, viure amb els nostres, que ens accepti el grup, la família, la manada, i tenir un guia, un líder, jefe, mestre o com li vulgueu dir, però que siga savi, just i constant. Em vaig identificar molt amb tots aquells altres cavalls que viuen tancats, sols, incompresos, rebels, que no volen obeir, que desafien l'autoritat. Des d'aquell moment vaig comprendre que els cavalls, en el seu estat natural, i només en el seu estat natural, funcionen com un mirall metafòric de la nostra pròpia vida. I només així podem realitzar sessions terapèutiques honestes. A la finca del Mastobert, prop de Camprodon, disposem de més de 30 hectàrees de prats, boscos i rius on viu la nostra manada de cavalls en llibertat. Em dic Jordi Butxaca i fa 30 anys que visc i treballo amb cavalls. Avui en dia dirigeixo el centre TRAC. Realitzem tallers d'intel·ligència emocional amb cavalls per a grups, així com sessions de psicoteràpia assistida per a equins, individuals i familiars, coaching i tallers de formació per a professionals en salut mental. Tanmateix, a la mateixa finca disposem d'un petit hotel rural de 7 habitacions on podem allotjar els nostres clients, el Mastobert, donant la possibilitat de realitzar tallers residencials i retirs. Després de tants anys, em continua sorprenent l'enorme capacitat que tenen els cavalls per a connectar amb les nostres emocions i mostrar-nos la nostra animalitat natural.
1: Més informació al web tracavalls.com i al telèfon 972 130 327.

0: des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: I am Freddie Mercury, and I am proud that there are stations that are dedicated to music with capital letters. Radio Vila-sacra La Mejor, the best.
2: Sabíem que arribàvem lluny, però al cel no ho imaginàvem, tot i el que imaginem cada dia.
3: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
4: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
5: I parlant d'emocions...
6: 81.

millorar la mobilitat, crear espais més sostenibles i dinamitzar l'economia són els objectius de DIN, un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per reutilitzar les dades existents i transformar-les en nous serveis. Més informació a edin.es.

0: cau la nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació, tot es veu més clar.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc, que això recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per ciclistes i motoristes. La nova normativa obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders, els repartidors a domicili, l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies. I finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà sempre obligatori. El Massaez és portaveu del govern espanyol.
3: Sobre los vehículos de movilidad personal en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
2: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis normatius seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre.
1: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Madre mía, ¿cómo está el mundo?
4: Educació és la paraula clau, no? Educació a casa, a l'escola, a la societat, donar informació de prevenció a les escoles, una assignatura obligatòria sobre perspectiva de gènere a la universitat i també educació per aconseguir aquest canvi social que necessitem per posar fi a aquest problema estructural.
1: Roser Giral, doctora en psiquiatria, llicenciada en ciències humanes.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
2: 972-51-1268.
1: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
2: 656-19-70-62.
1: Tilin, tilin, tilin, tilin, tilin. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
3: A que truco! A que truco!
1: Bueno...
4: Vols deixar-nos un missatge?
5: Bona nit. Gràcies per la teràpia depressiva que esteu fent, eh? Xavier, i tots. Sí, va bé, això.
6: Ximpom!
7: Ei!
6: Ximpom!
7: Aquí, sensacions!
6: Ximpom!

0: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire, perfecte, així.
1: Em trobo més bé, em trobo més bé.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: És la llei. És la llei. És la llei.
4: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebetlle.
5: Habeas corpus, què és? Respon Josep de Lluís, advocat penalista.
6: Habeas corpus és un mecanisme especialíssim de protecció del dret fonamental a la llibertat.
5: Quan es pot plantejar?
6: I un habeas corpus se pot plantejar quan té indicis de que una persona es troba il·legalment detinguda. El pot presentar tant el mateix detingut, com el seu representant legal, com els seus familiars.
5: Quin és el procediment?
6: El procediment és molt senzill, és un breu escrit indicant molt lleugerament els motius pels quals s'acreven que la detenció és il·legal i se pot presentar a el mateix cos de policia que té la persona detinguda, i el cos de policia està obligat a donar trasllat immediat en el jutjat de guàrdia.
5: Qui ho ha de resoldre, doncs?
6: Ho ha de veure el jutjat d'on es trobi detingut. Parlava en ocasions pot no saber-se on està detingut, per tant, el darrer domicili allà on se l'hagi localitzat a la persona que està detinguda.
5: Pot posar un exemple?
6: A Mallorca vàrem tenir un que se va denegar, que va ser quan se varen detenir tres activistes que varen fer una protesta a una visita del president Bauçà a Bunyola. Varen ser detinguts, se va presentar un habeas corpus i va ser denegat.
5: L'habeas corpus es pot recórrer?
6: Bueno, si no se tramita, que hi ha un recurs d'empara en el Tribunal Constitucional.
5: Amb tot, és un procediment poc habitual, no?
6: És una mesura especialíssima. Un exemple típic és una persona que estigui detinguda i se l'estigui acusant d'una falta. Les faltes no se pot detenir a ningú si no és perquè és presumpte autor d'un delicte.
5: Mesura molt especial. Per tant, els jutges la concedeixen poques vegades?
6: Sí, molt poques.
5: En resum, l'habeas corpus és una mesura molt excepcional que només es pot demanar al jutge instructor quan es considera que la detenció d'aquella persona és il·legal, no s'ajusta a dret. Es va introduir a la Constitució espanyola el 1845. La pot sol·licitar la persona afectada, els seus parents, el seu advocat, el Ministeri Fiscal, el Defensor del Poble i el jutge. En la majoria de casos es denega.
4: Quin temps fa a casa teva? Explica'ns-ho amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.

0: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum

Jesus, right?

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Andic Anna. Fa 54 anys, els meus pares eren emigrants de Navarra i van vindre a treballar a Catalunya. La gent catalana, que no entenia molt bé el que era el castellà, o disgustava molt, van ajudar els meus pares a entendre's en els catalans. Per tant, Catalunya sempre ha sigut una terra d'acollida. I com diuen els castellans, i ho va dir Cervantes, donde estuvieres, haz lo que vieses. O sigui que el que vulgui peixos, que es mulli el cul. Moltes gràcies.
1: Això és...

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: La nit.
2: Pensem.

0: pretendre superar mitjans històrics de primera línia, que tenen molt de pressupost, que tenen grans professionals repartits pel món, que tenen capacitat tècnica fora de qualsevol abast econòmic per qualsevol quiquismiquis com nosaltres, per exemple, o pretendre fer de periodista des d'una pàgina de Facebook que segueixen quatre tiquismiquis més, com per exemple nosaltres, i anar d'estrella de la informació i la creativitat sense més fonament que les ganes d'aparentar, és, des de la nostra modesta opinió, fer el pipiolo. Pensem. Potser per això, mentre hi ha qui segueix fent el pipiolo, tot i conèixer la realitat que ens envolta quant a capacitats i possibilitats davant dels grans, nosaltres, i sempre des del nostre modest punt de vista, que pot estar equivocat per descomptat, només ens dediquem a seleccionar sensacions de tota mena produïdes al llarg de la història, incloent, com és natural, l'actualitat, i compartir-ho amb els que, qui potser fins a la gorra de l'habitual i fins a la gorra del de sempre, busquen petits moments experimentals plens de curioses sensacions i tria el detall. Pensem.
1: Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.

0: I parlant d'emocions.
1: 28.
2: A principis del segle XX, Josep Ansesa tenia ganes de crear coses, així que d'uns terrenys que no tenien nom, va crear S'Agaró. I d'un xalet humil en va fer un dels establiments més luxosos d'Espanya, l'Hostal de la Gavina. Segons la Viquipèdia, un hostal és un establiment de menor categoria que un hotel. Doncs l'Hostal La Gavina és l'excepció. I no cal que es digui Hotel 5 Estrelles, perquè és que ja se sap que ho és. Si no, personatges com Josep Pla, Robert De Niro, Lady Gaga no hi haurien anat mai. L'Hostal de la Gavina, on el luxe i el glamour són cosa fina.
3: Telèfon de reserves 972 32 1100. Rosaleda sense número, S'Agaró.
4: Torna a connectar amb la vida.
5: Cada diumenge...
6: a poc i bona lletra.
7: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.
8: One, two, three, and...

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Penseu bé, la publicitat no mostra tota la realitat. La publicitat, a la televisió, a internet, a les revistes i anuncis de tota mena, sovint utilitza imatges d'uns cossos masculins i femenins basats en uns cànons de bellesa corporals no realistes. Mostren imatges de cossos massa prims, molts cops falsejats amb tècniques de retoc fotogràfic. Són cossos idealitzats, que no representen els de la majoria de la gent. Aquestes imatges ens imposen unes expectatives massa altes, que si no assolim, semblarà que fracassem, ens baixarà l'autoestima i això ens provocarà tristesa, inseguretat i insatisfacció amb el nostre cos. Davant la publicitat, tingues criteri propi. Pensa-ho bé. Tu has de triar el que et convé. Sigues tu. T'has de conèixer. T'has d'acceptar. T'has d'estimar. I la vida et somriurà. Consulta avui un professional sanitari. No ho deixis per demà.
2: 061 CatSalut respon. trastornsalimentaris.gencat.cat. Departament de Salut.
1: Tu has de triar el que et convé. Sigues tu.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 27 de novembre del 2025.
1: Espanya és el segon país de l'OCDE on més s'incrementarà el percentatge de pensionistes als propers 25 anys. Ho diu un informe d'aquesta organització que alerta que, a la vegada que creixen els jubilats, es redueix el nombre de treballadors per pagar les seves pensions. L'OCDE calcula que la proporció de més grans de 65 anys respecte a la població de 20 a 64 anys passarà del 35% actual fins al 75% al 2050. Aquesta xifra se situa clarament per sobre de la mitjana de països de l'organització i només la supera Corea del Sud. Davant el context d'envelliment de la població, l'OCDE insta Espanya a aprofundir la reforma del sistema de pensions i a pujar diversos impostos per fer front als costos derivats d'aquest fenomen.
2: Pensa, pensa.

Llançà acollirà la 5a edició de la Trobada Jove Comarcal aquest estiu 2026, que tindrà seu a Llançà i que tindrà per objectiu fomentar noves activitats, la convivència, el territori, la col·laboració i també la interconnexió entre joves de diversos municipis. La data anunciada per aquest estiu 2026 serà la del 23 de juliol i es prevé que hi acudeixin i hi participin al voltant d'uns 500 joves d'entre tots els municipis participants.

Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud